0: contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
1: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
2: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
1: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brugats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
4: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no es canyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margan, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
9: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
10: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La Fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
12: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
13: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
12: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping Lilla. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
14: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
12: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte. I les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. A Valls, a Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
15: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
16: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del Tardeo l'hem traslladat a la piscina que està al costat perquè la gent doncs, pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat doncs, també de cara a l'any que ve potser s'haurà de canviar d'horari.
15: A Reus, per les festes de Sant Pere que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
17: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
15: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs, deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
19: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador, de mà de ferro, contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de l'Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i l'Iran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
1: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
3: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
22: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
1: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
2: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
11: Esports.
0: Amb en David Obach.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segella així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
6: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic Xavi Pascual i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
24: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
25: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
11: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
4: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassol s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
11: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Pendents d'aquests incendis, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar a la població durant 4 hores. El foc hauria començat en una zona de matolls i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament Begoña Gómez, la dona del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici. I en la pròxima mitja hora també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones d'apartaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en extrema en situació de perill extrem a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han assolit rècords històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocarien. I creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari de TikTok, amb milers de seguidors. Ja hi ha una agència que els representa.
1: 3CAT Info.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segella així un 3-1 advers a l'eliminatòria pel títol.
0: I el temps aquest dijous al matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, moltes mínimes tropicals. A la tarda, cel enteranyinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Dos quarts i tres minuts, continuem.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
4: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
3: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
8: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
9: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
6: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
10: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
11: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
6: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu moderats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. de dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
12: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
13: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
0: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gal·les per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
14: S'espera que aquesta nit els termòmetres no baixin dels 22 graus. Nits tropicals a diversos indrets, doncs, del sud d'Anglaterra i Gal·les després d'una jornada que ha tornat a batre rècords de temperatura. Aquí arribar als 35 graus era excepcional durant el segle passat, però en 6 dels darrers 10 anys s'han registrat temperatures superiors. Aquest dimecres més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa per la calor. A Gal·les s'ha suspès tot el servei ferroviari també per la calor extrema. Sentim aquesta dona que es queixava de la falta d'aire condicionat als trens.
15: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
14: L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals, i només una minoria amb aire condicionat. L'alerta vermella s'allargarà fins dijous a la mitjanit. Si volem fresca, hauríem d'anar a Escòcia. A les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La caiguda d'un vehicle a la via del tren a Sabadell ha interromput aquest dimecres durant més d'una hora la circulació de l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. El conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe, s'ha precipitat per un mur i ha quedat bolcat al costat de la via. Els quatre ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. Aquest dimecres també hi ha hagut afectacions a les línies R2, R2 Nord i R11 per una incidència a la infraestructura que ha provocat el tall de la circulació entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. Pel que fa a l'R3, s'ha arribat a suspendre la circulació a tota la línia per un incendi a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. També un incendi prop de les vies entre Girona i Vilobí d'Onyar ha interromput momentàniament la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. I aquest dijous comença el primer dels talls del servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts, dijous, sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:02. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
17: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada comentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
18: Les dues colles dels xiquets de Valls han descarregat els 4 de 900 a folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La colla vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La colla vella, doncs, ha meravellat i la colla joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de dos gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles s'han apuntat de sortida al 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
15: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
19: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
15: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
20: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
15: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per a la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
21: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'anima van a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
15: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108 i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
22: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i

0: de la mitjanit a Catalunya Ràdio.
1: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
0: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
2: 3Cat Info.
0: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
0: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final. Han derrotat els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
4: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la de Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
0: Passem ara al futbol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase del grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
2: 3Cat Info.
0: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
5: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
0: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
2: 3Cat Info.
0: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren el millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

0: Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. El Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda a hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto fue horrible, esto fue horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinaron de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Venezuela va ser el 2018 de magnitud 7,3 i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs, deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava a l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
22: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
2: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
3: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
4: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
23: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant, alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada de l'equip en la deu de Xavi Pasqual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
6: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
10: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
24: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16 de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
25: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassol s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
0: Dos quarts de quatre.

0: És moment a 3Cat Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. replican que de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Venezuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no es canyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu moderats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
14: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París Isabel Galí.
15: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
17: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
18: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra. El 4 de 9 net comentat, i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
9: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
19: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
9: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
20: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
9: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
21: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que veiem que hi ha més inversió.
9: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
23: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remol d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, a donar-li la bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
22: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
24: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
22: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Veseli, Vilhernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.

0: en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceu a la sèrie final. Han derrotat els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
1: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
0: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase del grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
2: 3CAT Info.
0: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
3: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
0: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
2: 3CAT Info.
0: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de $10.000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuç com a millor central.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari. Trescat Info. 3CAT Info.

Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció

0: al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol l'ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Comencem dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinada de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica y se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018 de magnitud 7,3 i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez, rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brugats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar al vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Ivan Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i l'Iran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançada el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
22: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
23: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
2: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
3: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana, dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo i que se m'anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Obach.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segella així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant, alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
6: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic Xavi Pascual i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La lliga de futbol sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
8: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert, que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
10: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
24: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan el tercer parcial, l'asiàtica, s'ha retirat.
1: Són dos quarts de cinc.

0: És moment a 3Cat Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament, la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. réplicas que de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
10: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
9: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
9: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
12: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
13: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
12: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola, i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui, i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
12: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
14: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
12: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
15: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
12: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
16: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
17: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
18: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del migdia de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
19: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
20: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 900 a folre més matiners que s'han vist al calendari casteller en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la jove de Tarragona que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
21: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
22: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
21: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
23: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
21: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
24: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que veiem que hi ha més inversió.
21: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
25: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
26: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots 4 quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
27: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
26: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pascual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
2: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
26: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pascual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Vili Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
26: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
1: 3CAT Info.
26: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo

0: futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase del grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
1: 3CAT Info.
2: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
3: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
2: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
1: 3CAT Info.
2: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren el millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EHFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.

0: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Comencem. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Venezuela va ser el 2018 de magnitud 7,3 i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margan, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar al vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament dos minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançada el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
22: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
23: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
2: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
22: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana, dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
3: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir les seves responsabilitats. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Obach.
4: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellà així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb l'equip en la deu de Xavi Pasqual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
5: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
4: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic Xavi Pascual i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
4: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La lliga de futbol sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
8: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
4: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per 6a vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
10: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
4: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
4: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
4: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
24: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
4: I en tenis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
1: Són dos quarts de sis.

0: És moment a 3CAT Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes. Per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas, replican que determinaron de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn, passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez, rebutjant les seves explicacions.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
10: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
9: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
9: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
12: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
13: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
12: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
12: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
14: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
12: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
15: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
12: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
16: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
17: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
18: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts, dijous, sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:02. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
19: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, comentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
20: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 900 a folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de dos gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
21: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
22: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
21: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
23: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
21: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
24: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
21: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
25: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubac.
26: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots 4 quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
27: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
26: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
2: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
26: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pascual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Vilhernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
26: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
1: 3CAT Info.
26: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
26: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
5: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
26: Passem ara al futbol.

0: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
1: Trescatinfo.
0: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
2: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
0: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
1: Trescat Info.
0: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. 2 terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6:02 al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber.

0: Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant a les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores d'aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
1: Sí, no,
0: de moment és tota la informació que us podem aportar.
1: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
0: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. Hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
1: Doncs, Bernat Lautaro, hi tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Venezuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Venezuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Venezuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
2: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es com no vamos a continuar.
1: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
3: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
1: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
4: Quan vàrem anar cap al motel, el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
1: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5-7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
6: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
1: Això aquí, però a Brussel·les?
6: En una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
1: A les 6:10, amb què han anat a dormir els Estats Units?
6: Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de dos dies abans, a partir del dia 2.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la detenció de dos treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraband. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
7: Avui és dijous 25 de juny, comencem el dia amb temperatures altíssimes ja a aquesta hora, amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba la onada de calor, tot i això encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30-32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
1: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
9: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
1: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Les imatges d'edificis ensorrats, esquerdats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, el Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
11: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
10: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5, que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
12: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
1: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
9: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
1: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directa o indirectament el seu entorn.
12: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
14: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
15: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
13: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
9: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
16: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
14: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
17: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
1: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
12: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Passen dos minuts d'un quart de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
9: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
8: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
1: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i, sobretot, revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
12: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
9: El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
1: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
12: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
1: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart i 4 minuts de 7. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
1: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
22: El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
23: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
22: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. 3 dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
1: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
24: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
25: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
24: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
25: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
24: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
1: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
0: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
2: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
25: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
1: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
22: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
1: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
1: La primera.

0: tanca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guix, on presentarà el seu nou EP Galàxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera. Money.

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrada amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satoranski, Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els per als... Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent n'hi ha dos, ja posa a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a 6:45, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Venezuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto, yo grave...
0: Son alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Venezuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento.
5: Les autoritats venezolanes, sentir amb la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: Hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Venezuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
9: Apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrem en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, ara ho dèiem, a partir de les 11 al matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no?, entén, no?, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Venezuela encara no ha arribat a les portades portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores, als diaris no hi han arribat a temps, unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que hi va compareixer al Congrés. El diari Ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura, i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada: calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar el seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar, i la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fos en les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a cambio de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86 és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Zavara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps, amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol. La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro. Vale.
4: Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, no sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Déu-n'hi-do. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engegué la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopar de germanor, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a 10:00, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nana amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, que això aporta molt de pes, i ja l'aporta molt de pes, hem de o reforçar el que és l'assentament de les bigues o fer la casa nova.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir, els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX alemany ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Catalunya Ràdio. 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
13: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
14: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
13: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
15: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
13: Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
12: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
12: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
13: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
16: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
17: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
13: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
18: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
19: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
13: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, al Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
12: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
13: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
12: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i al sud d'Anglaterra,
13: on s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
12: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
13: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
20: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
13: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
20: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
13: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
12: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
13: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
12: Sant Jaume, Laia Claret.
21: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
22: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
21: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
22: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
21: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I allà han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
13: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
12: Lleida, Estela Busoms.
23: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara cultura.
24: Ya hace calor en la cafetera.
12: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
25: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
12: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
3: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
12: I els esports, Robert Prat.
0: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
12: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de l'ACB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de l'ACB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València, per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre que un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues a CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Bon dia, i aquesta hora fer un cop d'ull com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixén, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
27: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
3: A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
27: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
28: Ahir ens va venir a veure el supòrter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
29: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh, què passa? Què passa?
28: Un moment. Has tocat un tema delicat.
30: Important.
28: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ja, ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
29: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que m'ho vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale? Oficial.

evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com a molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana. Deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació, a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país.

0: Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
1: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
1: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una part a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
2: Ustedes son prensa?
1: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dame un segundo. Disculpeu un moment, que m'estava parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, eh? Si no, digues.
1: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm-hmm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre de morts en aquests moments, però sí s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvariada treballant, desenrunant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Però és un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 3:15, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:15. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt al Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora tindrem a Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous. Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida a Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
5: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Al vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
9: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
10: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
9: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
11: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també el Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. S'hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36 graus. 1,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns.
2: Els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria de Belardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revella de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Manu Guix, el Festival de Piano Toca'm a Tortosa, i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert, comenta't.
1: Amb una victòria molt clara davant el Barça, 84.
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Cordó. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, també per una avaria.
5: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
7: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
6: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
5: Són dies de molta, moltíssima calor, com a mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
7: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
6: Artés, Cardona, Sant Salvador, Solsona han passat dels 40.
5: I al Moianès, veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
7: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
5: I al Vallès, Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
6: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
5: El parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
7: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
5: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
6: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
5: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Alet, bon dia.
9: Molt bon dia, Lara.
6: Com va la revetlla de Sant Joan?
9: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revelles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
6: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
9: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
6: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
9: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
9: Estan
0: molt bons.
9: Boníssim, oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la Rebella, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
10: Però bé,
9: vinga, una abraçada per abraçada tothom, que tingui un bon dia.
10: Igualment.
11: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levanté con el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuí és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, hagueren trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
4: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
0: Catalunya Ràdio. 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
13: Bon dia, la calor.
14: Bueno, perquè estem tots una miqueta als escollons, ja.
15: Vale.
13: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomí ens explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
16: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
13: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
16: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
16: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
16: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
13: Bueno, no sortir, no?
16: Molt bé! Gomet, ben per tu!
13: Merci.
16: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de beure aigua o no n'hem de beure?
13: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí,
16: bueno,
0: perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
16: Sí, perdó, perdó. Estranyeta, Jovany.
0: Sí, sí.
16: Molt bé, cum laude. Fem un altre
0: sí, va, de pressa.
16: Sí,
13: l'últim, l'últim.
16: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del
13: última
16: dia?
13: Última hora, última hora.
16: Correcte.
0: 8:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla d'almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podrien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigir condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit, es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'Itu més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula «President, no et rendeixis».
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu «són tots de dretes».
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Catalunya Ràdio.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
15: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
17: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
18: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
19: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
20: De veritat?
19: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
21: Zoom!
22: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
23: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
24: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mar amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb Parklink.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
21: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
25: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
21: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
25: Doncs que els rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les rebaixes, les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins l'1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
21: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
26: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclosa Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
27: I en plan econòmic, l'ON Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
28: Super València, tota portada titula el diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari AS parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final.
29: Tu i jo morim de ganes, tu i jo les barricades, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo cremam
4: València, tu i jo morim de ganes.
28: El periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc, per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc, i per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça, i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
5: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando que eres...
6: Depèn de preguntes, no? Jo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene muy sentido, pero bien.
28: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
7: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer.
28: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, sinó que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
8: En andaluz, me suena en andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal.
0: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena. Pineda.
9: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
0: I l'Ara, qui fa any avui?
27: Doncs mira, avui felicitem la cantant vigatana Núria Grella. I say we have...
0: 27.
27: Gairebé, en fa 30, rodons.
0: Ah, mira. Sí. Qui més?
27: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so... No, 28.
0: Oh, mira. Has anat girat. Sí, exacte.
27: Has anat girat. I en suma un mes la cantant Chenoa.
0: Home. Aquesta sona que la Xenoa era tipus jo, 52?
27: 51.
0: Mira, veus?
27: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual, la Xenoa.
0: Sí,
27: és increïble.
0: Sí, és espectacular, espectacular. El santoral, Lara.
27: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va manar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
0: No, tenim un Nadal, no? Tenim,
27: sí,
0: el Guillem,
27: tenim
0: Soler.
27: Nadal, Guillem Soler.
0: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
12: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic, que havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
0: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
11: Els sons del matí.
13: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
14: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
15: Se acaban de caer edificios.
16: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
17: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
18: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido.
19: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
22: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
23: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
26: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
0: Entregar.
26: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar algú per amor o es pot entregar lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Patronal.
26: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
0: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
27: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
0: 1 milió d'euros.
27: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
0: 50%.
27: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
0: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
12: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
0: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
12: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
0: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Busoms, què hi veus?
24: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis, i a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
30: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
31: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa a Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a dos de la seva selecció contra Nova Zelanda.
0: I això és real o és fals?
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
31: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
0: Gràcies, Marc.
31: Adéu, bon dia. Si vols fer la
3: compra, ve a Tanacarre. Cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Acaban de caer edificios.
5: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
6: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
5: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
27: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
5: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
27: Fran Martín de la Ipica, Padoc Activo Collserola, Molins de Rei denuncia.
7: La gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
0: I el Mundial, golejada del Brasil.
5: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa als setzens amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
10: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
20: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
10: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no. Està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
21: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta sentit Llobregat.

0: i Serral de Vinyó. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, saps d'on et truquem?
1: M'ho temo, em sembla que sí.
0: Sí? Per exemple?
1: Xiripipi.
0: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys en aquests 47 anys que faràs i et dedica qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix. Bon.

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C58 i a cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. Hi ha retencions també a la P7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema a moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com Alosa o el Petit de Calaril.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyant el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grup A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat

0: per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
1: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
1: I comencem a Veneçuela, on dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat el país aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital, i a altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, fa pocs minuts ha donat una primera xifra de víctimes molt provisionals i parla de 32 víctimes mortals i 700 ferits. Però les imatges que ens arriben i que corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà més.
3: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
1: De fet, les estimacions parlen de milers de morts per aquests dos terratrèmols de 7,5 i 7,2 graus d'intensitat, un doble sisme de gran magnitud que ha passat en pocs segons de diferència i que han deixat un panorama de devastació amb edificis ensorrats i un país paralitzat. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo, i també s'ha notat a la capital, Caracas. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
5: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials, mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
6: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos, según la medición. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
5: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
3: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
5: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
1: Els dos terratrèmols s'han registrat cap a les 6 de la tarda i entre l'un i l'altre amb prou feines han passat un minut. Això ha provocat el pànic entre la població, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
7: De moment és un ambient desolador. Podem veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
1: De fet, Donald Trump ha afegit a les xarxes que la xifra de víctimes serà devastadora. El Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: 8 i 8 minuts, Pedro Sánchez s'agafa novament a l'ITU més contra el PP per defensar-se de les causes del seu entorn. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol es va desmarcar altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
9: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
10: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
8: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare.
1: I Junts per Catalunya va sorprendre el Congrés demanant a Pedro Sánchez que s'aparti per tal que la majoria de la investidura pugui investir un nou president per acabar la legislatura. És el mateix que ha fet Keir Starmer al Regne Unit. Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueras suggeria aquesta altra fórmula que Sánchez també rebutja.
11: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
9: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
1: I Gabriel Rufián, d'Esquerra, va acollir Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
12: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
1: Al Senat, la majoria del Partit Popular va aprovar en Vox una moció per demanar la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia. D'altra banda, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. D'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I un altre dels casos que setja a l'entorn de Pedro Sánchez, el de Begoña Gómez. La seva dona, de fet, ja ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado el passaport. És una de les mesures cautelars que la magistrat va aplicar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també ha prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats. I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta el PP. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat José Manuel Villarejo li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels populars a canvi de 2.000 euros al mes.
13: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
1: Ara són les 8 i 11 minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els bombers han treballat al llarg de la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Ahir al vespre el van aconseguir estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
14: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
15: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
14: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard.
1: I els bombers van controlar ahir a la tarda un incendi a Isil al Pallars Sobirà que es va declarar en una zona de difícil accés. El foc que va començar al migdia al camí de les Falles va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre foc en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop de Port del Comte. Precisament, parlant d'incendis, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró, un context de risc forestal creixent. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant als ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
17: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
16: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
18: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
16: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'abans del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
1: Hem arribat en punt a un quart de nou del matí. Temps ara per l'àrea de serveis. I la primera connexió és per l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Un accident complica encara la circulació d'entrada a Barcelona per la C58. Els vehicles ja s'han retirat, però encara hi ha cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. A la P7 hi ha lentitud a Maçanet de la Selva, sentit Girona, per unes obres. Precaució en aquest punt. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes, especialment la litoral, a la zona franca en sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat. Parlem també de transport públic. Recordem que des d'avui, durant dos mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
19: Bon dia.
1: El temps. Enric Agut.
20: Matí ben tranquil, matí de sol serè, molta calma, molta tranquil·litat. Avui hem tingut algun valor encara tòrrid, alguna mínima tòrrida, per exemple al centre de la ciutat de Barcelona, en una jornada que ja no tindrem l'etiqueta d'una de calor, però igualment farà calor i les màximes poden arribar als 37 graus a Lleida, Balaguer, també xifres de 36 a Manresa, Vic 35, no s'assoliran els 40 graus els últims 4 dies, des de diumenge fins a aquest dimecres hem tingut xifres de 40 graus en alguns indrets del país, avui ja no s'assolirà aquesta barrera dels 40 graus, però igualment la temperatura serà alta per l'època, amb aquestes xifres, aquestes màximes punta de 37 graus a Ponent. A la costa ambient humit, xafogós, podrien tenir alguna boirina també en algun sector del litoral gironí, més aviat boirina, no pas boira, boirina costanera, i a la tarda que deixaran nuvolades al Pirineu i de manera molt aïllada a l'extrem nord del Pirineu pot caure algun ruixat. Demà divendres el panorama serà semblant, la temperatura similar, aquesta calor encara persistent a màximes, les més altes arribant als 37 graus a Ponent. 3CAT
1: Info. 8 i 17 minuts, nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable, es tracta de 3 adults sense fills. I anem en directe a Sant Adrià del Besòs. David Àngela, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs sí, tres famílies sense menors a càrrec s'afegiran avui a macrodesnonament que s'està produint aquests dies aquí al barri de la Mina, Sant Adrià. La Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge, acusa l'administració en la gestió d'aquest conflicte.
22: Si aquí, de fons, en tot aquest conflicte i en tot el que ha passat durant aquests 25 anys a la Mina, hi ha una negligència institucional i una falta de, en plan, voluntat per donar resposta a les necessitats de les veïnes de la Mina. I en aquest sentit està claríssim. Aquestes persones porten 9 anys aquí. 9 anys aquí que s'hauria pogut estudiar les situacions per donar resposta a les persones que ho necessitessin abans de plantejar desnonar a tothom en bloc.
21: Ja ha arribat aquí la comitiva policial formada per 5 furgonetes de barro dels Mossos d'Esquadra que procediran a aquest llançament davant d'una vintena de veïns que es concentren a les portes amb menys beligerància que els últims dies. Després els operaris precintaran amb plaques metàl·liques als accessos, una maniobra que ha servit de poc en els casos precedents. Els ocupants, almenys en 2 dels casos, van tornar a accedir als habitatges sense gaires complicacions poques hores després.
1: Des de Sant Adrià del Besòs, David Àngela, gràcies, bon dia.
21: Adéu, bon dia.
1: Fem una pausa i de seguida tornem i anem a Colòmbia.
0: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
24: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
23: D'altres temen el retorn del feixisme.
25: L'extrema dreta és com un virus. És un virus político-social que se va extendiendo.
23: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
2: Ja disponible a la plataforma Tresca. Tresca Info.
1: Com dèiem, passem per Colòmbia perquè allà l'ultradreta pren el poder i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
26: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priellas, 3 dies després del recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priellas, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar. I crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnosticat d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
27: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
1: L'OMS afegeix que la setmana que ve es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola.
2: 3CAT Info.
1: Una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial als que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial. Lleida, Estela Busoms.
28: La parella va quedar investigada per un delicte contra la salut pública quan al març del 2023 els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra a un client. Procedia de la collita de 40.000 llavors que havien sembrat en una finca de Juneda a les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, en el moment que són denunciats, també s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que no eren psicoactives. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, s'han arruïnat. En total demanen poc més d'un milió d'euros sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
1: I ara posem música a aquesta hora perquè el Festival La Fònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. María Rubira.
29: Volando voy, volando vengo, vengo.
3: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
5: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'estany de Banyoles.
3: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
5: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'estany i que en aquest cas doncs, tindrem amb dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Luà i de Quim Carandell.
3: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
5: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibis.
3: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
5: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
7: En totes les coses.
3: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
2: Esports.
1: Hola, Alcerra, bon dia.
8: Bon dia, bona hora. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València, 84-108, que s'adjudica la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugranes han vist com el València el superava de forma clara en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
9: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
8: Aquesta derrota també suposa la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pascual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
10: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
8: El partit d'ahir també suposa més de la marxa de Xavi Pascual, adéu de Vesely, que es retira, i les sortides de Satoranski, Billy Hernán Gómez i la Provítola, que no continuaran. L'argentí en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
8: I també s'acomiadava els micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, Tomás Satoranski.
12: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto, se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
8: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta.
2: 3CAT Info.
8: Al Mundial de Futbol, en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca Dinamarca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup, Corea del Sud és tercera. També haurà d'esperar. I abans, ahir a la nit, es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors terceres. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar aquest quart partit.
13: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
8: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
2: 3Cat Info.
8: I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aconseguit dimarts a La Corunya. Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montanet, destacava la gesta aconseguida.
14: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.

0: Dos quarts de nou del matí, sou a 3cat.info. Fem un cop d'ull a les principals informacions amb les que es lleva aquest dijous. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Retencions encara des de Montcada d'entrada a Barcelona per la C58 derivades d'un accident ja retirat, de retruc cua també a la C33 i a aquesta hora carregades també les rondes de Barcelona, especialment la litoral, a la zona franca, sentit Besòs, precaució per una possible incidència en aquest punt i també des de Sant Adrià en direcció Llobregat.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Dos forts terratrèmols, els més importants de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits, però les imatges fan tema moltes més víctimes. Pel que fa a la crònica política judicial de l'estat, l'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Dues informacions que ampliem de seguida, però també us explicarem que la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que els representa, amb una trentena de booktokers de tot l'estat. I passarem per Girona. Allà l'Hospital Trueta posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, en la reforma dels quiròfans ja existents.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. Eudal, el Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant del València.
3: Els blaugranes són superats clarament pels valencians per 84-108 i perden la final per 3 victòries a 1. Els de Pedro Martínez, per la seva part, aconsegueixen amb la victòria d'ahir el segon títol de la seva història.
0: I pel que fa al temps, matí assolellat en general, a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Ara passen pràcticament 3 minuts a 2:15 del matí, dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, fa pocs minuts ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Però les imatges que arriben i que corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà més.
4: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: De fet, les estimacions parlen de milers de morts per aquests dos terratrèmols de 7,5 i 7,2 graus d'intensitat, el d'un doble sisme de gran magnitud que ha passat en pocs segons a dir de diferència i que ha deixat un panorama de devastació amb edificis ensorrats i un país paralitzat. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo. I també s'ha notat a la capital, Caracas. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
6: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
7: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según la medición, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
6: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia Lamar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
0: Els dos terratrèmols s'han registrat cap a les 6 de la tarda i entre l'un i l'altre amb prou feines ha passat un minut. Això ha provocat el pànic entre la població, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
2: De moment és un ambient desolador. Hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: De fet, Donald Trump ha afegit a les xarxes que la xifra de víctimes serà devastadora. El Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez s'agafa novament al Litumes contra el Partit Popular per defensar-se de les causes del seu entorn. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol es va desmarcar altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare.
0: Junts per Catalunya va sorprendre el Congrés demanant a Pedro Sánchez que s'aparti per tal que la majoria de la investidura pugui investir un nou president per acabar la legislatura, el mateix que ha fet un Kirstamar al Regne Unit. Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Sánchez també rebutja.
12: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I Gabriel Rufián, d'Esquerra, va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
13: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
0: Al Senat, la majoria del Partit Popular va aprovar amb Vox una moció per demanar la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia. I el president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la patronal en un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha presa després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
14: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi, que critica que no s'hagi aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i està deteriorant les institucions. Qui també fica cullerada són els bisbes espanyols i demanen a Pedro Sánchez que suspesi si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
15: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
0: 8:39, tornem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Allà s'hi està fent una nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla a Sant Adrià del Besòs, com dèiem, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable, es tracta de 3 adults sense fills. Última hora, David Àngela, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs molta menys tensió entre els veïns d'aquí de la mina en aquesta tercera jornada de desnonaments respecte als dies anteriors. L'operatiu dels Mossos d'Esquadra es manté davant del número 58 aquí a la Rambla de la mina, mentre alguns agents han entrat a l'edifici amb l'eina per esbotzar la porta, mentre un grup reduït de veïns es mantenen davant de l'edifici sense haver oposat resistència. Dels ocupants dels tres pisos es dona la circumstància que un d'ells avui no hi podia ser, segons la Marta López, del Sindicat de l'Habitatge.
17: Una de les famílies que van a desnonar, en plan, no està aquí perquè precisament està, tenia que anar a buscar una entrevista de treball perquè no té ingressos i no podia ni tan sols, en plan, el dia del seu desnonament estar aquí per poder, pues, intentar dialogar amb la comitiva o amb qui sigui.
16: Els Mossos també han fet lloc a les dues furgonetes de lloguer on han arribat els operaris que han d'instal·lar les planxes metàl·liques per precintar aquests dos pisos. De moment, força calma avui aquí al barri de la mina mentre es produeix aquest nou desallotjament. Recordem que el Consorci de la Mina desallotjarà una seixantena de pisos d'aquest bloc per oferir-los als veïns del bloc Venus sentenciat a l'enderroc.
0: David Àngela, des de Sant Adrià del Besòs, gràcies, bon dia.
16: Adéu, bon dia.
8: 3CAT Info.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'avançada el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
18: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple. El president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
19: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Amb tot, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. I també continua la tendència de baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona de ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius. Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
20: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
18: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Elisa Moulia ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportador de Sumar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulia, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calúmnies, va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés detenir-la la setmana passada per no haver-se presentat davant la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va alegar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulia assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Errejón ha sol·licitat al jutge que adopti mesures cautelars contra Moulia, en concret compareixences al jutjat cada 15 dies. Hem arribat així pràcticament a 9:15 del matí. Sou a 3Cat Info. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit, també a la xarxa de transports públics, i de seguida actualitzem la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Circulació complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona des de Zona Franca, sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del Moll de la Fusta per alguna incidència. Retencions també en sentit contrari des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents per un turisme avariat que ocupa el carril esquerre. Recordem que encara hi ha densitat també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona, derivades d'un accident ja retirat. Transport públic, recordem que des d'avui i durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126.
0: El temps. Enric Agut.
21: Dia molt tranquil, dia molt estable. Només a la tarda tindrem algunes nuvolades cap a l'àrea del Pirineu i de manera molt puntual pot arribar a caure algun ruixat a l'extrem nord de la serralada. També hi ha hagut nuvolades al Golf de Lleó que han deixat algun ruixat puntual, però bé, el temps és tranquil. I la temperatura avui, novament alta, però ja no estarem en una situació d'onada de calor. Avui no s'assoliran els 40 graus a Ponent. Ahir encara es va assolir aquesta xifra, es va arribar a aquesta barrera psicològica dels 40 graus a Ponent. Avui no s'assoliran, però encara la calor serà intensa, amb xifres que poden arribar als 35 o superar els 35 a força poblacions interior i arribar als 37 a la Conca de Tremp, també al Segrià, la Noguera o a l'interior de la Conca de l'Ebre, en una jornada que ens portarà humitat i xafogó a la costa, amb una marinada que reforça el centre del dia durant la tarda a la Costa Brava. Aquí cap a l'àrea del Cap de Creus es podria aixecar maró. Demà divendres el panorama serà similar.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: On fa molt de calor a França, que ha decretat per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat a l'est de l'Hexàgon en ple debat nacional sobre l'absència de remeis per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
23: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana.
0: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i al sud d'Anglaterra, on s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic. Londres, Quim Olivares.
24: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus.
22: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Hospital Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex dels 11 quiròfans actuals, es passarà al 16. Fèlix Martín.
25: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
2: a part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests sis, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
25: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
3: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, aniran tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
25: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
0: A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta. Després hauria fugit del lloc de l'accident. Lleida, Estela Busoms.
4: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca a la Garrotxa reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
5: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
6: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
5: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
6: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
5: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
22: 3CAT Info.
8: 3CAT Info.
0: 8 minuts i arribarem a les 9. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que va començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que els representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora Guillermina Rosés confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
7: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells, per la seva editora, Blanca Pujals. La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
26: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors. I jornada històrica. Aquest dimecres, en la Dia de Castellera de Sant Joan a Valls, s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconsegut descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
27: La Diada de Sant Joan a Valls passarà a la història pels 2 4 de 9 nets que van descarregar les dues colles als Xiquets de Valls a la segona ronda, els més matiners que s'han vist mai al calendari casteller. Construccions impressionants, executades amb una destresa de primer nivell. La Vella va acompanyar el 4 net amb el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. En total, 4 gamma extres. I les Joves amb el 2 de 9, a més del 3 de 9 i el Pilar de 6. També va veure la gamma extra la Diada de Sant Joan a Tarragona. La colla jove de la ciutat hi va estrenar el 2 de 9 i també va completar de sortida el 3 de 9. Pel que fa a la resta de colles tarragonines, estrena del 7 de 8 per part dels matalassers, clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau i un altre 2 de 7 dels xiquets del Serrallo.
0: Amb aquesta Diada Castellera de Valls arribem al temps dels esports.
9: Esports.
0: 5 minuts i seran les 9 del Serra, bon dia.
10: Bon dia, el Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga CB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València per 84-108, que s'adjudica d'aquesta manera la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugranes han vist com el València el superava de forma clara en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
11: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
10: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça al tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip. Em feia aquesta anàlisi a Esport 3.
12: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
10: El partit d'ahir també suposa més de la marxa de Xavi Pasqual, l'adeu de Vesely, que retira, i les sortides de Satoranski, Billy Hernán Gómez i la Provítola, que no continuaran. L'argentí en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
10: I també s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit, Tomás Satoranski.
14: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
10: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta.
9: 3CAT Info.
10: Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doplet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. I Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera de grup, Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar per saber si juga o no als setzens. I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia té moltes opcions d'entrar als setzens com una de les millors terceres. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F, aquesta nit a les 10, grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya, i a la 1 de la matinada el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos, i a les 4 de la matinada el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. En futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Murcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar el partit.
15: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los...

0: de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
1: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular a aquesta hora per la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
1: Circulació complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha cua des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta, sentit Besòs, i de Sant Adrià fins a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents derivades d'un turisme avariat. Recordem que encara hi ha densitat també a la mateixa C58, en aquest cas cap al Nus de la Trinitat, derivades d'un accident ja retirat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes víctimes més. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Espanyola, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La policia espanyola creu que l'expresident es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ja ha fet 291 morts.
2: Esports. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB. El perda també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i al grup C, Escòcia 0, Brasil 3, Marroc 4, Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, benvinguts. Salutacions de qui us acompanyarà durant la propera hora, Albert Manyà. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència.

0: i la presidenta interina Delcy Rodríguez ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Però les imatges a les xarxes de molts testimonis fan tema que la cosa anirà a més.
1: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarda, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: El Servei Geològic dels Estats Units ha fet, però, una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000. I és que aquest doble sisme de gran magnitud ha passat en pocs segons de diferència. La zona més afectada és La Guaira, al nord de Caracas, on hi ha desenes d'edificis ensorrats. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents i molta gent ha sortit al carrer per passar la nit per por a possibles rèpliques. L'aeroport de Caracas ha quedat tancat per danys estructurals, així com el metro, ja que hi ha molts danys estructurals i talls elèctrics. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
3: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials, mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
4: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según la medición, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
3: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
1: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
3: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
0: Els dos terratrèmols s'han registrat cap a les 6 de la tarda, hora local, i entre l'un i l'altre amb prou feines ha passat un minut. Això ha provocat el pànic entre la població, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
5: De moment és un ambient desolador. Podem veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, grans senyals de desesperació.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable, es tracta de 3 adults sense fills. Anem cap a Sant Adrià de Besòs. David Àngela, bon dia.
7: Hola, bon dia. El desnonament d'avui s'estava produint amb molta tranquil·litat fins que hem assistit a una escena força surrealista. Ha sigut quan tres turistes, sense samarreta i amb cerveses a la mà, que s'intuïa que encara no havien anat a dormir, han aparegut en un balcó d'un pis turístic d'aquí de la Rambla de la Mina, amb ganes de festa. L'ambient s'ha escalfat i han increpat i fins i tot han llançat un altaveu portàtil i una ampolla de vidre contra els veïns del barri. Això ha encès els ànims, evidentment, entre aquests veïns que han amenaçat els tres nois. Els Mossos han hagut d'intervenir per demanar als turistes que callessin i que tornessin a dins del pis. Mentrestant, el procés de precinte dels tres pisos desocupats avui continua amb els operaris que ara estan instal·lant les tanques metàl·liques ja no per blindar, sinó per mirar de dificultar la reocupació. I és que dos dels pisos desallotjats divendres de la setmana passada van ser reocupats per les dones que hi residien poques hores després. De moment, doncs, torna la calma mentre s'executa aquest desnonament aquí a la Rambla de Marina.
0: Gràcies, David. Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
0: Mentrestant, us explicarem també que els bombers han treballat al llarg de la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Ahir al vespre el van aconseguir estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
8: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
9: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
8: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard.
0: I els bombers van controlar ahir a la tarda un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés. El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del Port del Comte. 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró, en un context de risc forestal creixent. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
11: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
10: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
12: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
10: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
0: Obrim plana política perquè Pedro Sánchez s'agafa novament al Itumés contra el PP per defensar-se de les causes del seu entorn. A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
14: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
15: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
13: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare.
0: Junts per Catalunya va sorprendre el Congrés demanant a Pedro Sánchez que s'aparti per tal que la majoria de la investidura pugui investir un nou president per acabar la legislatura. És el mateix que ha fet Keir Starmer al Regne Unit. Fins ara, els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueres suggeria aquesta altra fórmula que Sánchez també rebutja.
16: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
14: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I Gabriel Rufián, d'Esquerra, va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
17: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
0: Amb aquesta informació hem arribat gairebé a un quart de 10 del matí. Obrim àrea de serveis, nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. A aquesta hora, circulació encara complicada a la Ronda Litoral de Barcelona i a cua sentit Besòs des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta i de Sant Adrià fins a la Barceloneta en direcció Llobregat. A la C58, a Montcada, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents derivades d'un turisme avariat i també retencions a la mateixa via a Montcada, direcció contrària cap al Nus de la Trinitat. Fora de l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, destaquem congestió a la C60 i a l'AP7, a la Roca del Vallès, tot en sentit Granollers. Parlem també de transport públic. Recordem que des d'avui i durant 2 mesos i mig les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i l'H8, 34 i 126 d'autobusos.
0: Gràcies, Clàudia. Fins d'aquí una estona. Bon dia.
18: Bon dia.
0: El temps. Amb Enric Agut.
19: Matí ben tranquil, matí de cel serè, molta calma, molta tranquil·litat. Avui hem tingut algun valor encara tòrrid, alguna mínima tòrrida, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona, en una jornada que ja no tindrem l'etiqueta d'una de calor, però igualment farà calor i les màximes poden arribar als 37 graus a Lleida, Balaguer, també xifres de 36 a Manresa, Vic 35, no s'assoliran els 40 graus dels últims 4 dies, des de diumenge fins aquest dimecres hem tingut xifres de 40 graus en alguns indrets del país, avui ja no s'assolirà aquesta barrera dels 40 graus, però igualment la temperatura serà alta per l'època, amb aquestes xifres, aquestes màximes punta de 37 graus a Ponent. A la costa, ambient humit, xafogós, podrien tenir alguna boirina també en algun sector del litoral gironí, més aviat boirina, no pas boira, boirina costanera, i a la tarda que deixaran nuvolades al Pirineu i de manera molt aïllada a l'extrem nord del Pirineu pot caure algun ruixat. Demà divendres el panorama serà semblant, la temperatura similar, aquesta calor encara persistent, a màximes, les més altes arribant als 37 graus a Ponent.
20: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
21: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
24: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3cat.info.
0: Reprenem el fil de l'actualitat política. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Espanyola, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. D'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la policia espanyola ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. A l'Audiència Espanyola s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta el PP. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
1: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: L'extrema dreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priella s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
2: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar. Crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ha fet 291 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
3: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana que ve es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial. Lleida, Estela Bussoms.
4: La parella va quedar investigada per un delicte contra la salut pública quan al març del 2023 els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra a un client. Procedia de la collita de 40.000 llavors que havien sembrat en una finca de Juneda, a les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, en el moment que són denunciats també s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que no eren psicoactives. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics, vora l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una 30a d'actuacions per diferents espais per on desfilaran diferents grups. Banyoles, Maria Rovira.
5: Volando voy, volando vengo, vengo.
25: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
26: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
25: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
26: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem amb 2 actuacions, amb 2 sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
25: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divisa
6: França.
25: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
6: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després Les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
7: En totes les coses que et fan sentir lliure.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
8: Esports.
0: Fins a dos quarts, amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
9: Bon dia. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València, 84-108, que s'adjudica d'aquesta manera la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugrana han vist com el València el superava clarament en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, reconeix coneixia la superioritat de l'equip taronja.
10: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
9: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet. El tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
11: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
9: El partit d'ahir també suposa més de la marxa de Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Satoranski, Billy Hernán Gómez i La Provítola, que no continuaran. L'argentí en parlava en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
9: I també s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit Tomàs Satoranski, el qual era molt crític amb el projecte del Barça de bàsquet dels últims anys.
27: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No és ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
9: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta. Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i el Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera, Sud-àfrica com a segona i Corea com a tercera també haurà d'esperar. I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia té força números per entrar als setzens de final com una de les millors terceres. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits del grup D, E i F.
8: 3CAT Info.
9: I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. ¿Cómo han de enfrentar al partido de hoy?
28: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
9: El quart partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà dos quarts de vuit i es podrà seguir per Esport 3. I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins ha aconseguit dimarts a La Corunya. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida.
13: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
9: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. Aquest és el sisè títol de Lliga de la història de l'Igualada.

0: Bon dia, són 9:45, l'actualitat ve marcada pels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela, que han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç provisional, molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ho va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. A banda d'aquests temes, fins a les 10 també us explicarem que la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. I l'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, en la reforma de quiròfans ja existents. I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, municipi que està fent la Festa Major, i que va obligar la banda a suspendre el concert. Asseguren que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. I en esports, Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça Bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València.
2: Els blaugranes són superats clarament pels valencians per 84-108 i perden la final per 3-1. Els de Pedro Martínez, per la seva part, aconsegueixen amb la victòria d'ahir el segon títol de la seva història.
0: I pel que fa al temps, matí assolellat en general, a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, farà molta calor al migdia, però serà el dia des de diumenge sense arribar als 40 graus el primer dia. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència i la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Però les imatges a les xarxes de mòbils, a les xarxes de molts testimonis, volíem dir, fan tema que la cosa anirà més.
3: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: El Servei Geològic dels Estats Units ha fet, però, una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000. I és que aquest doble sisme de gran magnitud ha passat en pocs segons de diferència. La zona més afectada és La Guaira, al nord de Caracas, on hi ha desenes d'edificis ensorrats. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents i molta gent ha sortit al carrer per passar la nit per por a possibles rèpliques. L'aeroport de Caracas ha quedat tancat per danys estructurals, així com el metro, ja que hi ha molts danys estructurals i talls elèctrics. Corresponsal, Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
5: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials, mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
6: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según la medición, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
5: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
3: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
5: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Katia Lamar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
0: El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que a Veneçuela hi viuen uns 8.000 catalans i que de moment no els consta que hi hagi víctimes catalanes. Just ahir, en el Centre Català de Caracas, estava prevista una festa de Sant Joan.
1: Aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
0: Duch ha destacat que estan en constant contacte amb les autoritats veneçolanes i el Consolat General Espanyol a Caracas. Encara no és clar si a Veneçuela hi ha hagut un únic terratrèmol o dos de diferents. Les dues sacsejades s'han produït en pocs segons de diferència i això fa molt difícil determinar què ha passat exactament. Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana, una zona tectònicament activa on les plaques acumulen tensió fins que aquesta s'allibera de cop en forma de terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica i experta en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
7: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
0: D'altra banda, encara no s'ha pogut determinar quina de les falles que travessen aquesta zona de Veneçuela és la que s'ha mogut i ha provocat el sisme. Els bombers han treballat al llarg de la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Ahir al vespre el van aconseguir estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
8: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en cas van propagar les flames. Durant els primers compassos del foc, van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
9: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
8: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard.
0: França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat a l'est de l'Hexàgon en ple debat nacional sobre l'absència de remeis per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per la falta d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
10: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana.
0: I al Regne Unit les autoritats han emès una alerta vermella de calor per a Gal·les i el sud d'Anglaterra, on s'ha abatut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic. Londres, Quim Olivares.
11: El sud d'Anglaterra i de Gal·les es mantindran alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gal·les es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus.
0: Els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de les negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançada el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
12: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
13: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril Brent, de referència a Europa, cotitza aquest matí en uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que ja s'han fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del barril Brent havia superat els $125 al barril. Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
14: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
12: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país. I avui comença el primer dels talls del servei d'aquest estiu per a obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des d'avui fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la ronda de la rotonda, volíem dir, de la plaça d'Espanya i es talla el carrer Llançà. Elisa Mulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Mulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, va comparèixer voluntàriament ahir als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés detenir-la la setmana passada per no haver-se presentat davant la justícia en 3 ocasions. Les dues primeres vegades, l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Mulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada d'Errejón ha sol·licitat al jutge que adopti mesures cautelars contra Mulià, en concret, compareixences al jutjat cada 15 dies. Hem arribat a 3:15. Thank you. Àrea de serveis, connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Les retencions més destacades són a la Ronda Litoral i a Cua, sentit Besòs, des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta, per un vehicle avariat ja retirat que ha tallat un carril des de primera hora del matí. També retencions en sentit Llobregat, de Sant Adrià a la Barceloneta. Hi ha lentitud amb aturades a la C58 a Montcada, direcció Sabadell, derivades d'un segon vehicle avariat en poca estona. En aquest punt ja ha estat retirat. També retencions a la mateixa Xavia i a la C33 a Montcada, direcció contrària cap al nus de la Trinitat. És tot.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
15: Bon dia.
0: El temps. Amb Enric Agut.
16: Dia molt tranquil, dia molt estable. Només a la tarda tindrem algunes nuvolades cap a l'àrea del Pirineu i de manera molt puntual pot arribar a caure algun ruixat a l'extrem nord de la serralada. També hi ha hagut nuvolades al Golf de Lleó que han deixat algun ruixat puntual, però bé, el temps és tranquil. I la temperatura avui, novament alta, però ja no estarem en una situació d'onada de calor. Avui no s'assoliran els 40 graus a Ponent. Ahir encara es va assolir aquesta xifra, es va arribar a aquesta barrera psicològica dels 40 graus a Ponent. Avui no s'assoliran, però encara la calor serà intensa, amb xifres que poden arribar als 35 o superar els 35 a força poblacions d'interior i arribar als 37 a la Conca de Tremp, també al Segrià, la Noguera o a l'interior de la Conca de l'Ebre, en una jornada que ens portarà humitat i xafogó a la costa, amb una marinada que reforça el centre del dia durant la tarda a la Costa Brava. Aquí cap a l'àrea del Cap de Creus es podria aixecar maró. Demà divendres el panorama serà similar. Fresca
17: Info. Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
18: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
19: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
18: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes. Tresca Info.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10, l'Hospital Josep Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, dels 11 quiròfans actuals es passarà a 16. Girona, Fèlix Martín.
20: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
21: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
20: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
22: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
20: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
0: Detingut a Lleida un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Després hauria fugit del lloc de l'accident. Lleida, Estela Bussoms.
2: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima estava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
4: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
6: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
4: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
6: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
4: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
23: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
24: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
23: Perquè la ciència fa avançar el món.
24: La poma de Newton.
23: També a la plataforma 3CAT.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. L'organització del concert d'aquest poble, que està en festa major, també ha condemnat els fets. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok, amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que el representa, amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
25: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells. Per la seva editora, Blanca Pujals, la comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
26: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors. Jornada històrica ahir a la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
27: La Diada de Sant Joan a Valls passarà a la història pels dos 4 de 9 nets que van descarregar les dues colles dels Xiquets de Valls a la segona ronda, els més matiners que s'han vist mai al calendari casteller. Construccions impressionants, executades amb una destresa de primer nivell. La Vella va acompanyar el 4 net amb el 5 de 9, el 7 de 9 i el pilar de 8. En total, 4 gamma extres. I les Joves amb el 2 de 9, a més del 3 de 9 i el pilar de 6. També va veure la gamma extra la Diada de Sant Joan a Tarragona. La Colla Jove de la ciutat hi va estrenar el 2 de 9 i també va completar de sortir del 3 de 9. Pel que fa a la resta de colles tarragonines, estrena del 7 de 8 per part dels Matalassers, clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau i un altre 2 de 7 dels Xiquets del Serrallo.
23: Esports.
0: Fins les 10, en companyia de l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València per 84-108, que s'adjudica d'aquesta manera la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugranes han vist com el València el superava clarament en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims a més al Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip valencià.
3: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi per Esport 3.
5: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: El partit d'ahir també suposa, més de la marxa de Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoranski, que no continuaran. El txec s'acomiada als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític en com s'han fet les coses els últims anys.
7: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No és ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, però jo crec que un equip que faltava força.
1: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez.
23: 3CAT Info.
1: Al Mundial de Futbol, en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i el Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera, Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir el primer lloc del grup.
8: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
1: I abans, ahir a la nit, es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. La classificació suïssa passa com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar entre una de les millors terceres en els setzens. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquesta nit a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo Múrcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, explica al Tot Costa de Catalunya Ràdio com han d'afrontar el partit d'avui.
9: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
1: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a dos quarts de vuit i es podrà seguir per Esport 3. I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina aconseguit dimarts a la Corunya. Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida.
10: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni

0: Bon dia, són les 10. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora catalana i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Les imatges fan tema moltes més víctimes. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Pirielles ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien cada cop més que està aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames de Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada, perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, a la reforma de quiròfans ja existents. I el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. És la 22a edició que desplegarà fins diumenge una trentena de dues actuacions diferents.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB. El perd també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol. Aquesta matinada s'han tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
0: I el temps, cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Sensació d'aixafogor a la façana costanera.
3: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor-Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
4: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: Les imatges i el relat de molts testimonis a les xarxes fan tema milers de víctimes.
5: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
7: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: El Servei Geològic dels Estats Units ha fet, però, una primera estimació i apunta que els forts sismes podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. L'epicentre del doble sisme s'ha registrat al municipi de Montalbán, però, segons les autoritats de la zona més afectada, seria La Guaira, una zona caribenya situada al nord de Caracas, on hi ha desenes d'edificis enfonsats. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents i molta gent ha sortit al carrer per passar la nit

0: per por de possibles rèpliques.
1: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: L'aeroport de Caracas s'ha tancat per danys estructurals i els vols d'en ruta s'han desviat cap a altres països. En les properes hores, quan es faci de dia, es veurà l'abast de la tragèdia. Fa 59 anys, Veneçuela va registrar un dels pitjors sismes de la història del país, amb 245 morts, milers de ferits i importants danys materials. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit a les xarxes que la xifra de víctimes serà devastadora i anuncia que ho tenen tot preparat per enviar-hi ajuda. El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que a Veneçuela hi viuen uns 8.000 catalans i que, de moment, no els consta que hi hagi víctimes catalanes. Just ahir, en el Centre Català de Caracas, estava prevista una festa de Sant Joan.
2: Aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
0: Duch ha destacat que està en contacte constant amb les autoritats veneçolanes i el consolat general espanyol a Caracas. Canviem radicalment de qüestió, però ens quedem a l'Amèrica Llatina perquè l'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de l'Espiriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
3: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de l'Espiriella. Tres dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De l'Espiriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: El Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura. I lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Me costó entender a Junts, se lo confieso, ¿eh? Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, esto es una... Todo está desbaratado. ¿Ustedes están dispuestos a mantener y a prolongar esta situación? ¿Sí o no? No van a hacer nada. Ayer Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos ya retiran el apoyo, pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur. Ho ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Des del PSOE, Montse Mínguez ha volgut posar en valor els acords que s'han aconseguit fins ara amb els socis d'investidura davant les opcions de fer fora Sánchez de la Moncloa. N'ha parlat a la 2 de Televisió Espanyola.
7: Existeix una eina que és el de la moció de censura, que tot aquell que la vulgui presentar, doncs aquí mateix està el registre i la poden presentar. I als socis de la investidura diríem que si hem arribat fins aquí i que si el nostre país està avui molt millor que fa 8 anys, és gràcies també a polítiques que hem sigut capaços d'aprovar entre tots.
0: Pel que fa als casos de corrupció que assetgen Pedro Sánchez i el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i els seus missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades, per exemple, amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. D'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I amb tot, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado el passaport. És una de les mesures que

0: Tutelars que el magistrat va aplicar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats. A l'Audiència Nacional, d'altra banda, s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta el Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcena, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar a la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
1: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: Ara són les 10 i 11 minuts.
2: Trescat Info.
0: Donald Trump inaugura 16 dies de celebracions pel 250è aniversari de la independència dels Estats Units amb un míting polític al National Mall, al cor de la capital del país, Washington. Davant de desenes de milers de persones i protegit per una enorme paret de vidre a prova de bales, Trump ha presentat l'acord amb l'Iran com un triomf històric i s'ha atribuït el mèrit d'haver evitat, ha dit, que el règim pugui disposar mai d'armes nuclears. El mateix Trump ha volgut oferir als seus fidels els tipus de discurs que és habitual en el president dels Estats Units, assegurat que amb el nivell de... ha assegurat que amb ell el país ha recuperat la grandesa just quan s'acosta l'aniversari de la independència. Mentre parlava, avions militars sobrevolaven el National Mall, l'artèria principal de Washington, com dèiem, on es troben els monuments de diversos presidents i líders cívics de la història dels Estats Units. El discurs ha estat curt, de menys de 30 minuts. Trump ha promès que les festivitats per commemorar l'aniversari de la independència que tindran l'epicentre el 4 de juliol seran inoblidables. Precisament, tant el programa d'actes com algunes iniciatives de la Casa Blanca, inclosa la remodelació del llac reflectant que hi ha davant de l'estàtua de Lincoln, han estat polèmiques. Alguns artistes convidats a les festivitats s'han donat de baixa. I Donald Trump feia referència a l'acord amb l'Iran. Doncs bé, sobre aquesta qüestió, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de les negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran, sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'avançada el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic de trànsit naval.
3: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple. El president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
4: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que ja tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el de referència a Europa, cotitza aquest matí en uns 72 dòlars, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que ja s'han fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli Brent havia superat els 125 dòlars al barril.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: En punt, un quart d'11 del matí. Temps per a l'àrea de serveis a Trescat Info.

0: Connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Circulació complicada aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà del Vallès, sentit Girona, i a cua des de Cerdanyola. Encara complicat el trànsit també a la Ronda Litoral. I a cua sentit Besòs des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta per un vehicle avariat ja retirat que ha tallat un carril des de primera hora del matí. I lentitud amb aturades també a la C58 i la C33 a Montcada i Reixac d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Hem de parlar també de transport públic perquè tenim una nova incidència a Rodalies, a la línia R8. Hi ha demores que poden superar els 30 minuts, segons Renfe, per una incidència operativa. És tot.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Bon dia.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Cel serè aquest matí amb algunes nuvolades al voltant del Cap de Creus. Una massa de núvols situada al Golf de Lleó deixarà algun ruixat, però no arriba aquí a Catalunya. Bona part del país el cel és ben net, no hi ha núvols. A la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu amb la calor i la humitat ambiental i algun ruixat molt local pot caure al nord, a l'extrem nord del Pirineu. L'onada de calor ha acabat, però igualment la calor serà intensa aquests dies. Amb màximes que a Ponent avui poden arribar als 37, algun valor puntualment de 38. No s'assoliran els 40 de les últimes 4 jornades, però igualment l'ambient serà calorós. Moltes poblacions interior arribaran als 35 i també cap al prelitoral les xifres que poden arribar als 34 o 35. A la costa al voltant dels 30, 31, 32 amb sensació de xafogor. Demà divendres el panorama serà similar. El temps encara serà més estable al Pirineu, on no hi haurà ruixats de tarda. I la temperatura sí que pot repuntar, pot augmentar més respecte avui a comarques gironines cap a l'interior de l'Empordà, també Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, perquè el vent arribarà una mica més escalfat i alguna màxima puntualment tocarà els 37 o 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu d'extinció a l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els efectius continuen remullant la zona i revisant els punts calents d'un foc que ja es va donar per estabilitzat aquest dimecres al vespre. Els bombers mantenen el dispositiu, com dèiem, per evitar que l'incendi es reactivi. El foc es va declarar dimecres i ha afectat 16 hectàrees majoritàriament de superfície forestal, segons les estimacions provisionals. L'incendi va obligar a confinar els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping pròxim al punt d'inici del foc, unes 700 persones en total. El confinament es va mantenir durant la tarda de dimecres i es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. També els bombers van controlar ahir a la tarda un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés. El foc, que va començar al migdia al camí de les Falles, va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre foc en una zona molt complicada, a dalt de la Carena, prop del port del Comte. Parlant d'incendis, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha de diversos al Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el de l'Alt Cadí-Moixeró, en un context de risc forestal creixent. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per el seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
5: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
4: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
6: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
4: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles sostenibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
11: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
12: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
13: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
14: Sóc el Risto Mejide.
15: Sóc Álvaro Morte.
11: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
16: Amb tots vosaltres, Jordi González.
11: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: D'aquí a 3 minuts ens centrarem en la informació esportiva. Abans tenim temps de passar per Girona perquè l'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, dels 11 quiròfans actuals es passarà a 16. Fèlix Martín.
17: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
18: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
17: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
19: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
17: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que els representa, amb una trentena de booktokers a tot l'estat. La fundadora Guillermina Rosés confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
20: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells. Per la seva editora, Blanca Pujals, la comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
21: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Brontë, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó proscriptors. Temps ara, ja sí, pels esports.
2: Esports.
0: 5 minuts fins a 2:15. Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València per 84-108. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugrana han vist com el València el superava clarament en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
14: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
12: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
15: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
12: El partit d'ahir també suposa, a més, de la marxa de Xavi Pasqual, l'adéu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoranski, que no continuaran. El txec, precisament, s'acomiada als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
22: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No hi ha ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
12: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez de la banqueta.
2: 3CAT Info.
12: El Mundial de Futbol. En les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si pot jugar als setzens. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup. Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir el primer lloc del grup.
23: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú. ¿No?
12: I abans, ahir la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Ha acabat primera de grup Suïssa, Canadà segona, mentre que Bòsnia és tercera i té força números per poder passar als setzens de final. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquesta nit a les 10 al grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos, i a les 4 de la matinada al grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que dominen de moment per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, explica com han d'afrontar el partit.
24: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
12: El partit entre el Pozo de Murcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
2: 3CAT Info.
12: I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després d'aconseguir-ho dimarts a la Corunya. En declaracions del Tot Costa, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta que han aconseguit.
25: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
12: Els jugadors i l'estaf tècnic Igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.

0: Hem arribat a 11:15 del matí, sou a 3 que timpo. Cop d'ull als principals temes més destacats, començant pels dos terratrèmols que s'han sentit aquesta matinada hora catalana a Veneçuela, el més important de magnitud 7,5. Han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i en un primer balanç molt provisional parlava de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes més víctimes. I l'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. De seguida ho ampliem, però la propera mitja hora, també de aquesta plana politico-judicial, us parlarem de l'exministre socialista José Luis Ábalos, que denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i diu que ha estat víctima d'un judici polític. Passarem per Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, que reclama el Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànam industrial que els Mossos van confondre amb marihuana.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11. Eudal, el Barça de bàsquet, es queda sense el títol de Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València.
2: Els blaugranes són superats clarament pels valencians per 84-108 i perden la final per 3 victòries a 1. Els de Pedro Martínez, per la seva part, aconsegueixen amb la victòria d'ahir el segon títol de la seva història.
0: I el cel serà la tònica d'aquest dijous, però hi haurà alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu. Fa mar, molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. La sensació de xafogor a la façana costanera es mantindrà. Passen 2 minuts de 11:45 del matí, dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha donat la primera xifra de víctimes provisional, 32 morts i 700 ferits.
3: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: Però les imatges i el relat dels testimonis a les xarxes fan tema amb milers de víctimes.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
5: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
6: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: El Servei Geològic dels Estats Units en fa una primera estimació i apunta que els terratrèmols podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. El doble sisme s'ha notat en només 39 segons de diferència. L'epicentre s'ha registrat al municipi de Montalbán, però segons les autoritats la zona més afectada seria La Guaira, una zona caribenya situada al nord de Caracas on hi ha desenes d'edificis ensorrats. Els equips de rescat treballant a contrarrellotge per trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària, però en un primer moment eren els veïns i la policia qui buscaven entre la runa. Així ho anunciava la presidenta interina de Veneçuela.
3: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: L'aeroport de Caracas s'ha tancat per danys estructurals i els vols d'en ruta s'han desviat cap a altres països. A més, s'ha suspès el servei de metro i tren i s'han cancel·lat les classes. En les pròximes hores, quan es faci de dia, es veurà l'abast de la tragèdia. Aquí a casa nostra, fins a les portes del Consolat de Veneçuela a Barcelona, aquest matí s'hi han acostat diversos ciutadans veneçolans pendents de les notícies que arriben del seu país i s'hi ha acostat també la nostra companya, la Montse Poblet.
7: Dia estrany al Consolat veneçolà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, on es manté l'activitat normal, però tothom té al cap el que acaba de passar al país. A la cua d'entrada hem trobat ciutadans de Caracas, com la d'Eglis, preocupadíssims per la situació dels seus familiars i per l'estat en què els terratrèmols han deixat les seves cases.
8: Família, pues esta mañana
1: casi que no han podido dormir, bajan, suben del edificio a cada rato, están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche. Cargan que si un bolso o por si acaso de por a correr o lo que sea. Mi casa se partió todo, se cayeron, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
7: La Deglis ha pogut comunicar-se amb la família, però no tothom ho està aconseguint. La Suguei truca, envia whatsapps i consulta a les xarxes socials. Aviam si els amics que té la zona afectada donen notícies.
8: Están ahorita fuera de, la, de las casas, del edificio, donde han habido los donde se han visto bastante afectados. Tengo muchas amistades, que bueno, hay unas que por lo menos su hermana no aparece, que está en La Guaira, otros que no me contestan.
7: De moment, des del consulat, cap comunicat ni tampoc informació sobre possibles accions de suport impulsades des de Barcelona, on es calcula que viuen més de 17.000 veneçolans, uns 50.000, si comptem tots els que hi ha censats a la demarcació.
0: Governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició a donar assistència i ha afegit que estarà al costat dels nous i meravellosos amics en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ha anunciat que desplegaran equips de rescat, recursos mèdics i assistència humanitària. Altres països de la regió, amb els quals hi ha diferències ideològiques com El Salvador, Ecuador o l'Argentina, s'han compromès a enviar l'assistència, però també han respost a les peticions d'ajuda a Mèxic, Brasil o Cuba. Des d'Europa, la Comissió ha anunciat que està disposada a enviar l'ajuda que calgui en un primer gest de suport als afectats per la catàstrofe. Prèviament, alguns dels 27, com França, Espanya i Itàlia, ja han anunciat que es preparen els equips i els materials d'ajuda. Idèntica reacció han tingut potències com la Xina i l'Índia. Les dues sacsejades s'han produït en pocs segons de diferència i això fa molt difícil determinar què ha passat exactament. Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa de sud-americana, en una zona tectònicament activa on les plaques acumulen tensió, fins que aquesta s'allibera de cop en forma de terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica i experta en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
9: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
0: D'altra banda, encara no s'ha pogut determinar quina de les falles que travessen aquesta zona de Veneçuela és la que s'ha mogut i ha provocat el sisme.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'11 del matí, el Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. El portaveu del PP, Borja Semper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
11: Me costó entender a Junts, se lo confieso, ¿eh? Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, esto es una... Todo está desbaratado. ¿Ustedes están dispuestos a mantener y a prolongar esta situación, sí o no? No van a hacer nada. Ayer Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos ya retiran el apoyo, pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur. Ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio.
12: Crec que és una idea d'aquestes que tenen, doncs, per intentar desviar el focus, i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Des del PSOE, Montse Mínguez ha volgut posar en valor els acords que s'han aconseguit fins ara amb els socis d'investidura davant les opcions de fer fora Sánchez de la Moncloa. N'ha parlat a la 2 de Televisió Espanyola.
13: Existeix una eina que és el de la moció de censura, que tot aquell que la vulgui presentar, doncs aquí mateix està el registre i la poden presentar. I als socis de la investidura diríem que si hem arribat fins aquí i que si el nostre país està avui molt millor que fa 8 anys, és gràcies també a polítiques que hem sigut capaços d'aprovar entre tots.
0: L'exministre socialista, d'altra banda, José Luis Ábalos, denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
14: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Tribunal Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
14: Con que hubiera asistido el señor Aldama Nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'han vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa del Dama suposa un retrocés democràtic greu. L'economia espanyola va créixer un 0,6% el primer trimestre d'aquest any. Són dues dècimes menys que el trimestre anterior, l'últim del 2025, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. En termes interanuals, la taxa de creixement va ser del 2,7%. La demanda interna, sobretot el consum de les llars, és el principal impuls del creixement econòmic. També hi contribueixen la despesa de les administracions públiques i, en menor mesura, les inversions. El sector exterior ha reduït la seva aportació amb un descens de les exportacions aquesta arrencada d'any. Per sectors, la majoria tenen taxes positives, tret de la construcció.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla de la Mina de Sant Adrià del Besòs, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable. Es tracta de tres adults sense fills. Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
2: Força tranquil·litat avui aquí en un dels desnonaments del barri de la Mina, fins que tres turistes des d'un balcó han provocat un enfrontament amb els veïns que s'hi oposaven i que, tret de llançament d'objectes, no ha anat a més. A banda d'això, la majoria de veïnes del bloc admeten que la seva primera opció és reocupar els pisos després del desallotjament.
15: Sinceramente, lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos? Más delito es dormir tres días. Yo creo que la vida sigue.
2: A més, asseguren que un dels efectes col·laterals del desnonament és la pèrdua d'altres drets socials.
16: Cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
2: La setmana que ve hi ha previstos nous desnonaments d'aquest bloc de la Rambla de la Mina, que ha d'acabar 8 abans de finals d'any per oferir residència als inquilins del bloc Venus, que hauria hagut d'anar a terra ja fa més de 20 anys.
0: L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca a la Garrotxa reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
17: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
18: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
17: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
18: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
17: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
0: Una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànam industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial. Lleida, Estela Busoms.
19: La parella va quedar investigada per un delicte contra la salut pública quan, al març del 2023, els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànam que havien enviat com a mostra a un client. Procedia de la collita de 40.000 llavors que havien sembrat en una finca de Juneda a les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, en el moment que són denunciats també s'immobilitzen totes les plantes, fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànam van determinar que no eren psicoactives. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que obligava la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i les cultures catalanes. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
10: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 3:15 del matí, àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora comença a millorar el trànsit ja als principals punts on hi havia retencions fa 30 minuts. Circulació més fluida a la P7 entre Cerdanyola i Barberà, sentit Girona, on hi ha hagut un accident. També a la Ronda Litoral, sentit Llobregat, i a la C58 i la C33 a Montcada, d'entrada cap al nus de la Trinitat. Tot i això, encara poden haver-hi punts amb lentitud. Pel que fa al transport públic, incidències a Rodalies, a la línia R8, recordem que hi ha demores que poden superar els 30 minuts en aquesta línia segons Renfe per una incidència operativa, i recordem també que des d'avui, durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives, les línies 1 i 2 del metro i l'H8, el 34 i el 126 d'autobús.
0: El temps. Enric Agut.
21: Temps ben tranquil, temps estable, amb sol arreu del país, només en algunes nuvolades al voltant del Cap de Creus, van endins amb algun ruixat, però no arriben. I la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu, també la Catalunya Nord, molt puntuals. L'onada de calor la donem per acabada, però igualment la calor serà intensa aquests dies. Avui màximes de 37, alguna xifra 38 a Ponent, també valors de 35-36 a la Catalunya Central, al prelitoral, al Pirineu també màximes de 32-34, per exemple, a Sort, a la Seu d'Urgell, 35 a Ripoll, és a dir que no estem dins del que tècnicament es diu onada de calor, perquè la temperatura ha baixat una mica, però igualment la mina és molt càlida. A la costa, Xafogó, valors propers als 30 graus, bona mar, una mica de maró a la tarda amb la marinada al voltant del Cap de Creus, a l'Alt Empordà, i demà divendres un panorama molt semblant, temps estable, matí a la tarda, no hi haurà ruixats de tarda al Pirineu, i la calor similar. Podríem tenir un repunt de la temperatura a comarques de Girona amb el vent del sud més escalfat, i alguna màxima podria situar-se al voltant dels 37 o 38 graus.
22: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
23: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
24: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
25: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
26: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
24: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
25: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
27: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
24: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
25: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
1: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
24: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
1: El Japó diu: és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
24: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
27: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació, doncs, creixent, de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses, doncs, tinguin, no?, una situació complicada, no? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
24: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
26: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
23: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
22: A 3cat.info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
22: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
22: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
22: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Abans dels esports, tenim temps d'explicar-vos una darrera informació. Avui comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, que passen per on passen aquestes línies. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat, des d'avui i fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla al carrer Llançà.
22: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3cat Info.
0: 5 minuts i seran les 11 del matí.
22: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga CB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València, 84-108. Després de guanyar el primer partit, el Roig Arena els blauran han vist com el València el superava clarament en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva. Els dos últims, a més, al Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
7: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
2: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
8: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: El partit d'ahir també suposa, a més de la marxa de Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Veselý, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoranski, que no continuaran. El txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
9: Les coses s'estan haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
2: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga CB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez de la banqueta. Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. I el Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup, el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera i Sud-àfrica com a segona. Corea és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic mexicà Javier Aguirre després d'aconseguir el primer lloc del seu grup.
11: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
2: I abans, la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens com a primera de grup, Canadà com a segona. Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. Entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquesta nit a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units.
22: 3CAT Info.
2: I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Una final que dominen ara per 2-1. Sentim l'ala pivot blaugrana Adolfo.
12: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
2: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3. I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida.
13: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
2: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. I el Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Bagnaia deixarà, quan acabi aquesta temporada, l'equip Ducati.
22: Trescat Info.

0: Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ja es van succeint els missatges de suport i d'ajuda humanitària per part de governs d'arreu del món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet alguns dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna, anuncia que en demanarà la nulitat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. I l'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions, el PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. I 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. Donald Trump dona el tret de sortir dels actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet amb un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sempre els punts de desavinença. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup i Sud-àfrica i el Marroc com a segons. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Ens queda el temps. Avui cel serem alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 11. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem situats a Veneçuela. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat aquest país i han ensorrat edificis sencers de Caracas i també d'altres ciutats del nord. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
3: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: Però les imatges i el relat de molts testimonis a les xarxes fan tema milers de víctimes.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
5: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
6: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: El Servei Geològic dels Estats Units en fa una primera estimació i apunta que els terratrèmols podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. El doble sisme s'ha notat en només 39 segons de diferència. L'epicentre s'ha registrat al municipi de Montalbán, però, segons les autoritats de la zona, la més afectada seria La Guaira, una zona caribenya situada al nord de Caracas, on hi ha desenes d'edificis enfonsats. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària, però en un primer moment eren els veïns i la policia que buscaven entrar a la runa.
7: Bravo!

0: Així ho anunciava, de fet, la presidenta interina de Veneçuela.
1: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
0: L'aeroport de Caracas s'ha tancat per danys estructurals i els vols en ruta s'han desviat cap a altres països. A més, s'ha suspès amb el servei de metro i tren i s'han cancel·lat les classes. A les pròximes hores, quan es faci de dia, es veurà l'abast d'aquesta tragèdia. I fins a les portes del Consolat de Veneçuela a Barcelona, aquest matí s'hi han acostat diversos ciutadans veneçolans pendents de les notícies que arriben del seu país. El Consolat de Veneçuela s'hi ha desplaçat la Montse Poblet.
2: Dia estrany al Consolat Veneçolà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, on es manté l'activitat normal, però tothom té al cap el que acaba de passar al país. A la cua d'entrada hem trobat ciutadans de Caracas, com la d'Eglis, preocupadíssims per la situació dels seus familiars i per l'estat en què els terratrèmols han deixat les seves cases.
3: Família, pues esta mañana casi que no han podido dormir. Bajan, suben del edificio a cada rato. Están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche. Cargan que si un bolso por si acaso de por a correr o lo que sea. Mi casa se partió todo, se cayó muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
2: La d'Eglis ha pogut comunicar-se amb la família, però no tothom ho està aconseguint. La Suguei truca, envia whatsapps i consulta a les xarxes socials. Aviam si els amics que té la zona afectada donen notícies.
4: Están ahorita fuera de las casas, del edificio, donde han habido donde se han visto bastante afectado. Tengo muchas amistades que, bueno, hay unas que por lo menos su hermana no aparece, que está en La Guaira, otros que no me contestan.
2: De moment, des del consulat, cap comunicat ni tampoc informació sobre possibles accions de suport impulsades des de Barcelona, on es calcula que viuen més de 17.000 veneçolans, uns 50.000, si comptem tots els que hi ha censats a la demarcació.
0: Us ho dèiem, també en titulars, governs de tot el món han enviat ja missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició a donar assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ha anunciat també que hi desplegaran equips de rescat, recursos mèdics i assistència humanitària a altres països de la regió amb els quals hi ha diferències ideològiques, com El Salvador, l'Equador o l'Argentina, s'han compromès també a enviar ajuda. Però també, en resposta a les peticions d'ajuda, Mèxic, el Brasil o Cuba. Des d'Europa, la Comissió ha anunciat que està disposada a enviar-hi l'ajuda que calgui en un primer gest de suport als afectats per aquesta catàstrofe. Prèviament, alguns dels 27, com França, Espanya i Itàlia, ja han anunciat que es preparen també els equips i el material d'ajuda. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions. Una reacció idèntica han tingut també potències com la Xina i l'Índia.
5: 3CAT Info.
6: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER ha carregat contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
7: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També ha criticat que el Tribunal Suprem ha dit tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
7: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama suposa un retrocés democràtic greu. Derivades de tot plegat, el PP troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mogui fitxa. El portaveu del PP, Borja Sémper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur, ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio.
6: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa el pas al seu lloc no necessàriament l'hauria d'ocupar un socialista. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
8: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
0: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. 4 minuts i arribem a un quart de 12. Canviem de qüestió. A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'última onada de calor i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgència. Són dades del Departament de Salut. Una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
9: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: La majoria dels morts són majors de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable juntament amb els nadons i també les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública ha afegit que la majoria de les urgències en aquesta onada de calor han estat pel que s'anomena esgotament per calor. Habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser en aquest cas mortal. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir, va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana i segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. I els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers també van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. El dia això, en el que també us expliquem que 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró, en un context de risc forestal molt creixent. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
11: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
10: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
12: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
10: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar contractar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de 12. Connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Molt bon dia. A aquesta hora, vehicles aturats a l'AP7 a Martorell, en sentit nord, precaució per una possible incidència en aquest punt. Hi ha lentitud amb aturades de nou a la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Ciutat Vella, sentit Besòs, per un vehicle avariat i també força densitat. A la C58 i la C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit cap al Nus de la Trinitat. També a la C60 a Argentona, sentit Mataró, cap a l'enllaç amb la C32. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència destacada oberta a Rodalies que afecta la línia R8, circular amb demores que poden superar els 30 minuts segons Renfe per una incidència operativa. I recordem també que des d'avui, durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre.
0: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
14: Cel serè aquest matí amb algunes nuvolades al voltant del Cap de Creus. Una massa de núvols situada al Golf de Lleó deixa anar algun ruixat, però no arriba aquí a Catalunya. Bona part del país el cel és ben net, no hi ha núvols. A la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu amb la calor i la humitat ambiental i algun ruixat molt local pot caure al nord, a l'extrem nord del Pirineu. L'onada de calor ha acabat, però igualment la calor serà intensa aquests dies. Amb màximes que a Ponent avui poden arribar als 37, algun valor puntualment de 38. No s'assoliran els 40 de les últimes 4 jornades, però igualment l'ambient serà calorós. Moltes poblacions interior arribaran als 35 i també cap al prelitoral les xifres que poden arribar als 34 o 35. A la costa, al voltant dels 30, 31, 32, amb sensació de xafogor. Demà divendres el panorama serà similar. El temps encara serà més estable al Pirineu, on no hi haurà ruixats de tarda. I la temperatura sí que pot repuntar, pot augmentar més respecte avui a comarques gironines, cap a l'interior de l'Empordà, també Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, perquè el vent arribarà una mica més escalfat i alguna màxima puntualment tocarà els 37 o 38 graus.
0: Resca Info.
15: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Tresca Info. Passen 4 minuts d'un quart de 12, continuem. Donald Trump inaugura 16 dies de celebracions pel 250è aniversari de la independència dels Estats Units amb un míting polític al National Mall, al cor de la capital del país, a Washington. Davant desenes de milers de persones i protegit per una enorme paret de vidre a prova de bales, Trump ha presentat l'acord amb l'Iran com un triomf històric i s'ha atribuït el mèrit d'haver evitat, ha dit, que el règim pugui disposar mai d'armes nuclears.
19: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran, obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
0: El discurs ha estat curt, de menys de 30 minuts. Trump ha promès que les festivitats per commemorar l'aniversari de la independència, que tindrà l'epicentre el 4 de juliol, seran inoblidables, precisament, en el programa d'actes com algunes iniciatives de la Casa Blanca, inclosa la remodelació del llac reflectant que hi ha davant l'estàtua de Lincoln. Han estat polèmiques. Alguns artistes convidats a les festivitats s'han donat de baixa. Això mentre els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques d'aquesta segona fase de negociació de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i també l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'avançada secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic de trànsit naval.
20: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitarà la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears. L'Iran però ha advertit que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I coincidint amb aquestes negociacions, el preu del petroli ha anat caient. Avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans que comencés el conflicte. El barril Brent, el de referència a Europa, cotitza aquest matí en un 72 dòlars, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre aquestes converses i sobre alguns dels passos que ja s'ha fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Seguim parlant d'economia. En aquest cas de l'Espanyola, que va créixer un 0,6% el primer trimestre d'aquest any. Són dues dècimes menys que el trimestre anterior, l'últim del 2025, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. En termes interanuals, la taxa de creixement va ser del 2,7%. La demanda interna, sobretot el consum de les llars, és el principal impuls d'aquest creixement econòmic. També hi contribueix la despesa, en aquest cas, i també les inversions. I ara canviem radicalment de qüestió i parlem de cultura. El Festival Afònica de Banyoles arrenca a bus d'aquest creixement econòmic. També hi contribueix la despesa, en aquest cas, i també les inversions. I ara canviem radicalment de qüestió i parlem de cultura. El Festival Afònica de Banyoles arrenca a bus d'aquest creixement econòmic. També hi contribueix la despesa, en aquest cas, i també les inversions. I ara canviem radicalment de qüestió i parlem de cultura. El Festival Afònica de Banyoles arrenca a bus d'aquest creixement econòmic. També hi contribueix la despesa, en aquest cas, i també les inversions. I ara canviem radicalment de qüestió i parlem de cultura. El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Quico.
21: Doncs tindrem dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Luà i de Quim Carandell.
22: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
21: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divisi.
22: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
21: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño i Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
23: En totes les coses que et fan sentir lliure.
22: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
0: Esports. Doncs tota l'actualitat esportiva a aquesta hora amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
24: Bon dia. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València, 84-108, que s'adjudica la victòria per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugrana han vist com el València el superava clarament en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims a més al Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip valencià.
25: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
24: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pasqual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
1: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
24: El partit d'ahir també suposa, més de la marxa de Xavi Pasqual, adéu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoransky, que no continuaran. Precisament el base txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític en com s'han fet les coses els últims anys.
2: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No hi ha ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es

0: Como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
1: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta. El Mundial de Futbol. En les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doplet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. I d'altra banda també s'ha jugat el Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als setzens. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera, Sud-àfrica com a segona. Corea del Sud és tercera, també haurà d'esperar. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir el primer lloc del grup.
2: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
1: I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i el Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens com a primera, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors terceres seleccions. En aquest vespre, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits del grup D, E i F. Aquesta nit, a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units.
3: 3CAT Info.
1: I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. En parla l'ala pivot del Barça, Adolfo.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
1: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà dos quarts de vuit i es podrà seguir per Esport 3. I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patí ha aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida.
5: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
1: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que s'acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de 12, repassem el més destacat. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan témer milers de víctimes. La zona costera de La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats, i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. En política, José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna, anuncia que en demanarà la nulitat en un àudio a la cadena SER. Qui va ser número 2 dels socialistes també ha dit que s'ha premiat un delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. També us hem explicat que a Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies. S'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències i al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. Des d'ara i fins les 12 també anirem a França i al Regne Unit, que pateixen també onades de calor històriques. També passarem pel barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, on avui s'està fent una nova tanda de desnonaments al bloc que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable i tampoc incidents entre afectats i policia. I us explicarem que l'Hospital Trueta de Girona ha posat en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'ha ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga.
2: Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
1: Repassem també el temps. Avui cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Hi haurà, això sí, sensació de xafogó a la façana costanera. Passen un parell de minuts de 2:15, dos forts terratrèmols de magnituds 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i també d'altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha donat una primera xifra de víctimes encara molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
3: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
1: Ara bé, les imatges i, com us dèiem, el relat de molts testimonis a les xarxes fan témer milers de víctimes.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
5: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible.
6: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
1: El Servei Geològic dels Estats Units en fa una primera estimació i apunta que el terratrèmol podria haver arribat a provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. El doble sisme s'ha notat en només 39 segons de diferència. L'epicenter s'ha registrat al municipi de Montalbán, però segons les autoritats, la zona més afectada seria La Guaira, una zona caribenya situada al nord de Caracas, on hi ha desenes d'edificis enfonsats. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària, però en un primer moment eren els veïns i la policia qui buscava entrar a la runa. Així ho anunciava també la presidenta interina de Veneçuela.
3: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: L'aeroport de Caracas s'ha tancat per danys estructurals i els vols en ruta s'han desviat cap a altres països. A més, s'ha suspès el servei de metro i tren i s'han cancel·lat les classes. A les pròximes hores, quan es faci de dia en aquest país, es veurà l'abast de la tragèdia. El conseller de la Unió Europea i Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que a Veneçuela hi viuen uns 8.000 catalans i que de moment no els consta que hi hagi víctimes catalanes. Just ahir, en el centre català de Caracas estava prevista una festa de Sant Joan.
7: Aquesta festa, òbviament, no va tenir lloc.
0: i els catalans que hi eren, doncs, els que van poder, perquè la situació era complicada, van tornar a casa seva i els altres es van quedar al casal, al centre. Però no hi va haver cap víctima, no hi va haver, diguem-ne, cap dany personal.
1: Les dues sacsejades s'han produït en pocs segons de diferència. Us ho explicàvem, això fa molt difícil determinar què ha passat exactament. Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. És una zona tectònicament activa on les plaques acumulen tensió fins que aquesta s'allibera de cop en forma de terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica i experta en tectònica activa de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
7: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
1: Encara no s'ha pogut determinar quina de les falles que travessen aquesta zona de Veneçuela és la que s'ha mogut i ha provocat el sisme. El terratrèmol d'aquesta matinada podria ser un dels més greus del segle. El gener del 2010, Haití va viure el terratrèmol més gran del segle XXI amb xifres devastadores, 300.000 morts i més de 250.000 edificis destruïts. El segon terratrèmol més devastador del segle va ser a Indonèsia. Va ser el 26 de desembre del 2004 i va provocar un devastador tsunami amb una magnitud de 9 en l'escala de Richter. Va causar 230.000 morts en diferents països de l'entorn. I el 12 de maig del 2008, a la Xina, un sisme de magnitud 8 va deixar 87.000 morts. El 8 d'octubre del 2005, al Pakistan, un terratrèmol de magnitud 7,6 en va causar 55.000. Fa només 3 anys, a Turquia, van morir 60.000 persones en un terratrèmol de magnitud 7,7 en aquest cas. El 26 de gener del 2001, un terratrèmol a l'Índia amb una magnitud de 7,9 va deixar més de 30.000 morts i a l'Iran un altre sisme el 26 de desembre del 2003 en va deixar 26.000.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Passen 7 minuts de 11:45. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER ha carregat contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
9: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
1: I també ha criticat que el Tribunal Suprem ha dit tenia decidit abans del judici que el condemnaria. Ábalos demana la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama suposa un retrocés democràtic greu. A tot això, el Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mogui fitxa. El portaveu del PP, Borja Semper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
1: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur. Ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio.
11: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
1: I el PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. Aquesta hora també és notícia i us destaquem, per tant, que a Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'última onada de calor i que s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgència. Són dades del Departament de Salut, una xifra que es calcula amb estimacions, ho explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
12: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
1: La majoria dels morts són majors de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable juntament amb els nadons i també les persones amb malalties cròniques. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir, va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. I França ha decretat per aquest dijous l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat a l'est de l'hexàgon en ple debat nacional sobre l'absència de remeis per suportar aquesta calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
13: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana.
1: Passem també pel Regne Unit, on les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gal·les i el sud d'Anglaterra, on s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys. S'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic. Londres, Quim Olivares.
14: Al sud d'Anglaterra i de Gal·les es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gal·les es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus.
1: Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravenda de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona, on vivien els investigats. I ara marxem cap a Sant Adrià del Besòs, tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina, que ha quedat lliure per allotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendents del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui hi ha hagut escassa resistència veïnal i tenim el David Àngela.
15: Tres nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les deixa sense padró ni altres drets socials.
16: Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos?
17: A la semana siguiente sales del padrón. Y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
15: La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus, pendents del seu enderroc des de fa dècades.
1: L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
18: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
19: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
18: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
19: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
18: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
1: Arribarem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Toca aturar-nos, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, explica'ns, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora, circulació força tranquil·la ja, sense incidències destacades, tret de punts amb trànsit una mica més dens habituals a l'entorn de Barcelona. Pel que fa al transport públic, recordem que sí que hi ha una incidència a Rodalies que afecta la línia R8. Aquesta línia està circulant amb demores que poden superar els 30 minuts, segons Renfe, per una incidència operativa. I encara en l'àmbit del transport públic, recordem que des d'avui, durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i l'H8, el 34 i el 126 d'autobús.
8: El temps.
1: Enric Agut.
21: Temps ben tranquil, temps estable, amb sol arreu del país, només en algunes nuvolades al voltant del Cap de Creus, van endins amb algun ruixat, però no arriben, i la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu, també la Catalunya Nord, molt puntuals. L'onada de calor la donem per acabada, però igualment la calor serà intensa aquests dies. Avui màximes de 37, alguna xifra de 38, a Ponent, també valors de 35, 36 a la Catalunya Central, al prelitoral, al Pirineu també màximes de 32, de 3, 34, per exemple, a Sort, a la Seu d'Urgell, 35 a Ripoll, és a dir que no estem dins del que tècnicament es diu una onada de calor, perquè la temperatura ha baixat una mica, però igualment l'ambient és molt càlid. A la costa, Xafogó, valors propers als 30 graus, bona mar, una mica de maró a la tarda amb la marinada al voltant del Cap de Creus, a l'Alt Empordà, i demà divendres un panorama molt semblant, temps estable al matí i a la tarda, no hi haurà ruixats de tarda al Pirineu, i la calor similar. Podríem tenir un repunt de la temperatura a comarques de Girona amb el vent del sud més escalfat i alguna màxima podria situar-se al voltant dels 37 o 38 graus.
22: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
23: Vols saber què passa al Parlament?
24: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
25: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
23: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
26: Podem dir que està en temps de descompte.
27: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
28: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
29: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
30: La prohibició de les compres especulatives
31: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
23: Escolta l'Hemicicle.
32: S'aixeca la sessió.
23: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Passant gairebé 3 minuts de 3:15, continuem amb més notícies. Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Òscar López.
33: Espanya està inundada de decenes de miles de antenes de telefonia. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. Ara anem cap a Girona. L'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Fèlix Martín.
34: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
35: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
34: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
0: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
34: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
1: I han detingut al Canal Montsià un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
2: La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar a la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
1: I el grup de música Fades ha denunciat una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vincula a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. L'organització del concert també ha condemnat aquests fets.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I ara esports.
3: Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneko, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja al descompte arrodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífecs d'aquest ascens.
5: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
4: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs haurà de tornar a competir a tercera federació, un resultat que de retruc deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elite a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
3: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
1: Doncs ara continuem amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
6: Bon dia. Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet n'ha parlat precisament el seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti.
7: Jo penso que ell mereixia jugar perquè treballo, treino...
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
6: I també el grup C, Marroc 4 i Haití 2. El Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera, Sud-àfrica com a segona. Corea és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir la primera plaça del grup.
9: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
6: I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10 el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada el grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio com han d'afrontar el partit d'avui.
10: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
6: El partit entre el Pozo de Murcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
23: 3Cat Info.
6: L'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina Colina d'hoquei patins, aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions al Tot Costa, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida.
11: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
6: Els jugadors i l'estaf tècnic Igualadí faran aquest vespre a les 7. Primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
23: 3Cat Info.
6: El València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar i el Barça a la final per 3-1 i imposar-se en el quart partit amb claredat per 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017 i tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez de la banqueta. Els blaugranes van ser superats clarament durant la sèrie, una final que va començar amb una victòria blaugrana al primer partit al Roig Arena, però que després s'han endut el València, que ha guanyat els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims a més al Palau Blaugrana. El partit d'ahir suposa pel Barça la tercera temporada en blanc sense títols i també la marxa del tècnic Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Veseli, que retira, i les sortides de Billy Hernández, Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoransky, que no continuaran. El base txec s'acomiada als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític en com s'han fet les coses últimament.
12: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No és ningú secret. Se tiene que canviar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
6: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. Hang ha jugat les dues últimes temporades amb la penya. I el Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Bagnaia deixarà quan acabi aquesta temporada l'equip Ducati, amb el qual va guanyar els seus 2 títols de campió de la categoria reina. D'aquesta forma, l'equip oficial Aprilia comptarà amb 2 pilots de l'acadèmia de Valentino Rossi, Bagnaia i el ja titular Marco Bezzecchi, líder de la general.
23: Trescat Info.

Les 12, bon dia. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica...

0: dels Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet enmig d'un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups artistes com Alosa o El Petit, de Calaril.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per dues victòries a una. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 12 del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls. Us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen al nord de Veneçuela. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, Caracas. El primer balanç encara molt provisional del govern és de 32 morts i 700 ferits, però els testimonis i les imatges fan tema milers de víctimes.
3: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
4: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. ¡Uy, no! ¡Esto fue horrible! ¡Esto fue horrible!
5: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: El Servei Geològic dels Estats Units estima que el doble sisme podria haver provocat entre 10.000 i 100.000 víctimes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat per danys estructurals. S'ha suspès el servei de metro i tren i s'han cancel·lat les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat. Una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Venezuela.
7: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar la vida.
6: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: Els governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició del país a donar assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha anunciat que hi desplegaran equips de rescat, recursos mèdics i assistència humanitària. Altres països de la regió amb els quals hi ha diferències ideològiques, com El Salvador, l'Equador i l'Argentina, s'han compromès a enviar-hi assistència, però també han respost a les peticions d'ajuda a Mèxic, al Brasil o Cuba. Des d'Europa, la Comissió ha anunciat que està disposada a enviar-hi l'ajuda que calgui en un primer gest de suport dels afectats per la catàstrofe. Prèviament, alguns dels 27, com França, Espanya i Itàlia, ja han anunciat que es preparen per enviar equips de material d'ajuda. De fet, en el cas d'Espanya, s'hi enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores.

0: Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern català ajudant al moment que Veneçuela ho requereixi.
1: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
0: La Comunitat de Madrid ha ofert un equip de 40 efectius, unitats canina i sanitaris que podrien viatjar en aquest primer avió que el Ministeri de Defensa enviarà a Veneçuela. I la comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació del seu país. Aquest matí diversos ciutadans s'han aplegat en bars de la ciutat on habitualment es troben. Barcelona, Montse Poblet.
2: Els bars on es troba la comunitat veneçolana de Barcelona, com aquest on estem, el Bendito Pecado, tocada a l'Arc de Triomf, aquest matí no es parla d'una altra cosa. Avui tothom necessita saber com està la família i els amics i posar en comú les notícies que els van arribant des de Veneçuela.
3: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
2: Al Jonathan les primeres notícies li han arribat mentre mirava un partit del Mundial de Futbol. Ràpidament, contacte amb la família i amb els amics de Caracas, l'angoixa de la falta de resposta i hores després la tranquil·litat de saber que tots estan bé.
4: Ràpidament no contestaron porque creo que se habían caído las comunicaciones, el Movistar de allá de Venezuela, se había caído la red y todo, pero poco a poco me fueron escribiendo mensajes cuando podían y que sí, me contaron que se cayeron varios edificios en la zona de Altamira y bueno, muchos que quedaron agrietados, paredes caídas.
2: A les 8 taules del bar no es parla d'una altra cosa i alguns com la Carolina ja s'han activat per donar suport ni que sigui a distància als afectats pels terratrèmols. Des del Col·legi de Psicòlegs de Veneçuela, del que forma part, ja estan oferint consultes gratuïtes als que ho necessiten.
5: Cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo, de este estilo, personas que se encuentran en situación de mucha ansiedad, ataques de pánico o que pueden revivir una situación traumática. Y entonces, bueno, hay una contención como lo más rápido posible a nivel psicológico, a nivel emocional. Y bueno, esto es lo que ofrecemos.
2: A Barcelona hi viuen uns 17.000 veneçolans, 50.000 si comptem els que hi ha censats a tota la demarcació.
6: 3CAT Info.
0: L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó en un àudio de la cadena SER que on carrega contra Víctor de Aldama, l'empresari, i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
7: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Tribunal Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
7: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado. Porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa de Aldama suposa un retrocés democràtic greu. Amb tot, el Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. El portaveu del PP, Borja Sémper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo, pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur, també ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa el pas al seu lloc no necessàriament l'hauria d'ocupar un socialista. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
10: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
0: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. I José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'adjunta al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero, l'expresident espanyol. D'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolívia per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire de suposades maniobres per dinamitar casos judicials contra l'entorn socialista, ha citat com a imputat aquest matí Jacobo Tejeiro, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán. El jutge vol determinar si el PSOE va fer pagaments a la suposada trama presumptament liderada per Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez, i sospita que Tejeiro hauria rebut 125.000 euros del partit. El PSOE va lliurar al jutge un burofax en què comunicava a Tejeiro que no li pagaria dues factures que va enviar al partit per correu electrònic perquè no constava la naturalesa ni el contingut de les feines que hauria fet.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 12 i 13. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'última onada de calor des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències, una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
11: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: La majoria dels morts són més de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable juntament amb els nadons o les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública afegeix que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser mortal.
11: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? Un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
0: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir i va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana a Catalunya. A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Hem arribat així al temps de l'àrea de serveis a 3CAT Info. Trànsit i temps. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora destaquem dues noves incidències a les carreteres. Hi ha trànsit dens a la P7 a Gelida, sentit Tarragona, per un accident que talla un carril, i a la B20 a Tiana, cap a Mataró, en aquest cas per unes obres en general, però força fluidesa. Transport públic, recordem que hi ha una incidència a Rodalies. La línia R8 circula amb demores que poden superar els 30 minuts per una incidència operativa, i recordem que des d'avui, durant dos mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. Hi ha alternatives, les línies 1 i 2 del metro i els autobusos H8, 34 i 126.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
12: Bon dia.
6: El temps.
0: Francesc Mauri.
13: Avui la calor es mantindrà ben intensa. De fet, baixa lleugerament a punts interiors del prelitoral i Pirineu, pràcticament estable arran de costa i domini del sol. Nuvolades al Pirineu, probablement sense ruixats. Demà i demà passat, sol al 100% de Catalunya. Diumenge també amb algun ruixat o tronada de tarda a punts al Pirineu i Prepirineu. I la temperatura que demà es mantindrà estable, tret de punts de les comarques gironines, on podria repuntar fins als 38 o 39 graus.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
14: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
15: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Coincidint amb aquestes negociacions de pau, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans de que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el de referència a Europa, cotitza aquest matí en uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos, com dèiem, nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que ja s'han fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte a finals d'abril, el preu del petroli Brent havia superat els $125 al barril. I Donald Trump inaugura 16 dies de celebracions pel 250è aniversari de la independència dels Estats Units amb un míting polític al National Mall, al cor de la capital del país, Washington. Davant de desenes de milers de persones i protegit per una enorme paret de vidre a prova de bales, Trump ha presentat l'acord amb l'Iran com un triomf històric i s'ha atribuït el mèrit d'haver evitat, ha dit, que el règim pugui disposar mai d'armes nuclears.
16: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
0: Al mateix temps, Trump ha volgut oferir als seus fidels el tipus de discurs que és habitual en el president dels Estats Units, assegurat que amb ell el país ha recuperat la grandesa just quan s'acosta l'aniversari de la independència, mentre parlava, avions militars sobrevolaven el National Mall, l'artèria principal de Washington, on es trobaven els monuments a diversos presidents i líders cívics de la història dels Estats Units. El discurs ha estat curt, de menys de 30 minuts. Trump ha promès que les festivitats per commemorar l'aniversari de la independència, que tindran l'epicentre el 4 de juliol, seran inolvidables. Precisament, tant el programa d'actes com algunes iniciatives de la Casa Blanca, inclosa la remodelació del llarg reflectant que hi havia davant l'estàtua, que hi ha davant l'estàtua de Lincoln, han estat polèmiques. Alguns artistes convidats a les festivitats s'han donat de baixa.
6: 3CAT Info.
17: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
18: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
17: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
19: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
21: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
22: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
21: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
23: 3CAT Info.
0: Seguim. El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno, un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Arenà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Banyoles, Maria Rovira.
24: Volando voy, volando vengo, vengo.
25: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
26: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'Estany de Banyoles.
25: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
26: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany, i que en aquest cas doncs, tindrem amb dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
25: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divís.
25: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
26: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
27: En totes les coses que et fan sentir lliure.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
28: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
29: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
28: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
30: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
28: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
31: Bona tarda.
32: Catalunya migdia.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
32: Amb Òscar Fernández.
33: Cada dia a les dues.
28: I a partir de les tres...
33: L'espai de reflexió a la tertúlia.
32: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
28: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
32: Esports.
0: 5 minuts fins a 2:15 o del Serra, bon dia.
34: Bon dia i bona hora. El Mundial de Futbol en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora del partit. D'aquest fet n'ha parlat el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
35: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, entrenó...
36: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
35: Jugó bien, o pocos minutos que jugó.
34: I també el grup C, Marroc 4 i Haití 2, el Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera, Sud-àfrica com a segona, Corea és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir el primer lloc del grup.
2: Sí, se libera, yo no, no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que són coses que no puedes manejar tu, no.
34: I abans, ahir la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1 a la classificació. Suïssa passa als setzens de final com a primera, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units.
32: 3CAT Info.
34: I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final, a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. En parla l'ala pivot del Barça, Adolfo.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
34: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a 8:15 i es podrà seguir per Esport 3. L'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta que han aconseguit.
4: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
34: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar i el Barça a la final per 3-1 i imposar-se en el quart partit amb claredat. 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València, tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez de la banqueta. Una final que va començar amb una victòria blaugrana al primer partit al Roig Arena, però que després s'ha endut el València clarament, guanyant els tres últims enfrontaments. El partit d'ahir suposa pel Barça la tercera temporada en blanc sense títols i també la marxa del tècnic Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Veseli que retira i les sortides de Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoranski, que no seguiran. El txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb el que s'ha fet els últims anys.
5: Coses s'estan haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
34: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la nou continuïtat d'Adam Hamga al club badaloní i a la Lliga Femenina l'Uni Girona anuncia també fa uns minuts el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina de 33 anys firma per una temporada.

0: Hem sentit els senyals horaris de 12:15 del migdia. Sou a 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars. Ho hem sabut, s'eleven fa només uns minuts. Ho hem sabut, s'eleven a 164 morts i més d'un miler els ferits pels quals de l'últim balanç provisional del govern de Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes més víctimes. La zona costera de La Guaira és la més afectada pel doble sisme de més de 7 graus d'intensitat. El govern ha decretat l'estat d'emergència. De seguida ho ampliem. José Luis Ábalos, d'altra banda, qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat o no. D'altra banda, us explicarem que les operadores de telèfon mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una llei que garanteixi que, si falla el subministrament, sigui així. La Policia Nacional, d'altra banda, ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. I passarem per Lleida, on han detingut un menor de 17 anys, acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava amb patinet.
1: Esports.
0: Eudal, el Barça de futbol sala, té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga.
2: Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que pararà dominant per 2-1.
0: I tarda de sol a tot Catalunya, amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya. Pràcticament 2 minuts per sobre de 12:15 del migdia, el govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra tots els esforços en els treballs de rescat per intentar trobar supervivents entre la runa. Les imatges de destrucció, però, fan tema milers de víctimes. El Servei Geològic dels Estats Units estima que podria haver provocat entre 10.000 i 100.000 víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Venezuela.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: El terratrèmol que ha afectat Veneçuela aquesta matinada han estat dos moviments de més de 7 graus a l'escala de Richter, dos moviments pràcticament consecutius, separats per 39 segons l'un de l'altre. En volem parlar amb Josep Batlló, tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Senyor Batlló, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Bon dia.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara ho apuntàvem, han estat dues sacsejades de més de 7 graus. Hi ha prou dades per saber si ha estat un sol terratrèmol o ha estat un doble sisme?
5: A veure, el tema aquest de si és un o dos, hi ha 30... el Servei Geològic Americà publica que són 39 segons. Per mi, pràcticament, és un únic sisme. A veure, és el mateix cas si arrossegues un armari, estàs arrossegant i s'encalla, i de sobte es desencalla. I que no és el mateix. Es produeix una ruptura de falla, en algun moment sembla que s'encalli, però es torna a disparar. Això té un nom, diu que hi ha una asperitat en termes geofísics i geològics, ho coneixem així. Perquè en un terratrèmol gran així, el trencament de falla no és instantani, no dura un segon. Dura bastants segons, i per això, diguem, s'ha començat a trencar, ha fet com si s'encallés una mica i ha continuat. I llavors, clar, en els sismogrames veiem com un doble pic, no? un doble paquet, i per això es diu que és un doble terratrèmol, però a veure, és el mateix fet geològic.
0: Mm-hmm. Per tant, parlem de dos moviments d'una intensitat de 7. És habitual un fenomen així, amb aquesta força?
5: Sí. Sí, primer corregeixo, aprofitem, això d'intensitat, no, magnitud.
0: Magnitud, d'acord.
5: La magnitud és l'energia, la intensitat fins i tot ha sigut molt més gran. La intensitat és el que sentim, que cada lloc que sent diferent, la magnitud és més... tothom la calcula igual a tot el món, siguis on siguis. I la intensitat local deu haver sigut fins i tot 8, segurament 9, quan hi ha col·lapses d'edificis de ciment armat en estructures bones, això deu ser intensitat 9 tranquil·lament. Bé, el comentari...
0: No, està bé, està bé explicar-ho, perquè a vegades hem de situar-nos, doncs està bé, a una magnitud de 7, diguem-ne.
5: És dir, tant si ho mesuro amb el sismògraf aquí com si ho mesuren a Chicago, per dir un altre lloc, que ens ha de sortir més o menys a veure dintre d'un error, però un li surt 7.5, a l'altre li surt 7.4. Mm-hmm. Ja està. En canvi, la intensitat és diferent. Els terratrèmols aquests no és el lloc, a veure, en llocs molt més sísmic, Xile, Japó, però a Venezuela no és la primera vegada. És la zona aquesta del Carib, és complexa, hi ha tot com les plaques tectòniques, és una zona amb diverses microplaques, o diguem, restes de plaques que s'estan acabant de consumir, i llavors hi ha això, a la costa de Mèxic, a la costa sobretot pacífica n'hi ha molts, per la part d'Haití, recordem que n'hi va haver-hi un de gran, però a la costa de Venezuela també, de fet, per exemple, l'any 1900 va haver-hi un sisme gran així que va afectar directament a Caracas.
0: I abans em parlava, no, d'aquest trencament de les falles. Per què es produeix un fenomen així? Què ho provoca?
5: Bé, les plaques tectòniques, és a dir, la Terra, ja sabem, la superfície de la Terra té un cert moviment. Les plaques tectòniques, per exemple, la part de l'Atlàntic, es va creant placa pel centre de l'Atlàntic, va creixent, i al cap de molts milions d'anys, diguem, i pel contacte amb altres plaques, es van apretant i es van, diguem, es van consumint. I el contacte entre plaques és on normalment es produeixen els terratrèmols més grans, que és el cas. Tota la costa de Colòmbia, bé, és el que en diem la placa del Carib, que és una placa petita, que només això agafa Haití, Puerto Rico, Jamaica i tot el mar aquest fins a la part de Centroamèrica. És una placa que està en moviment i es va acumulant l'energia fins que es produeix la deformació com l'energia fins que es produeix el trencament.
0: Uh-huh. A Venezuela l'atreveixen diverses falles. Que una es mogui amb aquesta violència pot afectar-ne d'altres? Entenc que no en cadena, però pot haver-hi una reacció?
5: No en cadena, però efectivament, clar, diguem, aquesta falla que s'ha trencat ara, doncs s'ha relaxat, però llavors, diguem, part de l'energia es pot transferir a altres llocs que està, com que hi ha hagut un moviment, un desplaçament, de centímetres d'un costat de la falla respecte a l'altre, doncs pot acumular energia a falles relativament properes. Mm-hmm. Efectivament.
0: I per tant, podem esperar-ne les pròximes hores reaccions amb altres rèpliques o fins i tot afectacions en d'altres punts com el mar?
5: A veure, el mar, la placa aquesta, pràcticament tot el mar Carib justament és la mateixa placa. No sé, el terratrèmol aquest és a prop del mar, però bé, pràcticament al límit entre mar i terra, que és on per on més o menys circula, diguem, el contacte aquest entre la placa sud-americana i la placa del Carib. Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans. A veure, afecten menys, però un terratrèmol de magnitud 6, per comparar-ho, qui recordi el de Matrice d'Itàlia, ja potser fa 10 anys, ja va ser només de magnitud 6 i poc, doncs terratrèmols com aquest és quasi segur que es produiran. No tenim mai la seguretat al 100% en els terratrèmols, però el normal és que es produeixin quan hi ha hagut un primer terratrèmol així de gran.
0: Quina és la situació de Venezuela a nivell geològic? No sé si és un país que està preparat per aquest tipus de situacions.
5: Bé, ja dic que Venezuela està en una zona geològicament complexa. Hi ha moltes falles i arriba a la part més nord, al final dels Andes, entre la part de Venezuela. Això és la part aquesta. És a dir, la perillositat, el perill de tenir un terratrèmol, hi és. No és com a altres llocs del món, però hi és, com ara s'ha produït, i ja sabem que se n'havien produït històricament. Llavors, la preparació això és diferent. Pel que es veu, per exemple, a Caracas, i els vídeos que he vist, fins i tot companys d'allà han enviat vídeos, a Caracas els edificis nous en estructura armada en general han respost bé. Però, clar, això dels edificis més vells, per un costat s'envelleixen, per l'altre estan construïts en una època que no es tenia tant coneixement de com podien afectar els terratrèmols i no estan preparats. I a la zona epicentral, com que està a uns 150 quilòmetres a l'oest de Caracas, segur que hi ha hagut més afectació, encara és més gran. També diguem, la població, hi ha menys densitat de població. Per exemple, sempre dic que un terratrèmol que passa al mig del Sàhara pot ser gran, però el
0: l'afectació és menor.
5: Exactament, l'afectació és menor. No tot és física i geologia, per un costat hi ha el fet que s'ha produït un terratrèmol. No fa gaire llegir un article que deia que no hi ha catàstrofes, hi ha fenòmens naturals. La catàstrofe és perquè nosaltres hi som, és l'oportunitat. Uh-huh. Llavors, la preparació del país, doncs bé, ja dic, les construccions més noves sembla que efectivament ja s'estan fent, diguem, anant un grau de seguretat alt, però clar, no pots canviar tots els edificis d'un país, ni aquí ni a Venezuela, en pocs anys.
0: Una darrera pregunta, senyor Batlló, perquè sempre que tenim desgràcies d'aquesta magnitud, l'ésser humà tendeix a pensar, i aquí? Aquí pot passar alguna cosa similar?
5: A veure, un terratrèmol gran així? No. Ara que ens pot passar un terratrèmol, històricament ho sabem. L'any que ve farà 600 anys dels terratrèmols més grans que coneixem històricament a Catalunya, precisament, el 1427 i 28. I això, es podien acostar, a veure, d'aquella època no tenim sismogrames, oi? Només tenim documents escrits que expliquen què va passar, però efectivament devia ser de l'ordre de magnitud 6. A veure, és molt difícil això, en els últims 600 anys no ha passat cap, i potser passen 600 anys més i tampoc n'hi ha cap, però com que no els podem predir, sabem que històricament això pot ser tota l'àrea mediterrània, a Itàlia molt més que aquí, per exemple, i a Grècia encara més, o a Turquia, oi? Doncs poden tenir terratrèmols, nosaltres no tenim, ja ho sabem, perquè no és un fenomen diari. Però no és un fenomen diari, terratrèmols no registrem cada dia, però que no sent ningú, molt petits. Terratrèmols grans no és un fenomen.
0: Evidentment.
5: I llavors, però, sí, que n'hi pot haver-hi. De fet, existeixen, es diu sismicat, tal com hi ha un inuncat per quan hi ha les inundacions, aquest sí que l'hem d'aplicar cada any, per desgràcia, per exemple. Però hi ha un pla que es diu sismicat justament per, diguem, coordinar l'acció en cas que tinguéssim un terratrèmol a Catalunya.
0: Són les explicacions de Josep Batlló, tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ens ha ajudat a esclarificar una mica la situació després d'aquest doble terratrèmol que s'ha sentit a Veneçuela aquesta matinada hora catalana de magnitud superior a 7. Senyor Batlló, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Que tingui un bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. I adéu.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: D'aquí a un minut i mig arribarem a 12:45 del migdia. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espirella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
6: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de la Espiriella. Les tres dies de recomptes amb vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De la Espiriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat, les guerrilles actives del país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
1: 3Cat Info.
0: I una darrera informació abans de l'àrea de serveis. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó en un àudio a la cadena SER que carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
7: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Tribunal Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria, per això demanarà la nul·litat de la sentència, argumentant que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama suposa un retrocés democràtic greu. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Tranquil·litat a les carreteres, sense retencions destacades a aquesta hora, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Recordem que la línia R8 de Rodalies circula aquest matí amb demores que poden superar els 30 minuts i cap per obres des d'avui i durant 2 mesos i mig. Les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Bon dia.
1: El temps.
0: Francesc Mauri.
9: El termòmetre es manté avui estable ran de costa, mentre que la resta del país, és a dir, prelitoral, interior, Pirineu i Prepirineu, baixarà una miqueta, a valors entre 1 i 3 graus més baixos. Això pot fer que cap observatori, per primer cop des de dissabte, en què no s'hi va arribar, la línia dels 40 graus no s'assoleixi. Tot això amanit pel sol, amb nuvolades de tarda avui al Pirineu, que demà no hi seran, ni demà ni demà passat. 2 dies de sol al 100% de Catalunya i diumenge amb alguns ruixats o tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu, però amb sol al matí a tot arreu i a la resta durant la tarda.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: D'aquí a 13 minuts arribarem a la 1 del migdia. Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població. En cas d'apagada, el govern espanyol està preparant una normativa per garantir que, si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per la Transformació Digital, Òscar López.
10: Espanya està inundada de decenes de miles de antenes de telefonia. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
0: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. Canviem de qüestió. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar a la Fiscalia Alemanya en relació amb estafes en compravenda de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona on vivien els investigats. I al Canal Montsià han detingut un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
11: La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius. greus.
0: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida. Després hauria fugit del lloc de l'accident, Estela Busoms.
12: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: 3CAT Info.
0: 12 i 50 minuts, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha de diversos al Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró, en un context de risc forestal creixent. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionat als ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
14: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
13: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
15: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela i des de ja fa uns quants anys fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
13: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
0: I l'Hospital Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Girona, Fèlix Martín.
16: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
17: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
16: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
18: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
16: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Poc més de 5 minuts i seran la 1 del migdia.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de futbol sala disposa avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar aquest partit.
21: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
2: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà a 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
1: 3CAT Info.
2: El Mundial de Futbol en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada al grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet n'ha parlat el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
22: Jo penso que ell mereixia jugar perquè treballo, treino...
23: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
22: Jugó bien, o pocos minutos que jugó.
2: I també el grup C, Marroc 4, Haití 2, el Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona, Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa a 700 com a primera, Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud també és tercera i també haurà d'esperar altres marcadors. Sentim el tècnic de Mèxic, Javier Aguirre, després d'aconseguir el primer lloc del grup.
24: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele, y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
2: I abans, ahir la nit, es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 700 com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup amb 4 punts. D'altra banda, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran els últims partits del grup D, E i F. Aquest vespre a les 10, al grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, al grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos, i a les 4 de la matinada al grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. L'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta que han aconseguit.
25: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
2: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
1: 3CAT Info.
2: I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar ahir el Barça a la final per 3 victòries a 1 i imposar-se en el quart partit amb claredat, 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València, tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez. El partit d'ahir suposa pel Barça acabar la tercera temporada en blanc, sense títols, i també la marxa del tècnic Xavi Pasqual, l'adeu de Jan Vesely, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoransky, que no continuaran. El txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític en com s'han fet les coses últimament.
26: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes 3 temporades. No és ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
2: D'altra banda, la CISA Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. Hang ha jugat les dues últimes temporades a la penya. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina de 33 anys firma per una temporada. Mentrestant, el seleccionador espanyol masculí Xus Mateo ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans: Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els jugadors blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.

Bon dia, és la una. S'eleven a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels terratrèmols de Veneçuela, segons l'últim balanç provisional del govern de Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes víctimes més. La zona costera de La Guaira és la més afectada pel doble sisme de més de 7 graus de magnitud. El govern ha decretat l'estat d'emergència. L'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions al PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nulitat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat el delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III.

0: també determina que s'ha de sotmetre a teràpia. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival La Fònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també en un escenari a la vora de l'Estany, per on hi desfilaran grups d'artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts passat a La Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus que a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de la 1 del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 2.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, i entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per intentar trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat, ha patit danys i també hi ha afectacions en el servei elèctric i també en el subministrament d'aigua de diverses zones del país. A més, ha quedat tancat el metro, el tren i s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: La comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació del seu país. Fins al Consolat de Veneçuela, a la plaça Urquinaona de Barcelona, s'hi ha acostat la Montse Poblet.
5: A les oficines del Consolat de Veneçuela a Barcelona segueix amb atenció el que emeten les televisions del país i es van rebent per telèfon informes de les zones afectades i els comunicats del govern de Caracas. El cònsol Carlos Azpurúa està convençut que, malgrat la conjuntura política amb el president Maduro detingut als Estats Units, seran capaços de respondre a l'emergència.
6: No la condiciona. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ahora, bueno, nos corresponde a las generaciones y a la vanguardia que mantenemos la institucionalidad del país dentro del proceso político nuestro, darle respuesta a esta coyuntura tan difícil de un acontecimiento natural impredecible.
5: Aquí al consulat l'afluència de gent és, si fa o no fa, la d'un dia normal, però les converses a la cua i també a la sala d'espera giren al voltant del que s'està visquent a Veneçuela i de les notícies que reben dels seus familiars.
7: Bajan, suben del edificio a cada rato, están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche.
8: Tengo familiares en Caracas, gracias a Dios están todos bien y están sin electricidad y se fueron al edificio de una prima. Estan en el pàrquing.
5: A les pròximes hores, el consulat tindrà operatiu un telèfon d'emergències, el 650 28 57 59, per atendre consultes sobre possibles afectats o desapareguts pel terratrèmol.
0: Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per per al desenvolupament. Una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores. A Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi.
9: En aquest cas, el govern de Veneçuela

0: ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Venezuela ha de fer la demanda.
1: La Comunitat de Madrid ha ofert un equip de 40 efectius, unitat canina i sanitaris que podrien viatjar en aquest primer avió que el Ministeri de Defensa enviarà a Veneçuela.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En clau política, el PP troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. Ho ha dit el portaveu del PP, Borja Sémper, que n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
3: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
1: D'altra banda, n'ha parlat també Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, que creu que el plantejament de Junts no té futur. També ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
1: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa un pas al costat, el seu lloc necessàriament no l'hauria d'ocupar un socialista. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
5: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
1: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar, si diu la veritat.
6: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
1: També critica que el Tribunal Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
6: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
1: Ábalos demanarà la nulitat de la sentència i diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama se suposa un retrocés democràtic greu. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire de suposades maniobres per dinamitar casos judicials contra l'entorn socialista, ha citat com a imputat aquest matí Jacobo Tejeiro, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán. El jutge vol determinar si el PSOE va fer pagaments a la suposada trama, presumptament liderada per Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez, i sospita que Tejeiro hauria rebut 125.000 euros del partit. El PSOE va lliurar al jutge un burofax en què comunicava a Tejeiro que no li pagaria dues factures que va enviar al partit per correu electrònic perquè no constava la naturalesa ni el contingut de les feines que hauria fet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. D'aquest dijous, els agents rurals es reforcen i incorporen a partir d'avui una vintena més de vehicles. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per a unitats especialitzades com la de drons o la canina. La presentació dels vehicles s'ha fet a la seu del cos a la finca de Torreferrussa, al Vallès Oriental, Santa Perpètua de Mogoda. Miquel Jarque.
7: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, dels quals 245 són nous, el 62%. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres, 136, són noves incorporacions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, en detalla l'equipament.
0: 6 van al grup especial Caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
7: La inversió respon als objectius del Pla Estratègic 2026-2030, amb què es vol reforçar el conjunt del cos que té previst arribar als 900 agents l'any 2030.
1: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu. Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
9: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
8: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
10: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
8: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'abans del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
1: I a Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'última onada de calor des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies s'han atès més de 264 persones als serveis d'urgència. És una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
11: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
1: La majoria dels morts són més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable justament amb els nadons i les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública afegeix que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel fet que s'anomena esgotament de calor, perquè habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser mortal.
11: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
1: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir i va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana a Catalunya. A tot l'estat espanyol hi ha hagut 202 persones mortes atribuïbles a la calor. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Sense retencions destacades a aquesta hora a les carreteres, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sobretot a l'entorn i d'entrada cap a la ciutat de Barcelona. Transport públic, recordem que la línia R8 de Rodalies circula durant tot el matí amb demores que poden superar els 30 minuts i que per obres des d'avui les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona estan sense servei entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre.
2: El temps.
1: Francesc Mauri.
13: Avui la calor es mantindrà ben intensa. De fet, baixa lleugerament a punts interiors del prelitoral i Pirineu, pràcticament estable arran de costa i domini del sol. Nuvolades al Pirineu, probablement sense ruixats. Demà i demà passat, sol al 100% de Catalunya. Diumenge també amb algun ruixat o tronada de tarda a punts al Pirineu i Prepirineu. I la temperatura que demà es mantindrà estable, tret de punts de les comarques gironines, on podria repuntar fins als 38 o 39 graus.
2: 3CAT Info.
1: Una i 17 minuts. Les denúncies relatives a clàusules abusives d'entitats bancàries estan col·lapsant la justícia. Més de la meitat dels processos civils que rep l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i estan desbordant els jutges, que triguen 3 anys de mitjana a fixar el judici per aquests casos. Barcelona, Cristian Roldán.
14: El Consell del Poder Judicial fixa que un magistrat de les seccions civils ha de resoldre 200 casos a l'any. A l'Audiència de Barcelona han resolt 330, però tot i això n'entren més de 556. El triple del previst pel Ministeri de Justícia, una quantitat que a més desborda la judicatura. La majoria d'aquestes causes estan vinculades a clàusules abusives per part dels bancs i entitats financeres. Antonio Recio és el president de l'Audiència de Barcelona.
15: Que no se ha informado convenientemente al consumidor de el coste que tenía ese préstamo, el coste que tenía esa tarjeta de crédito. Esto es, digamos, el grueso de los asuntos que en estos momentos han determinado un incremento tan relevante en la jurisdicción civil.
14: Per tal de millorar la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat un projecte de llei que preveu crear 91 places de jutges a Catalunya. 8 d'elles aniran destinades a processos civils de l'Audiència de Barcelona, una quantitat que Recio considera insuficient.
15: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
14: Aquest col·lapse provoca que aquests i altres casos civils, com desnonaments, accidents de trànsit i incompliment de contractes, triguin més de 3 anys a tenir data de judici.
1: El jutjat ha acordat la llibertat vigilada del menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. També determina que s'ha de sotmetre a teràpia. Lleida, Estela Busoms.
16: És la mesura cautelar que ha proposat la Fiscalia de Menors i que ha acabat dictant el jutjat, segons fonts judicials. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident. La víctima, de 35 anys, va morir al lloc dels fets. Quan van arribar els Mossos no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Li atribuïen homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Ara ha quedat en llibertat vigilada amb l'obligació de fer teràpia.
1: L'exsecretari de la cooperativa agrícola de l'Aldea, Alba Gebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com a la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca.
17: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiàvem. És el que ha declarat José Benito Montoliu, secretari de la cooperativa, quan l'entitat va fer fallida, recordem-ho, a finals del 2011. Al llarg de la seva declaració ha destacat que cap dels membres que formaven part de la Junta tenien coneixement sobre economia i finances i que qui se n'encarregava de tot era l'exgerent i principal acusat en aquest cas, Daniel Ferrer.
18: Era el que feia i desfeia. Era l'amo, que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això es feia en la meua, dia ell. Pues feia d'ell. Nosaltres ho escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
17: La declaració de l'exgerent està prevista per mitjans de juliol.
1: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, com va passar l'abril del 2025, els mòbils no deixin de funcionar de seguida en un 75% dels ciutadans, ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
19: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. Ara passen 21 minuts de la una del migdia.
20: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
21: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
20: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
22: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
20: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
24: Catalunya migdia.
20: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
24: Amb Òscar Fernández.
25: Cada dia a les 2.
20: I a partir de les 3...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
24: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
20: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: Això serà a partir de les dues del migdia i avui també s'estrena el Festival Afònica de Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el petit de Calaril, Maria Rovira.
0: Volando voy, volando vengo, vengo.
3: Durant quatre dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
4: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
3: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
4: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna de Raquel Lua i de Quim Carandell.
3: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
4: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divís.
3: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
4: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
0: Amb totes les coses que et fan sentir lliure.
3: El festival es tancarà diumenge amb un concert del petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
2: Esports.
1: Poc més de 5 minuts fins a dos quarts de dues amb l'Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia, el Barça de futbol sala disposa avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, en dona més detalls de com ha d'afrontar l'equip al partit d'avui.
6: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
5: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà dos quarts de vuit i es podrà seguir per Esport 3.
2: 3CAT Info.
5: Mentrestant, el Mundial de Futbol en les últimes hores s'han jugat ja els últims partits de la primera fase de tres grups, l'A, el B i el C. Aquesta matinada el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del jugador del Madrid, Vinícius, i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet en parla el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
23: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, entrenó.
26: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
23: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
5: I també el grup C, Marroc 4 i 2. El Brasil passa a setzens de final com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si aconsegueix classificar-se. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 2. Mèxic es classifica com a primera, Sud-àfrica com a segona de grup, Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic mexicà Javier Aguirre després d'aconseguir el seu equip al primer lloc del grup.
27: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: I ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. La classificació suïssa passa als setzens de final com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. L'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a La Corunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta que han aconseguit.
7: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
5: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
8: Trescat Info.
5: I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar ahir el Barça a la final per 3 victòries a 1, imposant-se en el quart partit amb claredat, 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València i tots dos amb el tècnic català Pedro Martínez. El partit d'ahir suposa també pel Barça acabar la tercera temporada en blanc i sense títols, i també la marxa del tècnic Xavi Pascual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoranski, que no continuaran. El base txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític en com s'han fet les coses últimament.
9: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
5: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní i a la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. Mentrestant, el seleccionador espanyol masculí Chus Mateo ha donat una convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugrana Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. I el Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per les 4 pròximes temporades.

0: Dos quarts de dues, el més destacat aquesta hora passa pel doble terratrèmol de Veneçuela, que de manera oficial ja sabem que ha deixat almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Aquest és el darrer balanç oficial fet per la presidenta interina Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes més víctimes. És la principal informació d'aquest dijous 25 de juny. En política, el Partit Popular veu incomprensible la proposta de Junts a Pedro Sánchez a fer un pas al costat. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. Això en el dia en què José Luis Ábalos ha qualificat de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nulitat. Des d'ara i fins a les dues, també us explicarem que Donald Trump ha obert els actes per commemorar els 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet amb un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Això en el dia en què el preu del petroli ha continuat baixant i ja està a un nivell similar al d'abans de la guerra. Passarem pel barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, on avui s'ha fet la tercera tanda de desnonaments al bloc que ha quedat lliure per allotjar-hi els veïns del bloc Venus. Avui hi ha hagut escassa presència dels veïns. I també anirem fins a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, on l'Ajuntament reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260 al tram que passa pel mig del poble.
1: Esports.
0: Eudal, el Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga.
2: Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per dues victòries a una.
0: I el temps, tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori del país. Ara passen dos minuts de dos quarts de dues del migdia. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2. Entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per intentar trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat, ha patit danys i també hi ha afectacions en el servei elèctric i també en el subministrament d'aigua en diverses zones del país. A més, ha quedat tancat el metro, el tren i s'ha suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: Governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició d'una assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ha anunciat que hi desplegaran equips de rescat, recursos mèdics i assistència humanitària. Altres països de la regió amb els quals hi ha diferències ideològiques, com El Salvador, l'Equador o l'Argentina, s'han compromès a enviar-hi assistència, però també han respost a les peticions d'ajuda Mèxic, el Brasil o Cuba. Des d'Europa, la Comissió ha anunciat que està disposada a enviar-hi l'ajuda que calgui en un primer gest de suport als afectats per la catàstrofe. Prèviament, alguns dels 27, com França, Espanya i Itàlia, ja han anunciat que també es preparen amb equips i material d'ajuda. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions. Una reacció idèntica han tingut potències com la Xina i l'Índia. Els dos moviments sísmics registrats a Veneçuela podrien correspondre a un únic terratrèmol, així ho sosté Josep Batlló, tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
5: En un terratrèmol gran així, el trencament de falla no és instantani, dura bastants segons, i per això s'ha començat a trencar, ha fet com si s'encallés una mica i ha continuat. I llavors, clar, en el sismograma es veiem com un doble pic, per això es diu que és un doble terratrèmol, però a veure, és el mateix fet geològic.
0: Batlló també explica que, després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, és habitual que es produeixi rèpliques. Algunes, afegeix, poden arribar a una magnitud de 6. Veneçuela és una zona d'activitat sísmica perquè es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment entre totes dues acumula tensió fins que aquesta s'allibera en forma de terratrèmol. I els terratrèmols d'aquesta matinada a Veneçuela podria ser un dels més greus del segle. El gener del 2010, Haití va viure el terratrèmol més gran del segle XXI, amb xifres devastadores, 300.000 morts i més de 250.000 edificis destruïts. El segon terratrèmol més fort del segle va ser a Indonèsia, el 26 de desembre del 2004, que va provocar un devastador tsunami amb una magnitud de 9 a l'escala de Richter, va causar 230.000 morts en diferents països de l'entorn. El 12 de maig del 2008, a la Xina, un sisme de magnitud 8 va deixar 87.000 morts, i el 8 d'octubre del 2005, al Pakistan, un terratrèmol de magnitud 7,5 va causar 55.000 morts. Fa només 3 anys, a Turquia, van morir 60.000 persones en un terratrèmol de magnitud 7,7 de l'escala de Richter.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Donald Trump inaugura 16 dies de celebracions pel 250 aniversari de la independència dels Estats Units amb un míting polític al National Mall, al cor de la capital del país, Washington. Davant desenes de milers de persones i protegit per una enorme paret de vidre de prova de bales, Trump ha presentat l'acord amb l'Iran com un triomf històric i s'ha atribuït el mèrit d'haver evitat, ha dit, que el règim pugui disposar mai d'armes nuclears.
6: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
0: Al mateix temps, Trump ha volgut oferir als seus fidels el tipus de discurs que és habitual en el president dels Estats Units. Ha assegurat que amb ell el país ha recuperat la grandesa just quan s'acosta l'aniversari de la independència. Mentre parlava, avions militars sobrevolaven el National Mall, l'artèria principal de Washington, on es troben els monuments a diversos presidents i líders cívics de la història dels Estats Units. El discurs ha estat curt, de menys de 30 minuts. Trump ha promès que les festivitats per commemorar l'aniversari de la independència tindran, evidentment, l'epicentre el 4 de juliol. Seran inoblidables, ha dit. Precisament, tant el programa d'actes com algunes iniciatives de la Casa Blanca, inclosa la remodelació del llac reflectat que hi ha davant l'estàtua de Lincoln, han estat polèmiques. Alguns artistes convidats a les festivitats s'han donat de baixa. Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que ja tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el de referència a Europa, cotitza aquest matí en uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que ja s'han fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli Brent havia superat els $125 al barril. I en clau econòmica, l'economia espanyola va créixer un 0,6% al primer trimestre d'aquest any. Són dues dècimes menys que el trimestre anterior, l'últim del 2025, i coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. En termes interanuals, la taxa de creixement va ser del 2,7%. La demanda interna, sobretot el consum de les llars, és el principal impuls al creixement econòmic. També hi contribueix la despesa de les administracions públiques i, en menor mesura, les inversions. El sector exterior ha reduït la seva aportació amb un descens de les exportacions aquesta arrencada d'any. Per sectors, la majoria tenen taxes positives, tant tret de la construcció. I els sindicats preveuen mobilitzacions aquesta tardor si les patronals no desbloquegen els convenis col·lectius que porten congelats des de fa molt de temps. Així ho adverteix la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
7: Des d'aquí també emplacem a les patronals a que se situïn en totes les meses de negociació a parlar d'increments salarials que vagin en aquesta línia, que pensem que són les que donen resposta als increments de preus que tenim i, per tant, al manteniment del poder adquisitiu. I o es fa o salari o conflicte.
0: López també reitera que hi ha marge per a pujar sous tenint en compte els beneficis rècord que registren les empreses.
1: 3Cat Info.
0: El Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur. Ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que és una idea d'aquestes que tenen per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa el pas al costat, no necessàriament l'hauria d'ocupar un socialista al seu lloc. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
10: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. I no necessàriament tiene que ser del PSOE.
0: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
11: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
11: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama suposa un retrocés democràtic greu.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espiriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
12: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
0: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espiriella. Tres dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De la Espiriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que el representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora Guillermina Rosés confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
13: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells per la seva editorial, Blanca Pujals. La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
14: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Pràcticament arribem ja a 3:15 del migdia, moment d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i centrar-nos en la situació del trànsit, també el transport públic, i actualitzem la situació meteorològica, ara que hem deixat enrere una onada de calor que ens ha fet arribar als termòmetres als 40 graus. Àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, les més destacades a la C32 a Sant Boi, en tots dos sentits, A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, i B20 a Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem que la línia R8 de Rodalies circula amb demores que poden superar els 30 minuts i que per obres des d'avui al metro de Barcelona, les línies 9 i 10 Nord estan sense servei entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. És tot.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
16: Fins ara.
1: El temps.
0: Francesc Mauri.
17: El termòmetre es manté avui estable ran de costa, mentre que la resta del país, és a dir, prelitoral, interior, Pirineu i Prepirineu, baixarà una miqueta, valors entre 1 i 3 graus més baixos. Això pot fer que cap observatori, per primer cop des de dissabte, en què no s'hi va arribar, la línia dels 40 graus no s'assoleixi. Tot això amanit pel sol, amb nuvolades de tarda avui al Pirineu, que demà no hi seran, ni demà ni demà passat. Dos dies de sol al 100% de Catalunya i diumenge amb alguns ruixats o tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu, però amb sol al matí a tot arreu i a la resta durant la tarda.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions. Tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que ha de quedar lliure per allotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui hi ha hagut escassa resistència veïnal, ho ha seguit el David Àngela.
18: Tres nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui, que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges, mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les deixa sense padró ni altres drets socials.
19: Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos, que es un delito, ¿qué hacemos?
20: A la semana siguiente sales del padrón, y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga, entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle, y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
18: La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus, pendents del seu enderroc des de fa dècades.
0: L'Hospital Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, des d'11 quiròfans actuals es passarà a 16. Girona, Fèlix Martín.
21: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
22: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
21: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
23: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, aniran tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
21: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
0: L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
2: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
3: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
2: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
3: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
2: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més temes. Detingut a Alcanar, al Montsià, un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
4: La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona on vivien els investigats. I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat de les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que va començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'ha descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Josep Almirall, Valls.
5: La Diada de Sant Joan a Valls passarà a la història pels 2 4 de 9 nets que van descarregar les dues colles als Xiquets de Valls a la segona ronda, els més matiners que s'han vist mai al calendari casteller. Construccions impressionants, executades amb una destresa de primer nivell. La Vella va acompanyar el 4 net amb el 5 de 9, el 7 de 9 i el pilar de 8. En total, 4 gamma extres. I les joves amb el 2 de 9, a més del 3 de 9 i el pilar de 6. També va veure la gamma extra la Diada de Sant Joan a Tarragona. La colla jove de la ciutat hi va estrenar el 2 de 9 i també va completar de sortir del 3 de 9. Pel que fa a la resta de colles tarragonines, estrena del 7 de 8 per part dels matalassers, clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau i un altre 2 de 7 dels Xiquets del Serrallo.
1: A 3CAT Info.
24: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
25: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
26: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
27: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Poc més de 5 minuts fins les dues. Au del Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça de futbol sala disposa avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar el partit d'aquest vespre.
7: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
6: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3. Mentrestant, el Mundial de Futbol, en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase de tres grups, el grup A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doplet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet n'ha parlat el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
8: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treino...
9: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
8: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
6: I també el grup C, Marroc 4 i Tí 2. El Brasil passa com a primera de grup als setzens de final i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic es classifica com a primera i Sud-àfrica com a segona i Corea és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic mexicà Javier Aguirre després d'aconseguir el primer lloc del grup amb la seva selecció.
10: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
6: I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16 de final com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran també els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units.
1: 3CAT Info.
6: I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina, aconseguit dimarts passat a la Corunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca el que han aconseguit.
11: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
6: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar i el Barça a la final per 3-1 i imposar-se en el quart partit també amb claredat 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València i tots dos amb el tècnic català Pedro Martínez. El partit d'ahir suposa pel Barça acabar la tercera temporada en blanc, sense títols, i també la marxa del tècnic Xavi Pascual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoranski, que no continuaran. Precisament Satoranski s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
12: Les coses s'estan fent molt mal aquí durant les últimes tres temporades. No és ningú secret. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
6: I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni Girona.
13: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
6: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat de Dan Hanga al club badaloní, i el seleccionador espanyol masculí Xus Mateo ha donat la llista de 14 jugadors convocats que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans: Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
14: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
16: Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
14: Corresponsal Joan Biosca.
17: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
14: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
16: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí, i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
14: Barcelona, Montse Poblet.
18: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que, malgrat l'ensurt, estan bé.
19: Estan ahorita fuera de las casas, del edificio.

0: s'han aprovat cap.
1: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
0: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
1: I avui arrenca el Festival Afònica, a Banyoles, amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o El Patí de Calaril. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
2: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic Xavi Pascual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Múrcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga Masculina d'Hockey Patins.
1: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs, sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
1: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
5: Bon dia.
1: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
5: Sí, ho tornarem a repetir.
1: Sí, diverses vegades.
5: Diverses vegades, i a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
1: Molt bé, quedarem al punt. Ni molt fet ni poc fet.
5: Això mateix, això mateix.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
5: Adéu-siau.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. 2 forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de $200 milions per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a la l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
6: Bon dia. Els dos

0: Tremols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
1: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
0: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
2: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
3: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
4: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
3: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
5: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
3: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
2: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament, per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència, Albert Manyà.
6: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
7: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
2: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
6: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzlova, portaveu de la Comissió.
8: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
6: és Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
2: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
9: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
10: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme, ha de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
9: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
2: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
11: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit en vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
12: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
11: Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
13: En mi casa se partió todo, se cayó muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
11: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
14: Por ahora, tranquilo en información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
11: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
2: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
15: Catalunya Migdia.
16: Joan, demanem d'anar a Igualada.
17: Sí.
16: I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Energia per recórrer carreteres infinites.
20: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Aquest estiu, la gran pregunta és...
22: híbrid o elèctric?
21: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire,
0: A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
26: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
27: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
26: En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
28: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
26: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc, per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
2: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
29: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
30: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
29: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
2: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
31: Bon dia.
2: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
31: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
32: Això no s'ha vist morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
31: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
32: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals. Alguna algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
31: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
2: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
6: Sí, bon dia. Si revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra, ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
2: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
6: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
7: Creo que también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
6: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
7: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado 1 mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
6: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
2: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
8: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
8: Li ha respost Míriam Nogueras als micròfons de TV3.
10: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
8: Des de Junts insisteixen en la seva proposta, apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
11: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
8: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
12: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. De retraso en el Tomàs.
13: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
8: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
0: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot ha assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
1: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
0: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
2: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
14: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
15: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
14: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
2: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
14: Ja ho pots ben dir perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
2: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
16: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
2: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
17: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
18: Sí que podem observar
3: que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
17: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
5: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura i tarjeta revolving.
4: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
5: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
4: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
2: Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
21: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
23: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
24: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
22: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
25: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
22: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: Catalunya migdia.
28: Ya hace calor en la cafetera.
2: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
33: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
34: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
33: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
2: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent.
35: L'amore d'un oiseau rebel que ningú ne peut apprivoiser.
2: El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per cinquè any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
0: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
1: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí, de les nostres comarques.
0: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçala en la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
2: I ara deixem la música.
6: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
2: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
7: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
6: En las comedias universitarias siempre hay como estos estereotipos, ¿no? De los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
7: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
6: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
7: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
2: I acabem amb teatre.
8: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
2: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
9: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
10: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
9: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que plena de ràbia enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
11: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
9: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
22: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
12: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit. Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en 3 años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Mis minutos durante los últimos 3 años no han estado muy bien manejados realmente, pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, d'un-hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, bé, se li retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis. Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora. Segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar. Té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevita Slové, a l'Eurocup. Ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat. I avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts. Hi ha l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs, d'un-hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià. Tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides i, evidentment, les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que, evidentment, el Barça Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs, ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la Pro Vítola, el defensant els colors del Joventut, que aquest any, doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Perquè Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia, en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9 de 9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per ser hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com les Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres a Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar en aquesta victòria clara de la canarinha.
5: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil. Confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doplet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar encara en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
7: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treinó...
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
5: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos, ja entrada la segona part, però finalment, amb el 4-2, passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
0: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui ha estat apaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
9: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
10: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero del grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
9: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia-Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia, el Mundial, part de l'afició d'aquest país, dona suport als Estats Units, dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
11: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no. Y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
9: També a les 4 de la matinada, Paraguai a Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao Costa d'Ivori.
0: I precisament en aquest Curaçao-Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
8: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 Mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre, Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Grècia el Mundial del 2010.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
15: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals. Let's go!
16: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: Catalunya migdia.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
18: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels els partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
0: Ja anem de festa perquè aquesta tarda l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
8: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
19: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
8: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
20: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pivot del Barça.
21: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
20: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
20: Doncs sí, ens diu el Damià Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge, quart títol seguit de Benito. Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, la nit ja ho sabeu a les 11, el Club de la Mitjanit Especial Mundial, i ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
17: Catalunya migdia.
22: Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril al tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
1: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
3: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
4: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto.

0: escoltat en Arredondo qualificat de tortures i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
1: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
0: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
3: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre el 1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
4: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
3: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
5: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava. Més el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer.
6: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé, o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meva, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres ho escoltàvem perquè creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
5: A la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.
7: Passant 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des de fins a les 4, en Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
7: I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: I Marc Molins. Bona tarda.
11: Bona tarda.
7: Com esteu?
9: Bé.
10: Bé, raonablement bé.
7: Ressaca de Sant Joan, no en teniu, de ressaca?
9: No. Home, jo hi vaig treballar, la veritat que...
7: Amb això ja la ressaca t'ha passat, eh? Joder. El Lourdes s'ho ha pensat una mica a l'hora de dir si tenia ressaca o no.
10: No, no, no m'agradaria tenir ressaca, però no.
9: Bueno, el Lourdes devia tindre feina el dia de la revetlla.
10: Doncs sí, moltíssima.
9: Devies estar despatxant.
10: Des de 2:45 del matí fins a les 6 de la tarda.
7: Veus?
10: Non-stop.
9: Déu-n'hi-do.
10: És el que té allò,
9: el negoci familiar. Arris de ser indiscret, la família de la Lourdes té un forn.
10: Sí, el meu home de tota la vida... I, bueno, doncs des que el conec, que faig coques per... Ajudo a fer coques per...
7: Sí, compte, perquè això de faig coques o faig... No, no jo faig... No, no, no.
9: Però
7: no, no,
9: no, ajudar, o, no, o despatxes?
10: Jo despatxo, però si convé acabar, doncs posar els pinyons, posar el sucre... Doncs...
9: Va cara el pinyó.
10: Va molt cara el pinyó. I si permeteu l'anècdota, quan estava a Madrid, una vegada que parlàvem de Sant Joan, no sé què fèiem, no? I bueno, però què hacéis, no? Perquè hi havia un gran desconeixement. I diu, bueno, pues mira, pues cenamos, tomamos coca... Coca? Coca. De azúcar.
7: Unes ratlles allà sobre la taula i ho fem entre tots. I cuidado... Anem per torns.
10: De cuidado que los pinyones no se metan en la nariz, que és muy malo.
7: De vigilar, de vigilar. Bé, doncs escolta'm, a veure si qui té ressaca o no és a Llucia... Ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens passa el primer tema els dijous. Llucia, bona tarda.
12: Bona tarda.
7: Amb ressaca o sense ressaca?
12: Que va, i fa molts anys que faig bondat.
7: A veus?
12: Faig bonda, me'n vaig lluny de Barcelona per que Bowie no ho passi malament, i allà on anem sempre hi ha petards igualment, o sigui que ho passa...
7: Per tant, ho passa igual de malament, eh?
12: Però mola, si l'any passat gairebé se me va escapar, va ser tremendo.
7: Em sona, em sona.
12: És el que hi ha.
7: Per tant, no parlaràs de Sant Joan, ja ho veig, però de què parlaràs? A veure.
12: Sí, sí, que parlaré de Sant Joan.
7: Ah, val, val, val.
12: Veig que no me direu tots que no, perquè volia preguntar-vos si heu aprofitat Sant Joan per fer el primer cafico de l'any, per fer la primera capussada de l'estiu.
10: No.

0: La veritat és que no.
1: La primera capbussada ha de ser a la platja?
2: És igual.
1: Ah, jo ja m'he banyat, diguem-ne.
2: Excepte a piscina.
1: Jo m'he banyat, platja? Però... No, platja no, piscina.
0: Sí, a piscina.
1: És que crec que la dèria que et porta avui la Llucia tornarà a treure el barrufet rondinaire que tinc a dins i aniré en contra, però bueno, a veure.
2: Jo deia perquè durant molt de temps era gairebé una tradició no oficial aquesta de capbussar-se per primera vegada amb l'arribada de l'estiu. Clar, darrerament la calor arriba molt abans que l'estiu i potser ja no estan així, però en tot cas sí que encara hi ha una mena de cerimònia al voltant d'aquest primer cafico, perquè té qualque cosa com a de ritual, de renovador, no? Dona una experiència de plenitud. Això les persones que no van anar cada dia de l'any, perquè n'hi ha que ho fan, que hi van cada dia. No? La meva àvia deia que l'estiu, un dia sense nedar, era un dia perdut i em consta que hi ha gent que hi va sempre, l'estiu i a l'hivern. Per tant, no deuen celebrar el primer cafico de l'any de cap manera especial, o sí, ho celebren cada dia. No? En tot cas, relacionam aquest remullar-se a la mar o dins la piscina amb el començament de l'estiu i la felicitat. Referesc en aquest bany recreatiu, de relaxar-se, xipollar, jugar, fer el mort, nedar sense pressa, bussejar, no?, per veure peixets. En un lloc on fa calor, es relaciona el relax amb el fet d'estar en remull. I els espais de turisme familiar, que cada cop n'hi ha menys, els estiuejants es troben any rere any i vas veient com creixen els fills dels amics que tenies tu quan eres petit i anaves en aquella mateixa platja amb els teus pares, no? I moltes religions associen la immersió en aigües termals o dins la mà a efectes purificadors. Però en el context mediterrani, anar a la platja té sobretot un significat de passar una bona estona. Per això, el primer cafico de l'any és com l'acompliment d'un desig que ha anat creixent durant tot el curs, has anat creant unes expectatives, i quan a la fi arriba aquell moment de ficar-te dins l'aigua, et passen tots els mals. I es rebé aquella sensació infantil d'infinitud i de tenir tot l'estiu per davant. No? Encara que d'adult no tens les mateixes vacances, de qualque manera recuperes aquella sensació de no tenir pressa i de poder desconnectar. Tot això ve del segle XVIII, de mitjans del segle XVIII, quan les classes dominants anaven a la costa per combatre la depressió associada a la vida urbana i l'esgotament burgès. En aquella època hi havia un metge, Richard Russell, que va difondre les virtuts de l'aigua salada i va popularitzar la idea que submergir-se dins la mar enforteix el cos. I l'aristocràcia va començar a freqüentar les platges per un motiu de salut i d'oci. I sobretot a partir de la segona meitat del segle XX es democratitza la platja i ja és un espai que gaudeix la gent de totes les classes socials i encara avui representa un dels pocs escenaris de felicitat col·lectiva que existeixen, no? Però, com sempre, l'accés posa en perill aquests plaers que donaven per conquerits i ara aquest espai públic per tothom s'està perdent per la privatització a través de maques, de patins, d'espais de restauració, etc. No? Perquè és impensable que puguem ocupar un espai lliurement sense consumir i ens ho han de fer pagar de qualque manera, no? Això posa en perill platges extraordinàries com, per exemple, Estrenc, a Mallorca, que tot i formar part d'un parc natural, ara pateix una rebaixa de protecció mediambiental que el govern balear ha colat d'aquesta manera una mica civilina, i per això hi haurà una manifestació, l'enèsima, per defensar aquesta platja i els espais naturals de l'illa. Però també passen coses una mica incomprensibles, com per exemple el que ha passat a Arrigorriaga, a Biscaia, on l'Ajuntament ha decidit suspendre la venda d'entrades diàries a les piscines perquè hi ha massa gent, per l'onada de calor, i no donen l'abast, no? I fins divendres només hi podran anar els abonats. Però clar, és ara, quan la gent necessita un refugi climàtic, no? Potser hauria estat més just que hi poguessin anar els empadronats, però llavors això ens portaria a plantejar que els residents tinguessin prioritat per anar a les platges, i això ja sabem que no funciona així. En tot cas, aquest primer cafico tan reparador s'està transformant i tot i així continua tenint una mena de poda que fa que tot sigui una mica més agradable d'ençà que fas aquest primer cafico, perquè ens canvia el ritme i la manera de veure les coses. Hombre, no pots estar en contra d'això.
1: No, això no. Però és que jo, la meva relació amb la platja no és tan idíl·lica com la teva. No m'agrada la platja. No m'agrada la platja perquè els que no tenim una casa arran de mar, i anar a la platja implica carregar pes, aparcar no sé quants quilòmetres, si no és que has d'anar amb transport públic, calor, a vegades amb els nens, si portes alguna galleda i tot plegat allò, sí, insuportable, arriba, queda molta distància, la sorra que t'entra fins a tot arreu, tornar a casa... No, sí, prou, no. Per mi, aquesta platja, que jo he viscut des de sempre, veure, no és relaxant. Els que tenen una casa al costat i poden anar-hi només amb la tovalloleta penjada a l'espatlla i, escolta'm, i es dutxen de seguida perquè ja estan... Aquests, perfecte. Ara, els que som d'una altra banda i no tenim casa i, per tant, hem de trastellar tot això, dona'm una piscina i no em posis platja. Però és veritat que la primera, el primer bany, el relax... tot això...
2: Que te canvia la vida durant una temporada. Després ja tornes a la rutina, no? Però...
1: Pensa que a mi m'agrada més l'hivern que l'estiu, eh? Amb això també t'ho dic.
2: A mi també,
1: Deixem-ho aquí, A veure, el Mar, la Lourdes i el Ferran, què diuen? Que si no acabaré...
3: Òscar no està sol.
1: Perquè tampoc no tens una casa a primera línia de platja, no?
4: Tots som Òscar.
3: Estic totalment d'acord amb tu. A mi m'agrada més l'hivern que l'estiu. M'agrada molt la platja, la veritat, però cada cop sóc més exigent amb això. Mm. Més exigent vol dir que tendeixo a buscar platges, és a dir, hi ha platges salvatges, per exemple, tinc aquí la Llucia, la platja d'Estreny a Mallorca, és brutal.
2: Una meravella.
3: És una meravella, però...
2: Està en perill, està en perill,
3: ja us ho dic. Ja ho sé, ja ho sé. Però tendeixo a buscar platges urbanes que tinguin dutxes.
1: Clar.
3: I, de fet, aquests anys de sequera ha sigut una calamitat, perquè moltes... crec que va ser la zona de Girona, després Tarragona, no sé si també es va fer a la Costa Daurada, però moltes platges es van tancar, les dutxes. I, aleshores, l'altra cosa que busco, a més de les dutxes, és intentar que siguin platges de pedres petites.
4: Per exemple,
3: les platges de Sant Pol de Mar, estan molt bé perquè són pedres petites, amb el qual et pots estirar perfectament, però no és aquella microsorra que se't posa per tot arreu.
1: Tres dies després encara estàs traient sorra del banyador.
3: I que encara n'estàs traient i que és superemprenyadora. Per tant, m'agrada molt la platja, però reconec que sóc exigent.
1: Molt bé.
3: Dutxa i sorra gran.
4: Jo estic en aquesta nit com el Ferran, però a més que m'agrada la platja a l'hivern. O sigui, m'agrada anar als pobles de platja quan no hi ha gent, quan fa fred, quan pots veure una escullera, quan pots veure un trencaoles, no sé com es diu en català, però ja et dic, jo em banyo al just. O sigui, vaig a la piscina, prenc el sol a l'ombra, em dutxo a la dutxa de la piscina comunitària aquesta tal, i poca aigua, no sóc massa d'aigua. I a més és el que diu el Ferran, quan hi havia la sequera, em vaig trobar un dia que no hi havia dutxes i a mi se'm fa al·lèrgia a la pell, i llavors és un drama perquè pica tota la pell i només ens podien mullar els peus una mica. Bueno, d'això fa molts anys, no? Pues no he tornat a la platja des de llavors. Que no podem empatitzar amb aquest sentiment que avui ens expliques, Llucia.
2: No fas mai aquesta primera capbussada, no et sembla extraordinària?
4: Em sembla extraordinari perquè...
3: Sí, a mi m'ho sembla. Sí,
4: bueno, està bé, però és una cosa que a mi m'agradi, que m'aporti, no?
5: Entusiasme, ho ha dit el Ferran.
1: No.
4: Perquè no et volen dir la veritat, Llucia.
1: S'ha de fer.
5: No anem bé.
4: Ara el Marc ens ho arregla, això, Llucia.
5: Jo, més que arreglar-ho, no sé si ho empitjoro una mica, però desenfoco una mica. En quin sentit? És, no deixa de ser curiós, l'ésser humà, a diferència de la resta d'animals, del regne animal, el racional és que quan fa fred vagis als llocs de calor i quan fa calor vagis als llocs de fred, no? Buscant una mica el refugi climàtic. L'ésser humà a l'estiu se'n va a zones de platja, és a dir, a l'estiu busca la calor i a l'hivern busca zones d'esquí i busca zones de neu, no? I, per tant, no deixa de ser una... Des d'una perspectiva d'estricta supervivència animal, aquesta conducta absolutament il·lògica fa que pensar, no dona que pensar, és a dir, hauria de ser ben bé al revés. Dit això, tenint com tinc també... A mi el mar em costa més que la muntanya, però tinc tan present aquests moments que explica la Llucia, aquestes primeres capbussades. Jo sóc molt fredolí, que em costa, tal. Però després, en acabat, ho gaudeixo moltíssim. Però sí que voldria només fer èmfasi en aquest tema, no? De què ens passa com a espècie quan anem totalment contra l'estació i contra el que marca, en aquest cas, el sentit comú.
4: A mi el que sí que em posa de molt... Em canvia l'estat d'ànim en la línia del que diu la Llucia, és no només potser el fet de la capbussada o aquestes imatges idíl·liques, sinó és tot el que comporta a partir que tot va Sant Joan. És a dir, ja s'atansen les vacances de l'estiu, ja els dies doncs continuen sent llargs, sí que és veritat que fa molta calor, però ve de gust fer coses extres, sortir més, vull dir, tot el que representa quan arriba l'estiu m'agrada, encara que no... I quan s'acaba l'agost i en tornem de les vacances, per mi es podria acabar ja ràpidament.
5: Jo el que sí visc amb molta intensitat, i no sé si té una molta relació amb la dèria de la Llucia, però visc amb molta intensitat els solsticis. La victòria de la llum sobre la foscor, que representa el solstici de Sant Joan, i la victòria de la foscor sobre la llum, que representa el solstici de Sant Joan, baptista i evangelista, no? És a dir, això sí que tinc la sensació de que com a animal, en la meva dimensió estrictament animal, em condiciona, no? En aquest cas, la permeabilitat a la llum. Això sí que m'atravessa, i Sant Joan, evidentment, és un d'aquests dos solsticis, encara que no enganxa exactament al calendari, no? Però sí que em condiciona.
1: Doncs ja ho veus, Llucia, sí, però sense tanta eufòria com la teva. Llucia Ramis...
3: Plaça, però estan bé.
1: Sí, home, sí, sempre.
3: Un xiringuito que estigui bé.
1: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
2: Que vagi molt bé, no fa rada.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara anem a publicitat, però abans d'això m'agradaria una notícia que s'acaba de produir i que afecta directament aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. La EBU, també amb les seves inicials. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem, per tant, a partir d'ara espai amb corporacions com ara la BBC, France Television o la RAI italiana. De fet, la Corporació Catalana reforça així la seva presència en l'escena audiovisual europea després d'anys perseguint aquesta fita. Els que fa molts anys que treballem a aquesta casa sabem el que ha costat, les vegades que s'ha intentat i que no s'havia aconseguit. És un reconeixement important per al futur d'aquesta casa, per poder tenir més accés a fonts de notícies, a drets de retransmissió, compartir el coneixement dels professionals d'aquesta casa amb els d'aquestes corporacions que dèiem. Ho acaba d'aprovar a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que permet a 3CAT incorporar-se, integrar-se en aquesta organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que entra a la UER. Per tant, és una molt bona notícia per felicitar-nos els que treballem en aquesta casa, i esperem en els pròxims minuts poder tenir reaccions i poder-ho explicar de seguida. Passen 20 minuts de les 3, per tant, deixem aquesta bona notícia. 3CAT s'incorpora a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. Una pausa i de seguida continuem.
6: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
7: Esclat. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Catalunya migdia.
1: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu la notícia del dia. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. De moment, amb xifres molt provisionals, hi ha 164 morts, més d'un miler de ferits. Les imatges, però, i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara, tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents, i és que el doble sisme es va registrar a les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i en plena festa nacional. A més, en les últimes hores hi ha hagut fins a una trentena de rèpliques. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat. No hi ha escoles, tampoc no funciona el metro i el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. Diversos països, com els Estats Units, Alemanya, França o Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Veneçuela, tot i que a hores d'ara l'arribada no és fàcil. També molts països llatinoamericans, com l'Argentina, Xile o l'Equador, Salvador, tot i tenir un govern en el pol oposat al xavisme de Veneçuela, també han ofert ajuda. Per tant, és la situació. Ara és Veneçuela qui ha de demanar que li arribi aquesta ajuda i, per tant, tots els països que ho tenen preparat. No sé com heu conegut la notícia o com us heu assabentat d'aquestes que, realment, quan veus les imatges, posen els pèls de punta.
3: Doncs jo, quan m'he llevat al matí, la veritat, i són aquestes notícies que saben greu, perquè penses, ostres, en un país on la gent s'ho està passant malament, que té problemes econòmics i problemes polítics, que a més els hi caigui aquesta i la dificultat doncs, que hi haurà per localitzar molta gent, realment és aquestes coses que sap greu, perquè hi ha països doncs, que tenen risc sísmic, no? Com els Estats Units o com el Japó, però com que són països doncs, més benestants, més avançats, doncs, la construcció d'edificis, per exemple, està més preparada per resistir aquesta mena de terratrèmols.
1: Podem saludar en directe a Carlos Azpurúa. És el cònsol de Veneçuela a Barcelona. Senyor Azpurúa, bona tarda, buenas tardes.
13: Buenas tardes. A tu orden para responder tu pregunta.
1: Quería saber qué es la última hora, cuál es la última hora, qué situaciones se está viviendo ahora mismo en Venezuela, qué es la información que le llega a usted.
13: Me llega mucha información y tenemos que ser en este momento bastante equilibrados para el manejo, para crear una manera correcta de entender la gravedad del acontecimiento. En la introducción que oí en la radio, tú hablabas del país y sus condiciones políticas, y en medio de esas características tan particulares que vivimos, digamos, como un país que está de alguna manera u otra sujeto a medidas coercitivas unilaterales, con una situación tan particular como es la del presidente Nicolás Maduro y nuestra realidad, ahora nos viene este dramático situación que de verdad es tremenda. Uh-huh. La dimensión se está evaluando. Las cifras de muertos y heridos sigue en continuo ascenso. Y estamos recibiendo, y esto es una orientación de la Cancillería y de la Embajada, es decir, esas situaciones. Sabemos que están viajando en este momento, y no sé si te lo doy como primicia, alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros. Uh-huh. Y sigue evaluándose la gravedad del impacto de un terremoto tremendo de 7.5. Hay unos daños, digamos, estructurales en miles, cientos de residencias y de estructuras de vivienda, tanto privadas como públicas, que es tremendo, ¿no?
1: De momento, las cifras oficiales, cónsul, hablan de 164 muertos y más de un millar de heridos. Pero viendo las imágenes, es probable que en las próximas horas, en los próximos días, estas cifras vayan a mayores.
13: Sí, yo me voy a asumir lo oficial, pero obviamente tienes razón. Todo esto apunta a que viene dimensiones realmente catastróficas y horrendas, muy, muy, muy fuertes. De manera que es difícil. Yo tengo un contacto directo con muchos vecinos de mis urbanizaciones, mi familia, y han pasado una noche tremenda y alrededor de 100 réplicas y a todo nivel, como son estos fenómenos geológicos, han impactado en el pueblo venezolano. De manera que, bueno, no la tenemos fácil y estamos tratando con toda serenidad. Y yo le diría lo siguiente, hay mucha, en el espíritu del pueblo español, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, hay siempre una vocación de ayuda extraordinaria que uno admira del pueblo español. Nosotros lo que queremos es que esa ayuda sea ordenada. Estamos esperando una hoja de ruta para no, digamos, exagerar eso. Creo que la prioridad ahora es el rescate y después veremos, en la medida de que se vaya estableciendo los criterios, se irán solicitando y aprobándola por el gobierno venezolano. De manera que de antemano esa voluntad de apoyo es bienvenida admirada y respetada y querida, pero por ahora tenemos que atener a las informaciones que nuestro gobierno, de una manera soberana, está estableciendo como prioridad para atender esta dramática situación.
1: La zona más afectada es la zona costera del Caribe, pero también hemos visto edificios enteros en Caracas, en la capital, que caían. Ahora, por ejemplo, también sabemos que está muy afectado el aeropuerto de Caracas, que ahora mismo no puede acoger vuelos. ¿Qué información le llegan de la ciudad de Caracas y de esta zona más de la costa del Caribe?
13: Es que escúchame, lo que separa Caracas de la costa del Caribe es la montaña, es el Guarayma Rapano. Entonces, el Guarayma Rapano, el Ávila. Y entonces podríamos entender que es una región geográfica muy conectada. De manera que esa onda tectónica obviamente afectó a unas características geológicas muy particulares que atraviesa todo el este de Caracas. Por ejemplo, urbanizaciones como La Castellana, Los Palos Grandes, del este de Caracas, de zonas de particularmente, digamos, de clases medias altas, sectores populares también han sido afectados. Es decir, la pluralidad del efecto es inmenso. Y en La Guaira, extrañamente, ha sido realmente, digamos, de preocupación máxima. Es increíble las imágenes que nos están llegando y la destrucción, y sobre todo de bajas estructuras, que nos dice que hay que ver por qué tan fuerte ha sido en el área de La Guaira. El epicentro del terremoto es en Morón, digamos, hacia una zona algo alejada de Caracas, hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, sí. De manera que un impacto geográficamente muy extenso y se está evaluando. Estamos en este momento, digamos, midiendo la dimensión de lo que fue ese impacto.
1: Y déjeme hacerle la última pregunta. Se calcula que hay unos 50.000 venezolanos que viven en Cataluña. Si tienen dudas o quieren saber cómo está su familia en Venezuela, ¿qué camino o qué vía de comunicación tienen con ustedes?
13: Escúchame, aquí hay 80.000 venezolanos registrados al consulado y 20.000 que estaban en proceso de regulación digamos, desde el punto de vista consular. Entonces, la orientación que tengo por el embajador y por la Cancillería es que los consulados, no solamente el de Cataluña, sino de toda España, se convierten en un elemento de información, de apoyo, de receptividad de sus angustias, para saber en un momento dado indagar qué sucede. Obviamente, en este momento es tan azaroso, ¿no? No tenemos las cifras, los nombres completos, pero toda la información y todo el apoyo a nuestros ciudadanos, por encima de cualquier diferencia, somos un pedazo de Venezuela en Cataluña, y así como todos los consulados son también esa expresión de nuestra presencia en España. De manera que la orientación que tengo es que nosotros nos convertimos en un aliado informativo, emocional, afectivo, y pueden contar con nosotros. Se está enviando un teléfono de emergencia para dar toda la información, y el que quiera mayor atención puede perfectamente pasar por el consulado y nosotros los atenderemos con el mayor cariño patriótico.
1: Señor Carlos Azpurúa, cónsul de Venezuela en Barcelona, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchos ánimos.
13: Gracias a usted.
1: I des del representant de Venezuela a Barcelona, a una catalana a Venezuela. És la Montserrat Renera. Montserrat, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Ets membre del Casal Català. Com esteu, primer de tot?
14: Bé, de les persones amb les que normalment em contacto, tothom està bé. Ningú ha sofert coses personals, mals personals. Sí, evidentment, a les cases, dins de les cases, encara molt, molt enderrotades, perquè de veritat que va ser molt fort. Mm. Molt fort i molt llarg.
1: Va ser a les 6 de la tarda, oi? Hora de Caracas, hora de Venezuela?
14: A les 6 i 4, exactament.
1: I són dos terratrèmols pràcticament seguits, de 7,5 i 7,2. Com ho veu notar?
14: A veure, en el telèfon del meu marit va sonar una alarma, però ja era immediata l'alarma amb el terratrèmol. Aleshores, com que érem a casa, ens van posar, aquí ja hi ha protocols que s'ensenyen des de l'escola, posar-nos sota de columnes estructurals segures i quedar-nos quiets a l'espera que passi, però evidentment van ser tan seguits que va durar, jo calculo que podrien haver durat 2 minuts o 3 minuts, i sembla que no s'acaben mai, i vas veient com casa teva es va caient tot, les prespatgeries cauen, els llibres cauen, les botelles quan tot es va trencant, i tu què? Parat, esperant que no caigui l'edifici, evidentment.
1: Mm.
14: És el
1: la situació del país, quina és ara mateix? Hi ha subministrament, hi ha aigua, hi ha llum, o hi ha zones en què no arriba? Sabem que no funcionen ni els trens ni el metro, l'aeroport també està tancat. Com és la vida ara mateix a Caracas?
14: L'aeroport està tancat, això sí, sabem que està tancat. On jo visc, en la meva zona, ahir a 9:45 de la nit van posar ja el llum, el gas l'han posat aquí, tot el gas de l'estat, segons els problemes que van trobant. No és de les zones, diguem, més sísmiques de Caracas.
1: I hem perdut la comunicació. Hi ha hagut moltes dificultats per poder contactar amb Caracas, però en tot cas era de gran valor aquest testimoni de la Montserrat Granera, membre del Casal Català de Caracas, a la capital de Veneçuela, que ens explicava doncs com havien viscut aquest terratrèmol. 2 minuts. Els que ens dediquem a ràdio sabem com de llarg es poden fer 2 minuts, quan no saps què dir.
3: Imagina't
1: quan veus que tota la casa t'està caient.
3: Per tant, eterns.
1: I això... també em sentim com el cònsol reconeixia que ell s'havia de cenyir als 164 morts oficials, però a ningú se li escapa veient les imatges que ens estan arribant i els testimonis que ens arriben, que probablement la xifra de morts serà molt més alta.
4: Sí, sembla que ha de ser això, terrible, perquè, home, si hi ha... és lògic que vagin amb cautela, no?, perquè és pot ser una desgràcia molt important, i més amb un règim polític que ha tingut unes clares conseqüències econòmiques a la població. O sigui, que ha destruït teixit productiu, una contracció del PIB més del 80%, però és que les conseqüències d'aquesta actuació política han tingut unes conseqüències devastadores amb la població, gent èxodes massius, gent amb gana. Per tant, això és indissociable una cosa de l'altra. Són règims que, en la meva opinió, són que han abonat a la corrupció, i això es nota en les polítiques públiques, i necessàriament. La vida et dona el contrast immediat, no? Sí que estàs en una zona molt més preparada sísmicament, com ha sigut el Japó, que també ha tingut un terratrèmol, i allí no passa res, perquè també ja estan, és veritat, molt més acostumats i construeixen de manera que això pugui ser molt més resilient, i sigui molt més flexible i no tan rígid, i per tant, amb els moviments tectònics no caiguin les edificacions. Però és evident que el país patirà, i sembla que el nombre de morts pugui ser doncs una tragèdia.
5: I a banda hi ha un factor, que és el de l'excepcionalitat, inclús en termes geològics, és a dir, no hi ha hagut un terratrèmol i unes rèpliques, és que hi ha hagut 2 terratrèmols seguits, separats en 1 minut i amb una intensitat a l'escala de Richter superior a 7, el qual, des d'una perspectiva geològica, sembla ser que és totalment excepcional, no? I deu ser especialment punyent perquè, clar, el primer terratrèmol genera uns efectes i el segon, molt probablement, els acaba de consumar. Per tant, l'absoluta excepcionalitat d'un fenomen geològic que s'abona o que s'acarnissa en una zona, com bé dèieu, que està ja castigada d'origen, no? Perquè al final tota aquesta situació de la que parlava el cònsol, no? Aquesta idea de l'existència d'unes coercions alienes, no? En aquest cas exercides principalment per als Estats Units, doncs fa que hi hagi una precarietat ja no només urbanística i arquitectònica, sinó una precarietat en termes de recursos i de capacitat de reacció.
1: Bé, doncs estarem pendents, òbviament, de com va augmentant aquesta quantitat, aquesta xifra de víctimes, perquè és evident que no quedaran 164 veient les imatges d'edificis sencers caient, i a més això a les 6 de la tarda en un dia festiu com és el que era a Veneçuela. Passen 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
15: Catalunya Migdia.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
18: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
24: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, pendents d'aquesta situació a Veneçuela. I mentrestant, la vida continua, diguem-ne, amb altres temes molt menys importants, però que també han marcat molt l'agenda política. Per exemple, som el dia després de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, diguem-ne que és dia de ressaca. La proposta que va llançar Junts per Catalunya en aquell congrés perquè Pedro Sánchez doni un pas al costat i que el bloc de la investidura triï un nou president segueix portant cua 24 hores després, més encara quan fa poca estona els de Puigdemont han votat juntament amb el PP i amb Vox per tal que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. Estem parlant d'una moció, per tant, un posicionament que no va més enllà d'una declaració política, però que s'ha visualitzat amb els vots de Junts, juntament amb els del PP i de Vox, parlant d'això, fer una qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez. La Moncloa ha tancat la porta a un canvi de president del govern i el PP ja ha assumit que Junts no està disposat a parlar d'una moció de censura contra Sánchez. Sigui com sigui, els dos grans partits espanyols ho interpreten com un cop d'efecte de Junts que no tindrà més recorregut. Sentim Borja Sémper, portaveu del Partit Popular, i Óscar Puente, ministre socialista.
26: Junts ha pasado a decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado.
27: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez.
1: En paral·lel, les maniobres judicials al voltant dels casos de corrupció de l'entorn del PSOE no s'aturen. Primer, l'expresident Zapatero ha demanat al jutge que l'investiga que declari nul·la tota la causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, per exemple, el de la intimitat. S'han filtrat les seves agendes en què apareixen algunes cites professionals i d'altres que són merament personals. De fet, el jutge Calama està investigant d'on surten aquestes filtracions. I de segon, el jutge del cas ha ordenat que s'investiguin les filtracions que hem conegut en aquestes últimes hores, s'han difós aquestes converses que dèiem. I encara tercer, la reacció de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre socialista ha parlat des de la presó a través d'un àudio que ha publicat la cadena SER i denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i acusa el Suprem d'haver premiat el delator referint-se a Víctor de Aldama.
28: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
1: Vaja, que el poti-poti és important, si sembla, per ordenar una mica. Anem primer a la vessant política, les explicacions no gaires, una mica el i tu més d'ahir de Pedro Sánchez, i aquesta proposta votada avui, presentada pel Partit Popular, i que fins a última hora no sabien Junts quin vot hi faria, al final hi ha votat a favor, demanant aquesta qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez.
3: La sensació és de bloqueig de la legislatura, és a dir, que aquesta legislatura està absolutament bloquejada, Pedro Sánchez sap que compta amb l'avantatge tàctic de que no li faran una moció de censura, perquè Junts per Catalunya i el PNB doncs, han decidit que no volen anar de bracet de Vox, perquè no és de bracet del PP, és també de Vox, perquè és imprescindible en això, i és això, Pedro Sánchez no va exhibir ahir cap mena de projecte o proposta polític o oferta política i legislativa per acabar la legislatura, i fins i tot doncs, el to va ser bastant desagradable amb tots i cadascun dels seus socis, des del PNB a Junts, passant per Esquerra Republicana, no? Per tant, la sensació que fa és que senzillament Pedro Sánchez està esperant quin és el millor moment processal per convocar eleccions. De moment, jo crec que segurament aquest moment processal, ho vam parlar dijous passat, és el mes de febrer, quan a ell al novembre li tombin els pressupostos amb els que pretén d'alguna forma mostrar iniciativa política i mostrar proposta política, perquè lògicament seran uns pressupostos millors que els actuals, que estan prorrogats des de l'any 2023 i seran expansius, i si els socis de la investidura li tomben els pressupostos, doncs segurament anirem a eleccions al mes de febrer. D'aquesta forma es complirà la seva promesa d'aguantar fins a 2027. Ara, si pel camí hi ha una imputació del PSOE per finançament irregular o fins i tot una imputació del mateix Pedro Sánchez, doncs aleshores podem veure que les eleccions es convoquin abans, sabent que aquestes coses tenen un efecte relatiu, perquè al final tu pots dir, doncs m'han imputat, és un excés, convoco eleccions. Doncs, home, a lo millor si les eleccions fossin aquell cap de setmana, doncs podria tindre un efecte positiu per tu, no?, si les planteges de forma plebiscitària, però un cop convoques eleccions, fins que es vota passen dos mesos.
4: El que passa que, seguint el fil del que deia el Ferran, si hi hagués una imputació o qualsevol cosa escandalosa a nivell del PSOE o d'alguna persona significativa del PSOE de primera línia, jo crec que no es pot fer altra cosa que convocar eleccions, més que res, perquè aquí ja no hi ha cap càlcul electoral que pugui valer.
3: Segurament.
4: Perquè sí. És que per vergonya torera, diguem-ne. O sigui, avui ja costa molt entendre que no hi hagi cap actuació per part del president del govern a l'hora de veure la seva intervenció, més abans a la defensiva, més abans atacadora dels que són eventualment els seus socis, no? I es veu com una incapacitat de maniobrar i segurament una voluntat de passar el temps, perquè la seva paraula és començar a convocar eleccions i fer-les el mes de l'any 27, i aquí doncs sostenir-li una mendalla. Ara, que això és a costa de que no hi hagi pressupostos, de que no hi hagi governabilitat, de que no s'aprovi ni una sola llei i de que no hi hagi cap resolució que valgui la pena per la ciutadania, que és la que cada dia va a treballar i ha de doncs guanyar-se les garrofes, doncs sembla que això passi un segon termini. Per tant, aquí les persones que li estan donant suport, doncs haurien de veure també quina és la rendibilitat d'aquest suport tan tancat, tan poc qüestionable, tan poc qüestionat. No sé, no? Com diuen, és igual de lladre qui roba que qui aguanta l'escala. Per tant, arriba un moment que la cosa és insostenible i s'ha de fer un pas al costat a algú i convocar eleccions.
5: Sí, perquè el cert és que el càlcul que sembla que havia pogut fer el president del govern, i és l'arribada del mes d'agost al Mundial de Futbol, l'eventual èxit en el judici de son germà, que a priori sembla que és un judici que li ha anat bé, no? Semblava que havia de venir un període de tranquil·litat discursiva. Però és que l'ambient que s'ha generat, jo no sé si és una qüestió estrictament ambiental, si és estratègica, si és retòrica, però l'ambient polític és poc respirable. És a dir, sembla que no hi ha pausa, sembla que no hi ha treva, quan a priori es tranquil·litza perquè arriba aquest moment tan sociològic com són les vacances, doncs el que s'enverina és la vessant judicial. No sé, costa de fer pronòstics, no?, amb aquesta situació, però no crec que un canvi o un avançament del calendari electoral hagi de ser una solució, honestament ho penso. És a dir, el que ja és un tema cultural, és un tema de gestió del discurs polític, de respecte, de política en majúscules, en definitiva. I en aquests moments penso que singularment a Madrid n'estem molt mancats.
1: Òbviament, tot està molt interrelacionat, És evident que tota la realitat política està molt contaminada, entre cometes, de la realitat judicial. Uh-huh. I avui hem tingut alguns passos, que no sé com veieu, aquesta petició de José Luis Rodríguez Zapatero de demanar al jutge que l'investiga que declari nula tota la seva causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, entre altres el de la intimitat. De fet, el jutge del cas, el jutge Calama, ha ordenat que s'investiguin aquestes filtracions que hem conegut a les últimes hores amb les converses de WhatsApp de Zapatero amb la seva secretària, que van més enllà del motiu de la investigació. Apareixen les seves classes particulars d'anglès, la cita a la perruqueria, les trobades amb Puigdemont a Zuric, per exemple, que no té a veure, en principi, amb tot el rescat de Plus Ultra, que era pel que va començar tot plegat. Vull dir que el jutge reconeix que això no hauria d'haver-se filtrat d'aquesta manera, perquè ell mateix està demanant que s'investigui com s'ha filtrat tot això. això, malauradament ja estem acostumats que aquestes informacions que en teoria haurien de quedar en el secret del sumari per entendre'ns, clar, surten a la llum. No sé si això dona com per demanar la nul·litat de tota la causa.
5: Si em permets, Òscar, sí, perquè és el meu negociat, és a dir, tot el que ve de Moreno Catena, que és l'advocat de Zapatero, s'ha de llegir amb molta cura. És una absoluta autoritat en la matèria, en tant que catedràtic de dret processal, i per tant seré molt curós a manifestar-me sense haver llegit el fons del seu argumentari. Però el que sí que tinc clar és que la prova es pot considerar nul·la de ple dret i, per tant, inexistent, una prova que no es pot valorar, és nul·la quan en origen és il·lícita, no quan la seva gestió és inadequada. És a dir, si la queixa de Moreno Catena és que s'hagin filtrat de la defensa, per no posar noms i cognoms, és que s'hagin filtrat aquesta informació a les xarxes, aquesta filtració a posteriori, aquesta manca de diligència en la custòdia per part de l'òrgan judicial, no genera una nul·litat. El que genera és un dret subjectiu, en aquest cas, de reparació, de restitució, inclús de sanció d'aquí, de l'autor de la filtració. Però només hi hauria una nul·litat si poguéssim arribar a la conclusió de que en origen l'obtenció d'aquella prova va ser la conseqüència d'una vulneració d'un dret fonamental, en el cas del dret a la intimitat. Per tant, anem a veure quin és el plantejament i evidentment, quin és el recorregut. Però en aquest moment la prova sembla que està incorporada de forma lícita a les actuacions i encabat ens trobem amb la situació amb la que ens trobem tan sovint, no? I és que tan fonamental és el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència com el dret de la ciutadania a la informació. És a dir, s'ha de ser curós per evitar judicis paral·lels, per evitar vulneracions de la presumpció d'innocència, però la ciutadania té un cert dret a estar informat. No, evidentment, al contingut de l'agenda ni a informacions o comunicacions que tinguin naturalesa privada, però sí a entendre quin és el curs que segueix una investigació que afecta una personalitat com és en aquest cas Rodríguez Zapatero.
4: I es pot provocar que una prova que s'ha filtrat es provoqui que s'ha obtingut il·lícitament perquè sigui declarat com si de nul·litat tot el procediment?
1: La Lourdes se'm gira mirant-me a mi com volent dir jo, però jo aquí segueixo la paraula al Marc perquè jo no en tinc ni idea. Vull dir que aquí és el Marc el que ha de respondre.
5: No, és a dir, per mi el tema és aquest. Si l'obtenció, és a dir, si jo ara Lourdes aconsegueixo de forma subtetícia veure't al mòbil i aconsegueixo accedir al teu WhatsApp i trobo la prova de del milió de dòlars, aquesta prova és il·lícita, perquè jo he accedit...
4: La idea és, ho podem provocar i que sembli il·lícita l'obtenció i viciar de nul·litat tot el procediment?
5: Bueno, em semblaria un plantejament estratègic molt arriscat, perquè en definitiva implica donar-li llum a la prova, no? És a dir, l'estímul, l'ADN de la defensa, la prova de càrrec l'acostumes a mantenir en silenci o, en fi, no vols que vegi la llum sota cap concepte. Provocar que vegi la llum per un mitjà suggestiu de que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental... seria argumentalment o discursivament sembla possible, però per mi extremadament arriscat. El tema serà aquest, no? Veure si la queixa està focalitzada en la difusió de la dada o en l'obtenció de la dada, perquè només en el primer cas podria donar lloc a aquesta nul·litat.
4: És que és tot tan tèrbol que abans parlàvem, no, de tot això de les eleccions o no eleccions, però és que tot això va estar posant en tensió totes les institucions de l'Estat espanyol, per mal. No per bé, no, per mal. I clar, que es pugui arribar a pensar que es pot manipular la prova de manera que sembli il·lícita per contaminar tot el procediment, home, no hauríem de pensar això. I sembla que tot sigui possible arran de tot el decaïment de tot el que són les estructures que haurien de ser els tres poders de l'Estat.
5: I amb el tema de la intel·ligència artificial, evidentment, hem de ser molt curiosos, no? Perquè la generació d'una prova, la manipulació d'una prova o d'una font de proves sembla més a l'abast que mai de les parts i dels operadors. Per tant, hem de ser extremadament curosos amb aquestes qüestions, sobretot quan afecten el procés penal.
0: Jo, que a mi, evidentment, no entraré en els temes jurídics que comenta el Marc, perquè jo no en tinc ni idea i ell és advocat penalista, però a mi em sembla preocupant que la defensa de Zapatero, em sembla preocupant pel PSOE, que la defensa de Zapatero se centri en la forma i no en el fons. És a dir, no defensi el comportament de José Luis Rodríguez Zapatero i que, fins i tot en el cas de que pugui ser, que jo crec que ho és, èticament reprovable el seu comportament o que hagi acceptat determinats regals i aquesta frontera tan fina de la que hem parlat, no? Del tràfic d'influències, que la defensa posi el focus en intentar invalidar el procés per qüestions formals, i no per qüestions de fons, a mi em sembla preocupant, perquè és una mica, és com que, el que jo penso, com que tal vegada doncs, el delicte s'ha comès o hi ha hagut una mala praxi i no ens veiem amb cor de defensar-nos d'això, doncs anem a intentar invalidar-ho per una qüestió formal, no? O a vegades allò que passa de la, la com en dieu, la cadena de custòdia, no?
5: Sí, quan, el trencament de la cadena.
0: El trencament de la cadena de custòdia, quan es trenca o això, no? I després, pel que fa al tema estricte de la filtració, del que no toca, doncs això és, com dèieu, una mala praxi a la que estem absolutament acostumats i que té a veure amb els policies que fan aquests informes de l'UDF o de l'UCO. És a dir, al final hi ha un agent de policia que es dedica a això, que té tota la informació del buidat d'uns correus electrònics o d'un telèfon mòbil d'una persona, i ell és el que decideix què posa i què no posa a l'informe. Després, un cop aquest informe entra al jutjat, la feina dels periodistes, diguem-ne, és obtenir-lo, i a vegades doncs, hi ha algú, no?, de les parts o un funcionari o del mateix tribunal que ho filtra. Però per mi el problema és policial. És a dir, és el sentit comú. És a dir, a quina persona amb dos dits de front se li acut que en un cas de tràfic d'influències ha d'incloure la reunió del senyor Zapatero amb Carles Puigdemont per parlar de l'amnistia o l'hora que té per anar al perruquer. Que és el mateix que passava doncs, en els casos del procés, que aleshores escandalitzaven zero al Partit Socialista i alguns mitjans de comunicació de Madrid, doncs, quan sortien converses de David Madí amb Pilar Rahola perquè Pilar Rahola es queixava de segons què, quan en el cas Pretòria hi havia, sortien al sumari, me'n recordo, converses sobre el finançament autonòmic que havia pactat Convergència entre el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra, que no tenien res a veure amb el cobrament il·legal de comissions, o com quan sortia un dirigent d'Esquerra Republicana parlant de quin era el criteri, fent broma amb un amic seu, per triar les conselleres del govern. Tot això és un escàndol democràtic. I ara veurem com els dirigents del Partit Socialista es queixen d'aquesta mala praxi d'aquests policies que fan això buscant una doble victimització de les persones que estan en aquests processos. Però resulta que fa 8 anys que un tal Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior i no ha mogut ni un dit per canviar tot això. Per tant, pena cap.
5: Jo sí, si em permets, per ordre, tal com plantejaves les qüestions, Ferran. És a dir, la primera, la que fa referència a la nul·litat de la prova. Des d'una perspectiva, des de la lògica o la dialèctica estrictament processal, jurisdiccional, té molt sentit. Perquè qüestionar la legalitat de la prova implica, és un torpede a la línia de flotació. Si la prova s'ha obtingut de forma il·lícita, aquella prova no es pot valorar, i això fa que hi hagi una sèrie de blocs conceptuals que no caldrà, que cauran fora de l'abast del judici o fora de l'abast, en aquest cas, de la investigació. No? Per tant, sí que des d'una perspectiva col·lectiva o més sociològica pot semblar una excusa d'un mal pagador. No? Vas a buscar la nul·litat de la prova perquè no et pots defensar sobre el fons. Pot semblar-ho, però insisteixo, des d'una perspectiva processal, podar aquest arbre, podar l'arbre que representa en definitiva pues, el debat amb totes les seves branques, el tenir clar a quines branques pots anar i a quines no hauràs d'anar té molt sentit dialèctic i discursiu. Pel que fa a les filtracions, per mi hi ha dues preguntes. En primer lloc, per què accedeixen dades que a priori no són relevants a la causa? Aquestes són dades, és a dir, si aquest senyor suspèn o no suspèn una classe d'anglès, a priori, no hauria d'estar a la causa perquè són dades personals.
0: No, però és normal que el policia ho tingui. El policia rep tot.
5: El que passa és que la llei diu que s'ha de fer una selecció. És a dir, que ho rebi tot no vol dir que ho traslladi tot.
0: Evident.
5: I que ho traslladi tot tampoc vol dir que a la vegada el jutge ho posi a disposició íntegrament de les parts. Hi ha d'haver, imagina't que hi hagués una conversa absolutament íntima, privada, amb mèrits d'una relació que té aquest senyor amb una altra persona.
0: A vegades ho hem vist, que s'han filtrat coses d'aquestes.
5: Hi ha, en ocasions, el propòsit de la filtració es desprèn de la pròpia dada. Uh-huh. Per tant, comparteixo amb tu la preocupació per unes filtracions que el que fan és estimular un debat que té un efecte inequívoc en termes de presumpció d'innocència, és a dir, se'l perjudica d'una forma claríssima, i el jutge farà ben investigar l'autoria d'aquestes filtracions per, en el seu cas, prendre les decisions penals, civils o disciplinaris.
0: Sí, però a mi no em sembla tan greu la filtració, que també és greu i ho hem parlat moltes vegades, sinó que em sembla greu que no hi hagi un criteri clar i que no hi hagi cap responsabilitat. És a dir, que un policia que rep, no?, quan una persona se la investiga i se li buida el telèfon, que rep 10.000 whatsapps i que no tingui el criteri o que tingui la mala llet de no descartar-ne 9.000 que realment no aporten res a la causa, perquè al final un policia és un funcionari que està relacionat amb l'administració de justícia i està relacionat amb l'administració i que ha de tenir un criteri saber què s'està investigant i que, per tant, de tots aquells 10.000 whatsapps, quins realment aporten alguna cosa. Però
5: si
0: hi pot haver algú que li generi algun dubte, però segur que el de la perruqueria no aporta res.
5: Perdona, només parteixes de la premissa que la filtració l'ha portat a terme un policia. La pot haver portat a terme...
0: No, estic parlant de qui ha fet l'informe. L'informe de la UCO, l'informe de la UDEF, on hi ha aquestes converses de WhatsApp. Jo tota l'estona no... És a dir, jo la filtració em sembla un pecat menor. És un pecat, però és un pecat menor. Per mi el pecat major és qui fa aquests informes, com es fan aquests informes i quina responsabilitat té la persona que fa aquest informe i qui li pot demanar comptes d'escolti'm, vostè, agent, per què coi amb un informe de la UCO o amb un informe de la UDEF inclou
4: jo
0: això
4: aquí,
0: o inclou...
4: Jo aquí, Ferran, hi poso la càrrega...
0: El sumari del cas Volhov, però, que va ser un escàndol.
4: Jo hi poso
0: això,
4: aquí però. La càrrega en qui ha filtrat. És a dir, jo crec que el policia i sense ànims de defensar ningú perquè no és del meu inconvenci ni tinc cap necessitat. Però el fet de posar a disposició una sèrie d'informació bona, dolenta, grisa, palla o fullaraca i cosa nuclear, el policia, el que es fa la instrucció, qui investiga, recaba i ho posa a disposició. Qui filtra és qui té la mala intenció, penso jo.
1: Bé, doncs en tot cas aquesta denúncia que fa José Luis Rodríguez Zapatero, que amb aquesta filtració s'han vulnerat els seus drets i demana doncs que s'anuli tota la causa. Potser una mica massa, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Fins la propera.
5: Gràcies.
1: Queden menys de 30 segons per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Diversos d'aquests parcs són al Pirineu, on molts boscos fa dècades que no es gestionen de forma activa. 43 morts des de diumenge a Catalunya atribuïdes a l'onada de calor. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i ponent. José Luis Ábalos titlla el judici contra ell de polític i amb un resultat predeterminat. L'exministre del PSOE ha trencat el seu silenci per carregar contra el Suprem per una condemna que considera desproporcionada i massa tova contra el comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Les reclamacions per clàusules abusives contra bancs i entitats financeres col·lapsen als jutjats. A l'Audiència de Barcelona, aquests casos ja representen més de la meitat dels procediments civils i allarguen l'espera per un judici fins a més de 3 anys. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
1: Esports.
2: Avui el Barça Futbol Sala pot tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugranes dominen per 2-1. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen els últims partits de 3 grups. El grup E, a les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, Japó, Suècia i Tunísia, a Països Baixos. I el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'hoquei.

0: i deixen un balanç encara molt provisional d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El doble sisme es va registrar ahir a les 6 de la tarda, hora d'allà, en plena jornada de festa a Veneçuela, i a les últimes hores n'hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès i afectacions també en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i s'ha suspès les classes. Anem amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
2: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
1: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre caien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
0: El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents dels dos terratrèmols, concretament d'una unitat d'èlit que està especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ya están viajando un centenar de efectivos.
3: Sabemos que están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi. Explica que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar l'ajuda i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
4: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
0: Després d'un terratrèmol de la magnitud del que ha viscut Veneçuela, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals també poden ser importants. Així ho ha apuntat el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
5: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
0: Veneçuela està situada al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
6: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
0: El

0: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents. Unes hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president nord-americà Donald Trump ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molt abans que altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència. L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà tot. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics en una referència implícita a l'operació que va de posar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
1: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: A altres països de la regió, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots liderats per governs contraris al règim xavista, s'han ofert ràpidament. Governs més pròxims, ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Irzikova és portaveu de la Comissió.
2: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
0: És Veneçuela qui ho ha de demanar. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda. Altres potències, com la Xina i l'Índia, han tingut gestos semblants.
3: 3Cat Info.
0: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies, Montse Poblet, que arriben del seu país.
4: La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit en vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
5: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto, que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
4: Al consulat, a la plaça Urquinaona, si fa o no fa el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
6: Mi casa se partió todo, se cayó no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
4: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
7: Por ahora, de tranquilo e información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
4: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
3: 3Cat Info.
0: 4 de la tarda i 13 minuts. 9 parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
9: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
8: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
10: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
8: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
0: Aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el pla Infocat, quan en tot el 2025 es va activar 11 vegades pel foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen a partir d'avui una vintena més de vehicles que formen part dels 245 nous vehicles del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza.
11: Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
12: 6 van al grup especial Caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer, doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
11: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
0: Amb aquesta informació hem arribat tocats a 4:15 de la tarda, 3CAT Info, obrim àrea de servei amb connexions amb l'equip viari. Després el temps. Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, una única incidència que afecta la circulació. A la Ronda de Dalt hi ha un vehicle avariat just a l'inici, a l'altura de la sortida 1 en direcció Llobregat, que provoca retencions des del Nus de la Trinitat i per darrere afecta sobretot la B20, la Pota Nord, amb una retenció compacta entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat en aquesta direcció. També retencions en aquesta zona a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat. Cues també a la autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord a Santa Perpètua de Mogoda, direcció sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, i pel que fa a les rondes, a banda d'aquesta petita cua a la Ronda de Dalt, també hi ha retencions a la mateixa Ronda de Dalt entre Pedralbes i Sarrià a l'altura de Vallcarca i entre Horta i Canyelles, en sentit Besòs. I la Ronda Litoral de passeig de la Zona Franca a Montjuïc i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. El transport públic en dues incidències. La línia L9 Nord del metro de Barcelona no funciona entre les parades 11 de setembre i Can Peixauet a causa d'una incidència tècnica. El tramvia de Barcelona alterades les freqüències de pas de la línia T6 a causa d'un comboi avariat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies.
13: Bona tarda.
0: Després, Mariluz.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: Avui torna a fer molta calor, 5è dia consecutiu amb temperatures altíssimes, però ja no ho considerem una de calor. No s'estan superant els llindars, que en la ciutat de Lleida, en el cas de Lleida, està al voltant dels 40 graus, Barcelona 34, 34,5. Doncs bé, Lleida ha arribat als 38,2. Vallfogona de Balaguer, 38. És moltíssima, que són temperatures extraordinàries, molt altes, però ja no superen aquest llindar. Albesa, 38, el Poal, 38, el Montmell, pràcticament 38, al Baix Penedès, a la zona interior d'aquesta comarca, Navata, a l'Alt Empordà, 37, a Tremp, 37, Artés, al Bages, 37, Súria, Manresa, s'han acostat també els 37, o Banyoles, 37 de màxima. Tot això en una situació de calma, tot i que la temperatura, doncs sí, ha baixat un grau o dos, i pràcticament no ho notem, L'ambient és assolellat, a diferència d'ahir hi ha menys tempestes, de fet no n'hi ha cap en aquests moments, hi ha algun núvol aïllat al Pirineu, sobretot Cerdanya, cap a Vallespí, cap a Conflent, però en principi no deixen tempestes a aquesta hora. Hi ha la possibilitat baixa que l'Alta Cerdanya, cap al Conflent, arribi a espetegar alguna tronada. I les temperatures demà es mantenen o baixen un grau o dos. La veritat és que poc ho notarem encara, fins que no en baixi 4 o 5. La calor doncs és ben ferma i podríem dir que les temperatures seran estables, amb sol tot el dia, pràcticament no hi haurà núvols ni a la tarda al Pirineu. 3CAT Info.
15: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
16: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
17: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
18: Sóc el Risto Mejide.
19: Sóc Álvaro Morte.
15: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
20: Amb tots vosaltres, Jordi González.
15: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Passant 20 minuts de les 4 de la tarda, a Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïdes a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Diem morts atribuïdes a la calor i no a causa de la calor perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
21: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïdes a la calor. La majoria dels morts són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, però que sí que pot ser mortal.
21: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
0: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i ponent.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: José Luis Ábalos denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i amb un veredicte que ja estava escrit. Per primer cop, des que es va esvair la sentència, l'exministre socialista s'ha pronunciat per lamentar la disparitat de penes entre els culpables i per carregar contra el pacte entre la Fiscalia i Víctor de Aldama, que no haurà de trepitjar la presó.
22: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator, que no ha arrepentido.
0: Són uns àudios que ha avançat la SER, on se'l sent indignat i decebut amb la dura condemna de 24 anys de presó que li ha imposat el tribunal, dels quals n'haurà de complir com a mínim 10 de sencers. Ábalos diu que el desenllaç del procediment estava decidit de feia temps.
22: Com que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado. Porque, en definitiva, estaba predeterminado.
0: L'exmadreta de Pedro Sánchez del PSOE també ha avançat que demanarà la nul·litat de la sentència. El Congrés dels Diputats insta per primera vegada a Pedro Sánchez a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox en una votació que no té efectes vinculants, just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel PSOE, res ha canviat, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
23: L'últim ple ordinari del curs ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i amb els diputats socialistes en peu aplaudint un Pedro Sánchez que no perdia el somriure. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha agraït a Junts que hagi permès aprovar la seva moció que creu que serà determinant.
24: La càmera s'ha manifestat doblement. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Per tant, vamos a ver què és lo que va a decir. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
23: Però Junts segueix lluny de la moció de censura i insisteix en demanar a Sánchez que doni un pas al costat en favor d'un altre candidat que no cal que siga del PSOE. Una proposta que el popular Borja Semper veu incomprensible en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio i li responia Míriam Nogueras.
1: Me costó entender a Junts. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufén dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
2: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos per cap i tu més, i tu més, i tu més.
23: Tot plegat té efecte polític zero, diuen a la Moncloa, i repeteixen que el seu candidat és Pedro Sánchez, mentre creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol, Aina Vidal, dels Comuns.
16: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
23: Ho ha dit també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fins a 4:45. A punt, amb la crònica, el Rigard Isidro. Com estàs, Rigard? Bona tarda.
18: Perfecte, Xavi, moltes gràcies. El Barça de Futbol Sala té aquest vespre la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:45 en el quart partit de la final i amb el 2-1 a la sèrie favorable als blaugranes. L'ala pivot del Barça, Adolfo, demana estar concentrats en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
18: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà, com diem, a 8:45 i el podreu veure per Esport 3.
3: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
18: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits a tres grups més. Alè, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a partir de les 4, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. Mauricio Pochettino és el seleccionador de la selecció estatunidenca.
25: Que vamos a competir y que todos están preparados y que están todos en una buena situación para cuando se los requiera, el entrenador cuando decida, pues estar para ayudar al equipo. Y creo que es ese sentido de que todos sienten que pueden ayudar es lo más importante si queremos ir lejos en un torneo como una Copa del Mundo, ¿no? Donde tantas cosas pueden ocurrir, ¿no?
18: A tres grups més ja tenim les classificacions per als setzens de final. El grup A, Mèxic, passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup. Corea del Sud és tercera i haurà d'esperar a que finalitzi aquesta fase de grups. El grup B, Suïssa, passa com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. I el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc com a segona. Escòcia acaba a tercera i també haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als 700 de final.
3: 3Cat Info.
18: L'Igualada oferirà als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins a partir de les 7 del vespre. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida dimarts a la pista del Liceu.
26: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
18: Els jugadors i l'staff tècnic igualadí faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers d'Igualada que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte blaugrana, apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i el del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, les dels jugadors Bill Hernán Gómez, Nico Laprovítola i Tomas Satoransky. El base de Txec s'acomiada als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
4: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
18: A les sortides ja mencionades, cal sumar-hi la retirada de Jan Veselý. També hi ha una marxa al Joventut. La penya ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní després de dues temporades. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat, en canvi, el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina, de 33 anys, firma per una temporada. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni Girona.
5: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
18: I en tennis, la catalana Marina Bassols està disputant la tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. La tennista de Blanes s'està enfrontant a la nord-americana Robin Montgomery des de les 4 de la tarda, i el primer joc s'ha endut la tennista de Blanes.

0: Bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que el govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país, amb milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món reaccionen, donen suport al país, a Veneçuela, davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen també material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. I també hem fet referència als 9 parcs naturals de Catalunya. Encara no tenen un pla, n'hi ha 9, que no tenen aquest pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Diversos d'aquests parcs són el Pirineu, on molts boscos fa dècades que no es gestionen de forma activa. Més arguments informatius en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. I la Fònica de Banyoles arrenca aquest vespre amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. La 22a edició del Festival de la Veu desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais. També a aquesta hora busquem el titular esportiu amb el Ricard Isidro. Què passa? Entenc, Ricard, perquè el Barça avui pot sentenciar la Lliga de Futbol Sala.
2: Això mateix, té una altra oportunitat per guanyar la Lliga. Visita de nou al Pozo de Múrcia 8:15 en el quart partit de la final. Les blaugranes dominen per 2-1 un play-off que és el millor de 5 partits.
0: Amb tarda de sol a tot Catalunya, a tot el país, amb algunes nuvolades al Pirineu, la calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional d'almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema amb milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El doble sisme es va registrar ahir a les 6 de la tarda, a hora d'allà, en plena jornada de festa a Veneçuela. I a les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada, i també Caracas, la capital, amb importants destrosses i danys. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès, també hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i també s'ha suspès les classes. Corresponsal d'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Agendes i whatsapps que...
4: Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
5: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
4: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
0: El govern espanyol enviarà a Veneçuela efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents dels dos terratrèmols, concretament d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja hi estan viatjant un centenar d'efectius.
1: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi. Explica que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar l'ajuda i que quan ho faci valoraran quins efectius s'hi poden desplaçar.
3: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
0: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies, Montse Poblet, que van arribant del seu país.
6: La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
7: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
6: Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
8: Mi casa se partió todo, se cayó, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
6: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsol Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
9: Por ahora, tranquilo, informació. Hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
6: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
0: Falten 6 minuts per arribar a 3:45.
10: 3Cat Info.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge de l'Audiència Nacional que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes senceres del que ha fet els últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat que s'investigui la filtració. Madrid, Paula Brujats.
11: Agendes i whatsapps que revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria, informació personal de l'expresident, que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plusultra. Són documents que surten del registre policial al seu despatx, que tenen totes les parts del cas i ara el jutge vol saber qui ho ha filtrat. També pren mesures per evitar que repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a Vox i a entitats ultres. El govern espanyol i el PSOE denuncia la gravetat del que ha passat. Óscar Puente, ministre de Transports.
12: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
11: Mentrestant, Zapatero busca per totes les vies desactivar el cas contra ell. Ha demanat al jutge que anul·li la investigació perquè hi ha indicis que s'han obtingut saltant-se la llei, com els whatsapps entre els directius de Plus Ultra i altres converses privades que, segons Zapatero, han arribat a la causa sense autorització judicial.
0: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
14: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenir incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
13: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
15: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
13: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
0: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per la transformació digital, Óscar López.
16: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Telecomunicaciones Electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
0: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. Queda en llibertat vigilada el menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. La jutge que li ha pres declaració determina, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria embestit. Lleida, Estela Bussoms.
17: La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident sense ajudar la víctima de 35 anys, que va morir allà mateix. Quan van arribar els Mossos, no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Ahir mateix ja va passar pels jutjats i la magistrada, a petició de la Fiscalia, va acordar deixar el menor en llibertat vigilada amb l'obligació que faci teràpia. De la instrucció del cas se n'encarrega la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, a la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a la 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Es tracta d'una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, explica que hi han treballat durant 2 anys i defensa la importància de formar part d'aquesta entitat europea.
18: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Amb aquesta decisió es reforça la presència de 3CAT en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música en forma part des del 2009, però fins ara la resta de canals n'havien quedat fora, malgrat els esforços constants d'integrar-los a la UER. La Corporació Catalana participarà en un comunicat que defineix els criteris, els estàndards i les prioritats del sector. A més, farà que 3CAT tingui accés als continguts audiovisuals de tots els membres de la xarxa i participi en les polítiques de cooperació, on els diferents mitjans públics intercanvien experiències, coneixement i dades del sector.
18: L'EBU el que busca és no només, diguem-ne, mitjans que es vulguin beneficiar d'aquest grup tan selecte, sinó que també puguin contribuir. I nosaltres, clarament, per molts dels països membres, han vist que tenim una capacitat en la que realment podrem ser un membre el que participe, que aporta coneixement i que, per tant, doncs, formar-ne part era important també per ells.
0: La UER, també coneguda com a EBU, per les sigles en anglès, té 114 membres en 56 països d'Europa i 31 d'associats a altres continents. Entre tots operen gairebé 2.000 canals de televisió, ràdio i serveis en línia i arriben a una audiència de més de 1.000 milions de persones a tot el món en prop de 160 idiomes. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió. Obrim aquesta horària de servei una més a 3CAT Info. Tornem a fer la connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. De moment poques complicacions per circular, però sí que hi ha algunes aturades a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès en direcció també cap a Barcelona, la C-60 a Argentona en direcció Mataró, les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 al tram final entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B-20 la Pota Nord des de Santa Coloma i pel que fa a les rondes, Ronda a Dalt congestionada entre Pedralbes i Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, també del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat i Ronda Litoral a l'altura del Port a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. El transport públic ja restablert a la circulació a tota la línia L9 del metro de Barcelona que ha estat aturada per una incidència tècnica. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: I tornem a un quart de sis. Gràcies.
19: Fins ara.
20: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
21: Avui torna a fer molta calor, cinquè dia consecutiu amb temperatures altíssimes, però ja no ho considerem una onada de calor. No s'estan superant els llindars que en la ciutat de Lleida, en el cas de Lleida, està al voltant dels 40 graus, Barcelona 34, 34,5. Doncs bé, Lleida ha arribat als 38,2. Vallfogona de Balaguer, 38. És moltíssima, que són temperatures extraordinàries, molt altes, però ja no superen aquest llindar. Albesa, 38, el Poal, 38, el Montmell, pràcticament 38, al Baix Penedès, a la zona interior d'aquesta comarca, Navata, a l'Alt Empordà, 37, a Tremp, 37, Artés, al Bages, 37, Súria, Manresa, s'han acostat també els 37, o Banyoles, 37 de màxima. Tot això en una situació de calma, tot i que la temperatura, doncs sí, ha baixat un grau o dos, i pràcticament no ho notem. L'ambient és assolellat, a diferència d'ahir hi ha menys tempestes, de fet no n'hi ha cap en aquests moments, hi ha algun núvol aïllat al Pirineu, sobretot Cerdanya, cap a Vallespí, cap a Conflent, però en principi no deixen tempestes a aquesta hora. Hi ha la possibilitat baixa que l'Alta Cerdanya, cap al Conflent, arribi a espetegar alguna tronada. I les temperatures demà es mantenen o baixen un grau o dos, la veritat és que poc ho notarem encara, fins que no en baixi 4 o 5, la calor doncs és ben ferma i podríem dir que les temperatures seran estables, amb sol tot el dia, pràcticament no hi haurà núvols ni a la tarda al Pirineu.
20: 3CAT Info.
22: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
23: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
0: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
1: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
2: Jo no tinc història. Tots en tenim, d'història.
0: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
4: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers.
5: Res, per l'amor de Déu, contesta!
0: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors dalt l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol. La Fònica de Banyoles arrenca aquest vespre amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. La 22a edició del Festival de la Veu desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais d'aquesta localitat. Anem fins a Banyoles, Maria Rovira.
24: El festival convertirà Banyoles fins diumenge en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. El festival recupera també aquest any un altre dels escenaris emblemàtics, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
25: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs tindrem amb dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
24: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella al pop rock, passant per la música d'arrel a través de la veu com a element vertebrador.
25: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
24: Una de les propostes especials serà Ressons dels cants obscurs, de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
0: Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias, que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el pròxim dimarts 30 de juny, Òscar Callau.
26: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
27: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per poder conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que desperta tota mena d'emocions, des de riures fins a empatia, vergonya o rebuig. Embolics i situacions absurdes que converteixen la pel·lícula en una comèdia universitària del segle XXI. Sentim Lorena Iglesias en declaracions a aquesta emissora.
26: La sèrie coquetea con un género que es la comèdia universitària. Y la comèdia universitària juega con estos estereotipos que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego y que todo es una exageración cómica y entonces quería jugar también con eso.
27: El repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
26: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso, es increíble, me encanta su cosa patosa y tierna a la vez, como de tío de comedia romántica perfecta. Y después está Isa Calderón, cómica y divulgadora y influencer.
27: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias, creadora de títols com Balearic o Mamàntula. Dimarts s'estrena Filmin.

0: Fins a les 5.
1: Esports.
0: A punt amb el Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi. El Barça de Futbol Sala té aquest vespre la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15, en el quart partit de la final i amb el 2-1 favorable a la sèrie. L'ala pivot del Barça, Adolfo, demana estar concentrats en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
2: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça, com diem, començarà a 8:15 i el podreu veure per Esport 3.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits a 3 grups més. L'E, a partir de les 10 del vespre, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. L'F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a partir de les 4, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. A 3 grups més ja tenim les classificacions per als 16ens de final. El grup A, Mèxic, passa com a primera i Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud-est tercera i haurà d'esperar altres resultats per ser seleccionada com el grup de millors tercers. El grup B, Suïssa, passa com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia també haurà d'esperar i el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i també haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als 16ens de final.
1: 3Cat Info.
2: L'Igualada oferirà als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins a partir de les 7 del vespre. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Muntaner, destaca la gesta aconseguida dimarts a la pista del Liceu.
4: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
2: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers d'Igualada que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i el tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, les dels jugadors Virenan Gómez, Nicola Provita, la Provítola i Tomas Satoranski. El base txec, per cert, s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
5: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
2: Aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Veseli. També hi ha marxes al Joventut. La penya ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní després de 2 temporades. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina, de 33 anys, firma per una temporada. La valoració d'aquesta incorporació la fa Pere Puig, el director esportiu del club gironí.
6: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
2: Mentrestant, el seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Xus Mateo, dona la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. En la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
1: 3Cat Info.
2: El Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada vinent. Aprilia ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per 4 temporades. Bagnaia deixarà quan acabi aquesta temporada l'equip Ducati, amb el qual va guanyar els seus dos títols de campió de la categoria reina. D'aquesta forma, l'equip oficial Aprilia comptarà amb dos pilots de l'Acadèmia de Valentino Rossi, Bagnaia, i el ja titular Marco Bezzecchi, líder de la General. I en ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en la modalitat de contrarrellotge. És el seu quart títol consecutiu en aquest campionat. Paula Blasi, flamant campiona de la Volta, ha estat quarta. I acabem parlant de tennis, perquè Marina Bassols ha guanyat el primer set davant Montgomery per 6-3 a la prèvia del torneig de Wimbledon. 3CAT Info.
7: Bona tarda, són les 5. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
8: Algunes retencions a les entrades de Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà i destaquem també la C60 Argentona direcció Mataró.
7: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món han donat suport a Veneçuela davant aquesta tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i també equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. José Luis Ábalos titlla el judici contra ell de polític i amb un resultat, diu, predeterminat. L'exministre del PSOE ha trencat el seu silenci per carregar contra el Suprem per una condemna que considera desproporcionada i massa tova contra el comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. 43 morts des de diumenge a Catalunya atribuïbles a l'onada de calor. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i de Ponent. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda a l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
1: Esports.
2: Avui el Barça de Futbol Sala torna a tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit del final. Les blaugranes dominen la sèrie per 2-1. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen els últims partits de tres grups. A l'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a les 4, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya, amb una rua pels carrers de la ciutat.
7: I pel que fa al temps, tarda molt assolellada i força calorosa, malgrat que ja no parlem d'onada de calor. Encara en farà força, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i vora els 30 a la costa. Hi haurà alguns núvols al Pirineu, però sense xàfecs ni tempestes. La nit serà suau o càlida.
1: 3CAT Info.

0: aquesta xifra de víctimes mortals pugui ser fins i tot de milers. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El doble sisme es va registrar ahir a les 6 de la tarda, hora d'allà, en plena jornada de festa a Veneçuela, i en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas de moment està tancat, ha quedat molt malmès i hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat també el metro, la circulació de trens i s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
2: Aquí acabamos de salvar un bebé.
3: Mira, aquí hay tres niños.
2: Vente, mi niño, vente para acá, ven.
3: Tres niños.
2: Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Magui. Agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres ahí.
2: Somos tres. ¿Son hermanos?
1: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
0: Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molts altres governs, aliats però també contraris de Caracas, han expressat també la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència. L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, ha dit literalment, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i per quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
5: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa, en 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres països de la regió, com l'Argentina, Xile, El Salvador, l'Equador, tots liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert també ràpidament a enviar ajuda. I governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Ernikova és portaveu de la Comissió.
6: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
0: Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany també té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda. Altres potències, com la Xina i l'Índia, han tingut gestos semblants. Pel que fa al govern espanyol, enviarà a Veneçuela efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents, concretament d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja hi estan viatjant un centenar d'efectius.
7: Sabemos que hay, están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi. Explica que és el govern de Veneçuela qui ho ha de sol·licitar i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
8: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha

0: d'activar el mecanisme, de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Venezuela ha de fer la demanda.
1: Després d'un terratrèmol de la magnitud del que ha viscut Veneçuela, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals també poden ser importants. Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
2: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
1: Veneçuela està situada al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre aquestes dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho ha explicat en aquest cas la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
3: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
1: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Congrés dels Diputats insta per primera vegada a Pedro Sánchez a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al PP i a Vox en una votació que no té efectes vinculants, just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat socialista. Pel PSOE, res ha canviat, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica. Ens ho explica des de Madrid, Dani Sainteja.
5: L'últim ple ordinari del curs ha acabat amb la bancada popular cridant dimitir i amb els diputats socialistes en peu aplaudint un Pedro Sánchez que no perdia el somriure. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agraït a Junts que hagi permès aprovar la seva moció, que creu que serà determinant.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Però Junts segueix lluny de la moció de censura i insisteix en demanar a Sánchez que doni un pas al costat en favor d'un altre candidat que no cal que siga del PSOE. Una proposta que el popular Borja Semper veu incomprensible en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio i li responia Míriam Nogueras.
7: Me costó entender a Junts. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
8: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos per cap i tu més, i tu més, i tu més.
5: Tot plegat té efecte polític zero, diuen a la Moncloa, i repeteixen que el seu candidat és Pedro Sánchez, mentre creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol, Aina Vidal, dels Comuns.
9: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
5: Ho ha dit també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: José Luis Ábalos denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i amb un veredicte que ja estava escrit. Per primer cop des que es va saber la sentència, l'exministre socialista s'ha pronunciat per lamentar la disparitat de penes entre els culpables i per carregar contra el pacte entre la Fiscalia i Víctor de Aldama, que recordem que no haurà de trepitjar la presó.
10: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
1: Són uns àudios que ha avançat la cadena SER, on se'l sent indignat i decebut amb la dura condemna de 24 anys de presó que li ha imposat el tribunal, dels quals n'haurà de complir com a mínim 10 de Sencers. I José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge de l'Audiència Nacional que anul·li tota la investigació que hi ha contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes senceres del que ha fet els últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat que s'investigui aquesta filtració. Tornem cap a Madrid, ara amb la Paula Brujats.
11: Agendes i whatsapps que revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria, informació personal de l'expresident, que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plusultra. Són documents que surten del registre policial al seu despatx, que tenen totes les parts del cas, i ara el jutge vol saber qui ho ha filtrat. També pren mesures per evitar que repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular, i es veta l'accés a Vox i a entitats ultras. El govern espanyol i el PSOE denuncia la gravetat del que ha passat. Óscar Puente, ministre de Transports.
12: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
11: Mentrestant, Zapatero busca per totes les vies desactivar el cas contra ell. Ha demanat al jutge que anul·li la investigació perquè hi ha indicis que s'han obtingut saltant-se la llei, com els whatsapps entre els directius de Plus Ultra i altres converses privades que, segons Zapatero, han arribat a la causa sense autorització judicial.
1: Ara és 5:15 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, sense incidències destacables, sí que hi ha algunes retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, la C17 a Parets del Vallès per anar cap a Barcelona, la C60 a Argentona, direcció Mataró, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada pel Nus de Trinitat, la B20 la pot a nord des de Santa Coloma, autovia 2 a l'altura de Cornellà, també en direcció d'entrada, i a les rondes, congestionada la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, el tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas de la línia T6 a causa d'un comboi avariat. Més informació actualitzada d'aquí a 15:15.
4: El temps.
1: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
14: Avui torna a fer molta calor, 5è dia consecutiu amb temperatures altíssimes, però ja no ho considerem una de calor. No s'estan superant els llindars que en la ciutat de Lleida, en el cas de Lleida, està al voltant dels 40 graus, Barcelona 34, 34,5. Doncs bé, Lleida ha arribat als 38,2. Vallfogona de Balaguer, 38. És moltíssima, que són temperatures extraordinàries, molt altes, però ja no superen aquest llindar. Albesa, 38, el Poal, 38, el Montmell, pràcticament 38, al Baix Penedès, a la zona interior d'aquesta comarca, Navata, a l'Alt Empordà, 37, a Tremp, 37, Artés, al Bages, 37, Súria, Manresa, s'han acostat també els 37, o Banyoles, 37 de màxima. Tot això amb una situació de calma, tot i que la temperatura, doncs sí, ha baixat 1 grau o 2 i pràcticament no ho notem. L'ambient és assolellat, a diferència d'ahir hi ha menys tempestes, de fet no n'hi ha cap en aquests moments, hi ha algun núvol aïllat al Pirineu, sobretot Cerdanya, cap a Vallespir, cap a Conflent, però en principi no deixen tempestes a aquesta hora. Hi ha la possibilitat baixa que l'alta Cerdanya cap al Conflent arribi a espetegar alguna tronada. I les temperatures demà es mantenen o baixen 1 grau o 2. La veritat és que poc ho notarem encara, fins que no en baixi 4 o 5. La calor doncs és ben ferma i podríem dir que les temperatures seran estables. Amb sol tot el dia, pràcticament no hi haurà núvols ni a la tarda al Pirineu.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 6:15. 9 parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
15: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
16: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
15: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que s'han encarregat. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
17: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
15: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
1: Aquest any, Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, que és el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, quan en tot el 2025 es va activar 11 vegades. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen a partir d'avui una 20ena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza.
18: Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
0: 6 van al grup especial caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
18: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
1: I a Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
19: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor és l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
1: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria de les morts són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. I més coses, el Congrés aprova la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i d'inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures. I el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
21: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
22: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
20: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
1: Aquesta tarda, 3CAT ha entrat com a membre dins la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques de l'àmbit estatal. La decisió s'ha votat a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga, i allà hi tenim el Jordi Regàs.
2: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radiotelevisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3CAT podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
1: I tenim temps encara abans dels esports per explicar que els castellers de Barcelona han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que s'han fet mai. L'actuació, el que es coneix com a Top of Europe, ha comptat amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 al davant de la glacera Aletsch, que és la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Està situada a Jungfraujoch, a més de 3.450 metres d'altitud. En aquesta fita els han acompanyat els castellers de Lausana. En total hi han participat unes 180 persones.
4: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia. El Barça de Futbol Sala té aquest vespre, a partir de 7:45, la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita el Pozo de Múrcia en el quart partit de la final i amb el 2-1 a la sèrie favorable als blaugranes. L'ala pivot del Barça, Adolfo, demana estar concentrats. Ho ha dit en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: Íbamos ganando 0-2, se nos pusieron 4-2 y nuevamente el equipo sin dejar de creer, peleando hasta el final, pues a última hora conseguimos empatar y bueno, pues da más rabia cuando encima a falta de 5 segundos pues se te va el partido por el que has luchado y el que nos servía para llevarnos la liga, pero bueno, esto es el fútbol sala de más alto nivel y esto requiere concentración los 40 minutos y si nos queremos llevar esta liga.
6: Com diem, aquest partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 7:45 i el podreu veure per Esport 3.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: Pel que fa al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran els últims partits de 3 grups més. L'E, per exemple, a partir de les 10 del vespre, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. Mentre que el grup D serà a partir de les 4 de la matinada als enfrontaments Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. A 3 grups més ja tenim les classificacions segures per als 16ers de final. El grup A, Mèxic, passa com a primera i Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud és tercera i haurà d'esperar altres resultats. El grup B, Suïssa, passa com a primera i el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. I el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc és la segona. Escòcia acaba tercera i també haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als 16ers de final.
4: 3CAT Info.
6: També en futbol, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera divisió l'any 2022. L'Igualada, de la seva banda, oferirà aquest vespre als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga Masculina a partir de les 7. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida dimarts a la pista del Liceo.
24: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
6: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers d'Igualada que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xavi Pujol, com a director esportiu, i del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten, d'altra banda, les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, les dels jugadors Birlinan Gómez, Nicola Provítola i Tomás Satoranski. Precisament, el base txec s'acomiadava ahir als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
5: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
6: Aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Veseli. També hi ha marxes al Joventut. La penya ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní després de dues temporades, mentre que a la Lliga Femenina l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina, de 33 anys, firma per una temporada.

0: Ara són 6:15 de la tarda. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues de la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C60 Argentona direcció Mataró, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
0: I a aquesta hora estem destacant que el govern de Veneçuela eleva a 164 morts i més d'un miler de ferits al balanç provisional pels dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda mentre que la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. A més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, també us explicarem una nova victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. També destacarem que el govern espanyol prepara una normativa per obligar les operadores de telefonia a garantir almenys 4 hores de cobertura en cas d'apagada i que, segons publica avui el BOE, es limitarà a 700 euros el que es pot gastar en un dia per apostar per internet. I pel que fa als esports, què destacarem, Ricard?
2: Que el Barça de Futbol Sala torna a tenir avui una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen per 2-1.
0: I pel que fa al temps, tarda molt assolellada i força calorosa, malgrat que ja no parlem d'onada de calor. Encara en farà força, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i vora els 30 a la costa. Hi haurà alguns núvols al Pirineu, però sense xàfecs ni tempestes. La nit serà suau o càlida. Ara passen 2 minuts de 6:45.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, els equips d'emergències continuen treballant a contrarrellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que van sacsejar ahir a la nit a Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 164 persones mortes i més d'un miler de ferits, però es tem que aquesta xifra pugui ser molt superior, fins i tot de milers. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El doble sisme es va registrar ahir a les 6 de la tarda, hora d'allà, en plena jornada de festa a Veneçuela, i en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat perquè ha quedat molt malmès i també hi ha afectacions al servei elèctric, al subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
5: Aquí acabo de salvar un bebé.
6: Vente, mi niño,
5: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: Son hermanos.
4: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
0: Unes hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament també per proximitat horària, però molts altres governs, tant aliats i com contraris de Caracas, han expressat també la seva solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència. Una ajuda, però, que encara no ha arribat, tot i així molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, literalment, així ho ha dit, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que hi activaran.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Rnikova és portaveu de la Comissió.
8: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
0: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents, evidentment, de les notícies que arriben del seu país. Barcelona, Montse Poblet.
9: La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
10: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
9: Al consulat a la plaça Urquinaona si fa o no fa el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
11: Mi casa se partió todo, se cayó en, no sé, muebles, los televisores se partieron. Los vidrios de la casa... Horrible.
9: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsol Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
12: Por ahora, tranquilo, informació. Hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
9: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
0: I ho hem destacat també al sumari: victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida en tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. L'alt tribunal també s'ha alineat amb Trump per acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i a Síria, cosa que exposa centenars de milers de persones més a una possible deportació. La decisió permet al govern acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països diferents. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats amb posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Donald Trump va triar per al càrrec 3 dels 6 jutges conservadors. I del món, encara destaquem que el govern del Líban informa de la mort de 3 persones víctimes d'un atac israelià en un nou trencament de l'alto el foc que emana del memoràndum d'entesa subscrit entre els Estats Units i l'Iran, un acord que busca acabar amb el conflicte que els confronta. L'incident arriba després que els funcionaris israelians i libanesos hagin negat cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington deia que havia passat en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah, una situació que pot portar resultats històrics, segons assegurava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
13: Els puc dir que per primer cop en 30 anys el govern sobirà del Líban parla directament amb el govern d'Israel. Serà amb ells amb qui negociarem, no amb Hezbollah. Hezbollah no és el govern del Líban. El Líban té un govern i el que volem és que tingui un futur en pau.
0: Rubio també ha garantit el compromís dels Estats Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos. Un missatge expressat arran de l'escepticisme dels socis regionals per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
14: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, algunes de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, i això sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ara ronda els 2 anys. I més coses, la falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i també l'atracció de talent. La Memòria Econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a una empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de la Memòria.
15: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
0: I relacionat estrictament amb les empreses, dues bones notícies que inclou aquest informe: cada cop hi ha més empreses grans que generen, per tant, més productivitat i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com són el tecnològic o la indústria.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc, que està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins per la proximitat a aquest incendi. L'avís s'ha activat a 11:45 del migdia i s'ha declarat la fase d'emergència 2 perquè la situació està empitjorant. A banda de les dotacions terrestres i aèries que hi estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar amb les tasques d'extinció i també s'ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base a Reus. I ho hem destacat al sumari: les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que, si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida, almenys a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per la transformació digital, Òscar López.
16: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Telecomunicaciones Electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
0: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. I més novetats que ens arriben de Madrid, perquè el govern espanyol limitarà a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. El Consell de Ministres ho va aprovar dimarts i avui ho publica al Butlletí Oficial de l'Estat. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i també al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb aquest canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març de l'any que ve, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà en període de proves. Són 6:45 de la tarda, obrim l'àrea de serveis. Primera connexió amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem parlant del transport públic. Informa Rodalies que la línia R2 Nord es troba interrompuda entre el Prat de Llobregat i l'aeroport a causa d'un incendi a prop de les vies. Per això es recomana fer servir la línia L9 Sud del metro de Barcelona per accedir a l'aeroport. Pel que fa a les carreteres, sense incidències destacables, però sí que amb cues habituals d'hora punta, n'hi ha a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la 60 Argentona, direcció Mataró, C-17 a Parets del Vallès, en direcció Barcelona. Les entrades per la C-58 i la C-33 des de Montcada, la B-20, la Pota Nord des de Santa Coloma. Autovia A2 a l'altura de Cornellà, també direcció d'entrada, la B-23, al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. I a les rondes, aturats a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, a la Vall d'Hebron, d'Horta Canyella, sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i la sortida U, direcció Llobregat. Ronda litoral amb congestió entre passeig de la zona franca i el port a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Més informació al punt de les 6.
3: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
17: Avui torna a fer molta calor, cinquè dia consecutiu amb temperatures altíssimes, però ja no ho considerem una onada de calor. No s'estan superant els llindars que en la ciutat de Lleida, en el cas de Lleida, està al voltant dels 40 graus, Barcelona 34, 34,5. Doncs bé, Lleida ha arribat als 38,2. Vallfogona de Balaguer, 38. És moltíssima, que són temperatures extraordinàries, molt altes, però ja no superen aquest llindar. Albesa, 38, el Poal, 38, el Montmell, pràcticament 38, al Baix Penedès, a la zona interior d'aquesta comarca, Navata, a l'Alt Empordà, 37, a Tremp, 37, Artés, al Bages, 37, Súria, Manresa, s'han acostat també els 37, o Banyoles, 37 de màxima. Tot això en una situació de calma, tot i que la temperatura, doncs sí, ha baixat un grau o dos, i pràcticament no ho notem. L'ambient és assolellat, a diferència d'ahir hi ha menys tempestes, de fet no n'hi ha cap en aquests moments, hi ha algun núvol aïllat al Pirineu, sobretot Cerdanya, cap a Vallespí, cap a Conflent, però en principi no deixen tempestes a aquesta hora. Hi ha la possibilitat baixa que l'Alta Cerdanya, cap al Conflent, arribi a espetegar alguna tronada. I les temperatures demà es mantenen o baixen un grau o dos, la veritat és que poc ho notarem encara, fins que no en baixi 4 o 5, la calor doncs és ben ferma i podríem dir que les temperatures seran estables, amb sol tot el dia, pràcticament no hi haurà núvols ni a la tarda al Pirineu.
3: 3CAT Info. BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
19: Angie Ange!
20: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
19: Molt.
20: Tan nostre com dir... posarem llum?
19: A la foscor.
20: O com dir... aventureres, aventurers.
19: Ens hi apuntem o què?
20: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també? Sou molt bona gent!
20: Xxt, silenci.
19: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
20: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític, encara més, i encara més, i encara més!
20: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys.
2: 3CAT.
20: Molt nostre.
21: 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran les 6 de la tarda. Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir a la matinada, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. La jutge que li ha pres declaració determina, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. El noi conduïa sense carnet el cotxe. Lleida, Estela Bussoms.
22: La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre van vestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident sense ajudar la víctima de 35 anys, que va morir allà mateix. Quan van arribar els Mossos no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Ahir mateix ja va passar pels jutjats i la magistrada, a petició de la fiscalia, va acordar deixar el menor en llibertat vigilada amb l'obligació que faci teràpia. De la instrucció del cas se n'encarrega la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: I detingut a Alcanar, al Montsià, un jove de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
23: La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
0: Dimarts i divendres de la setmana que ve són els dies habilitats per la jutgessa que instrueix el cas Mango per citar a declarar els primers testimonis d'aquest cas. En total seran una desena de persones. Per dimarts, 30 de juny, n'ha cridat 4. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i germanes del principal sospitós investigat per homicidi. La jutgessa ja havia acordat prendre declaració a la terapeuta familiar i, entre altres, als agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van inspeccionar les zona on va caure Isaac Andic, fundador de Mango, a prop de les coves del Salnitre de Collbató.
21: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles, al Vallès Oriental, segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts, l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge, la mateixa que va generar una plaga d'aquest insecte a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
24: El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. El comitè d'emergència s'ha reunit aquest matí i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi. Avui encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva.
0: Un estudi de Plataforma per la Llengua certifica que bona part dels ateneus demostren responsabilitat i compromís amb el català i promouen la presència de la llengua. L'estudi indica que el 92% de les activitats als ateneus es fan en català, però que calen millores pel que fa a elements aliens, com serien els cartells fets per altres agents i la premsa i les revistes, que gairebé sempre són d'externs. També en els seus bars i restaurants, on alguns treballadors tenen dificultats per parlar en català. Per això aposten per oferir formacions en llengua catalana al personal d'atenció d'aquests establiments. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
2: estem bé, però és important tenir sempre present la importància de la llengua, de manera que els punts que ja fem bé els continuem fent bé, i els que no fem prou bé els millorem, perquè a més, històricament els ateneus són entitats compromeses amb la llengua i la cultura catalanes, i aquesta és la seva voluntat.
0: L'informe és una prova pilot per fer una primera aproximació. S'han analitzat 15 ateneus dels 226 federats que existeixen. 5 minuts i seran les 6 de la tarda.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, Laia. El Barça de futbol sala aquest vespre la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita a 8:15 el Pozo de Múrcia per segona vegada consecutiva en el quart partit de la final i amb el 2-1 favorable a la sèrie de la final. L'ala pivot del Barça, Adolfo Domán, està concentrat. Són declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Vamos ganando 0-2, se nos pusieron 4-2 y nuevamente el equipo sin dejar de creer, peleando hasta el final, pues a última hora conseguimos empatar y bueno, pues da más rabia cuando encima a falta de 5 segundos pues se te va el partido por el que has luchado y el que nos servía para llevarnos la liga, pero bueno, esto es el fútbol sala de más alto nivel y esto requiere concentración los 40 minutos si nos queremos llevar esta liga.
5: Aquest enfrontament entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà, com diem, a 8:15 i el podreu veure per Esport 3.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits a 3 grups més. A l'E, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya, tots dos a les 10 del vespre. Al grup F i a partir de la 1, Japó, Suècia i Tunísia a Països Baixos, mentre que al grup D, a les 4 de la matinada, jugaran dos partits més, el Paraguai a Austràlia i el Turquia a Estats Units. A 3 grups més ja tenim les classificacions per als 16ens de final. El grup A, Mèxic, passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup. Corea del Sud és tercera i haurà d'esperar els resultats d'altres partits, d'altres seleccions, per saber si passen com a millors terceres de grup. El grup B, Suïssa, passa com a primera, el Canadà com a segona i Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres. I el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc com a segona. Escòcia, com les seleccions de Corea del Sud i Bòsnia, acaba tercera i haurà d'esperar altres resultats.
4: 3CAT Info.
5: També en futbol, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a la segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a la primera divisió l'any 2022. A tot això, afegir que l'Igualada oferirà als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins a partir de les 7 del vespre. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida dimarts a la pista del Liceu. Diu i reconeix que era inesperada.
7: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
5: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers d'Igualada que acabarà l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
4: 3CAT Info.
5: En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia, el de Xavi Pujol com a director esportiu i el del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, les dels jugadors Birnan Gómez, Nicola Provítola i Tomàs Satoranski. El basa txec s'acomiada així als micròfons al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític en com s'han fet les coses els últims anys.
25: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
5: A aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Veselý. També hi ha marxes del joventut. La penya ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní després de 2 temporades. El Manresa, de la seva banda, fitxa el gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. L'aler pivot, de 28 anys, es va formar al Barça i a la Lliga Universitària dels Estats Units. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina, de 33 anys, firma per una temporada. I acabem parlant de tennis, perquè la catalana Marina Bassols està disputant el partit de tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. La tennista de Blanes està enfrontant a la nord-americana Robin Montgomery. La blanenca ha guanyat el primer set per 6-3, però ha perdut el segon per 6-1.

0: Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Mariluz García, endavant.
1: Bona tarda, destaquem les cues de l'AP7 de Gelida a Subirats en direcció a Tarragona a causa d'un camió avariat. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i d'altra banda la línia R2 de Rodalies es manté interrompuda entre el Prat de Llobregat i l'aeroport a causa d'un incendi a prop de les vies.
0: El govern de Veneçuela eleva 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços a les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o Ecuador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen també material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins. Els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter. Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Adverteixen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala torna a tenir avui una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen la sèrie per 2-1. El Mundial del Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen els últims partits de 3 grups. L'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. El grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà d'aquí a una hora el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I el temps es presenta un vespre calorós i de nit la temperatura podria baixar un grau o dos respecte a la matinada anterior. Per tant, es mantindran les temperatures molt altes, tot i no estar en onada de calor. Nit serena i demà, dia totalment assolellat a tot arreu.
2: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 5 minuts, us acompanya Xavier Palau. Els equips d'emergències continuen treballant a contrarellotge per rescatar els possibles supervivents.

0: per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès, hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i també s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
3: Mira, aquí tres niños.
2: Vente, mi niño, vente pa' acá, ven.
3: Tres niños.
2: Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Magui. Agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
2: Somos tres. Son hermanos.
1: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
0: Després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, del que s'ha viscut a Veneçuela, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals també poden ser importants. Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
5: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
0: Veneçuela està situada al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
6: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
0: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents. I unes hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència. L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina de Veneçuela ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
7: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres països de la regió, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots liderats pels governs contraris al règim xavista, s'han ofert també ràpidament. Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Ercinorroba, portaveu de la Comissió.
8: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
0: És Veneçuela que ho ha de demanar. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lits s'ha activat per ajudar a les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Aquí a Espanya, el govern enviarà a Veneçuela efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents d'aquests dos terratrèmols, concretament d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades.

0: Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
1: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Trescat Info. Ara passant 11 minuts de les 6 de la tarda, abordem altres qüestions. Victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida als tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats amb posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Donald Trump va triar pel càrrec 3 dels 6 jutges conservadors. Compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio llançava aquesta senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
2: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats a la regió. I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
0: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora, que no s'escavi la seguretat dels aliats a la regió, que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen els Estats Units. De fet, els termes de l'acord relatius al Líban continuen violant-se sobre el terreny i els funcionaris israelians i libanesos neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge de l'Audiència Nacional que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes senceres del que ha fet els últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat Madrid Paula Brujats que s'investigui la filtració.
4: Agendes i whatsapps que revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria, informació personal de l'expresident que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plusultra. Són documents que surten del registre policial al seu despatx, que tenen totes les parts del cas i ara el jutge vol saber qui ho ha filtrat. També pren mesures per evitar que repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a Vox i a entitats ultres. El govern espanyol i el PSOE denuncia la gravetat del que ha passat. Óscar Puente, ministre de Transports.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
4: Mentrestant, Zapatero busca per totes les vies desactivar el cas contra ell. Ha demanat al jutge que anul·li la investigació perquè hi ha indicis que s'han obtingut saltant-se la llei, com els whatsapps entre els directius de Plusultra i altres converses privades que, segons Zapatero, han arribat a la causa sense autorització judicial.
0: I el Congrés dels Diputats insta per primera vegada a Pedro Sánchez a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox en una votació que no té efectes vinculants just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel PSOE res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'últim ple ordinari del curs ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i amb els diputats socialistes en peu aplaudint un Pedro Sánchez que no perdia el somriure. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agraït a Junts que hagi permès aprovar la seva moció que creu que serà determinant.
7: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
6: Però Junts segueix lluny de la moció de censura i insisteix en demanar a Sánchez que doni un pas al costat en favor d'un altre candidat que no cal que siga del PSOE. Una proposta que el popular Borja Sémper veu incomprensible en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio i li responia Míriam Nogueras.
8: Me costó entender a Junts. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
9: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap i tu més, i tu més, i tu més.
6: Tot plegat té efecte polític zero, diuen a la Moncloa, i repeteixen que el seu candidat és Pedro Sánchez, mentre creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol, Aina Vidal, dels Comuns.
10: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
6: Ho ha dit també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minuts d'un 6:15 de la tarda. A 3Cat Info obrim aquesta hora, aproximadament, una nova àrea de servei. Última hora de la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Després, la crònica del temps. Saludem primer l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
11: Hola, bona tarda. Ara mateix dues incidències que afecten la circulació. Un accident a l'autopista C33 a l'altura de Montcada i Reixac, a tocar de l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, talla un carril i provoca uns 4 quilòmetres de cua. A l'autopista P7 hi ha un camió avariat a l'altura de Sobirans en direcció a Tarragona. Es troba situat al voral, però tot i així provoca congestió des de Gelida. A la mateixa P7 també aturades habituals d'hora punta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, la C58 amb aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, també aturats en aquesta zona molt a l'altura de Montcada. És possible que hi hagi alguna incidència en aquesta zona. Cua també a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i fins al nus de la Trinitat, també d'entrada a Barcelona, autovia A2 a Cornellà de Llobregat en totes dues direccions, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. A les rondes de Barcelona, congestionada la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca i d'Horta-Canyella sentit Besòs i també aturats entre el nus de Trinitat i la sortida 1 direcció Llobregat. Ronda litoral amb cua de Zona Franca fins al port a la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i entre Vila Olímpica i la Barceloneta direcció Llobregat. El transport públic es manté interrompuda la circulació de la línia R2 Nord de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport per un incendi de matolls a prop de les vies. Es recomana fer servir la línia L9 Sud del metro de Barcelona com a alternativa. Més informació al punt de 2:15.
0: Bona tarda.
11: Bona tarda.
3: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
12: El temps de moment no vol canviar, per tant, sol i calor demà passat i d'altre. De fet, la temperatura els propers dies es manté o potser baixa un grau. I, de fet, diumenge seria semblant a d'avui. Per tant, màximes de 33 a 38. Avui les més altes a Ponent, 38 graus, a Lleida, al Poal, també a Albesa, al Farràs, al Carràs han tingut 37, Vallfogona, Balaguer, 38, Sant Cat amb 37, a Tremo, 37 també a Breda o a Banyoles. Tot això ja diem que no ens porta novetats pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que diumenge hi pot haver alguna primera tempesta i es podrien mantenir aquestes tempestes a tarda, dilluns i dimarts de la setmana entrant. Dimarts ja apuntant a una lleugera notable baixada de temperatura.
3: 3Cat Info.
13: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
14: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
15: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
16: Sóc el Risto Mejide.
17: Sóc l'Álvaro Morte.
13: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
18: Amb tots vosaltres, Jordi González.
13: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 20 minuts, un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la Franja de Ponent. El foc està descontrolat i ha obligat a desallotjar de manera preventiva un municipi. Tenim des de la capital de la Terra Ferma, des de Lleida, l'última hora, amb la Júlia Albacar.
14: El foc ha començat al voltant de 11:45 del matí entre Tamarit de Llitera i el Campell i crema de moment sense control, empès pel vent, com explica l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González.
16: Tamarit, por el tema del viento, más o menos se ha quemado ya lo que se tenía que quemar, entonces como es una sierra, pues está pasando a distintos términos municipales. Está afectando bastante, ha afectado bastante al término municipal del Campell.
14: El foc està obligant a desallotjar de manera preventiva al municipi de Sanui i Alins per la proximitat de les flames. De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2 i està tallada la carretera A2216. A banda de les dotacions terrestres i aèries que ja estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques d'extinció i també s'hi ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base a Reus.
0: Gràcies, Júlia. Estarem pendents d'aquest incendi a la Franja. Mentrestant, els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Bullas.
17: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
18: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
17: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïdes a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Diem molts morts atribuïdes a la calor i no a causa de la calor perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions. Ho ha explicat així el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
19: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïdes a la calor. La majoria dels morts són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara falten 7 minuts per arribar a 6:45 de la tarda. Precisament aquesta tarda, 3CAT ha entrat com a membre dins la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques d'àmbit estatal. La decisió s'ha votat a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga. Fins allà s'ha desplaçat el nostre enviat especial, en Jordi Regàs.
20: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radiotelevisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
21: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
20: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3CAT podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
0: 5 minuts i 6:45.
3: Esports.
0: Amb un títol de Lliga avui per decidir que pot tenir color blaugrana, això sí, ha de guanyar el Barça, de Javi Rodríguez. Parlem de futbol sala i tot, ho té tot a punt, tota la crònica, el Ricard Isidro. Ricard, bona tarda. És a Múrcia, no, aquest partit?
1: Bona tarda, Xavier. Sí, és a Múrcia. Segona oportunitat que té el Barça de guanyar la Lliga. Ha de derrotar el Pozo de Múrcia en pista murciana a partir de 7:45 del vespre en el quart partit de la final i amb el 2-1 favorable a la sèrie de la final. L'ala pivot del Barça, Adolfo, demana estar concentrat.
2: Íbamos ganando 0-2, se nos pusieron 4-2 y nuevamente el equipo sin dejar de creer, peleando hasta el final, pues a última hora conseguimos empatar y bueno, pues da más rabia cuando encima a falta de 5 segundos pues se te va el partido por el que has luchado y el que nos servía para llevarnos la liga, pero bueno, esto es el fútbol sala de más alto nivel y esto requiere concentración los 40 minutos y si nos queremos llevar esta liga.
1: Aquest partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 7:45 i el podreu veure per Esport 3.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran els últims partits de 3 grups més. A l'E, per exemple, a les 10 del vespre, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. A 3 grups més ja tenim les classificacions per als 16ens de final. D'una banda, el grup A, Mèxic passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup. Corea del Sud és tercera i haurà d'esperar els resultats d'altres partits, d'altres seleccions, per saber si passen com el grup de millors tercers. Al grup B, Suïssa passa com a primera i el Canadà com a segona. Bòsnia a punt d'entrar com una de les millors seleccions terceres de grup, i el Brasil, el grup C, entra com a primera i el Marroc com a segona. Escòcia, en el mateix cas de, en el mateix sac que Corea del Sud i Bòsnia, acaben en la tercera posició i haurà d'esperar altres resultats per saber si accedeix als 16ens de final.
3: 3Cat Info.
1: Encara en futbol i sortint del Mundial, el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a la primera divisió l'any 2022. Pel que fa a l'hoquei patins, l'Igualada oferirà als seus aficionats el títol de l'hoquei lliga masculina a partir de les 7 del vespre. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida dimarts a la pista del Liceo, qualificant-la d'inesperada.
22: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
1: Els jugadors i l'staff tècnic igualadí faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria per començar i després començarà una rua pels carrers d'Igualada que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. Pel que fa al bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte blaugrana, apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i el del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, les dels jugadors Birnan Gómez, Nico Laprovítola i Tomàs Satoranski. El Basacek, per cert, s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
23: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
1: Aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Veseli. També hi ha marxes al Joventut. La penya ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní després de 2 temporades. El Manresa, en canvi, fitxa el gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. L'alè pivot, de 28 anys, es va formar al Barça i a la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabem parlant de tennis. Estàvem pendents del resultat del partit de la Marina Bassols a la tercera i última ronda de la prèvia del torneig de Wimbledon. En aquest cas, Marina Bassols ha perdut amb la nord-americana Montgomery.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Benvinguts, bona tarda. Són 6:45. A aquesta hora us hem explicat que el govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits en el balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. En relació a aquest terratrèmol, governs de tot el món donen suport al país veneçolà davant la tragèdia. Als Estats Units i altres governs contraris al xavisme, com l'Argentina, Xile i l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. I victòria judicial de Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. També a aquesta hora busquem l'última hora pel que fa a la mobilitat, al trànsit. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, per un accident. L'AP7 de Gelida Subirats, direcció Tarragona, a causa d'un camió avariat. I la línia R2 Nord de Rodalies ja restablerta entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. Estava afectada per un foc de matolls a prop de les vies.
1: Més qüestions en aquesta segona mitja hora. Us parlarem de la falta d'habitatge que ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. I pararem atenció a l'estudi de la Plataforma per la Llengua, que ha certificat que bona part dels ateneus demostren responsabilitat i compromís amb el català i promouen la presència de la llengua. L'estudi indica que el 92% de les activitats dels ateneus es fan en català, però que cal millores pel que fa a elements aliens, com ara cartells fets per altres agents i la premsa i les revistes, que gairebé sempre són d'externs. També aquesta hora busquem amb el Ricard Isidro, el titular esportiu. Què destaques, Ricard?
3: Ens centrem en el futbol sala i en el Barça, que torna a tenir avui una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia 6:45. En el quart partit del final, els blaugrana dominen la sèrie per 2-1.
1: I pel que fa el temps, es presenta un vespre calorós i de nit la temperatura podria baixar un grau o dos respecte a la matinada anterior. Per tant, es mantindran a la temperatura alta, tot i no estar en onada de calor. Nit serena i demà dia totalment assolellat a tot arreu. Ara passen 4 minuts de 6:45. Els equips d'emergències continuen treballant a contrarellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que van sacsejar ahir Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 164 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals pugui ser de milers. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons ha confirmat el govern d'Euskadi. El doble sisme es va registrar ahir a les 6 de la tarda, hora veneçolana, en plena jornada de festa al país. I a les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha també afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
5: Aquí acabamos de salvar un bebé.
6: Tres niños,
5: vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
7: Sí, somos tres.
4: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà, Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
1: Després d'un terratrèmol de la magnitud del que ha viscut Veneçuela, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals també poden ser importants. Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
6: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
1: Veneçuela està situada al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
8: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
1: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents. I a Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies, Montse Poblet, que els anaven arribant del seu país.
9: La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb ella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
10: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
9: Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
11: Mi casa se partió todo, se cayó no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
9: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
12: Por ahora, tranquilo información, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
9: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que resoldran avui mateix.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 6 minuts per arribar a 6:45. Victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump, que havia estat rescindida amb tribunals estatals. Resolució en mà. Ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats amb posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Trump va triar pel càrrec 3 dels seus 6 jutges conservadors. I el foc que crema, us en parlàvem fa uns minuts, a la comarca de la Llitera, l'Aragó, ha obligat ja a evacuar a unes 200 persones. L'incendi, Júlia Albacar, avança empès pel vent que bufa a la zona.
2: La proximitat del foc ha obligat a evacuar els municipis de Sanui i Alins i el nucli de Calassanç, en total 240 persones que s'estan reallotjant en pobles propers. El foc ha començat al voltant de 11:45 del matí entre Tamarit de Llitera i el Campell i crema de moment sense control, empès pel vent, com explica l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González.
13: Tamarit, por el tema del viento, más o menos se ha quemado ya lo que se tenía que quemar, entonces como es una sierra, pues está pasando a distintos términos municipales. Está afectando bastante, ha afectado bastante al término municipal del Campell.
2: De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2 i està tallada la carretera A2216. A banda de les dotacions terrestres i aèries que estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques d'extinció i també s'ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base Reus, a més d'equips de la Unitat Militar d'Emergències.
1: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
14: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
1: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de la llei aprovat pel Ministeri de Justícia, algunes de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona.
14: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
1: La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil. I els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de la Memòria.
15: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
1: Relacionat estrictament amb les empreses, dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans que generen, per tant, més productivitat i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
0: 3CAT Info.
1: Dimarts i divendres de la setmana que ve són els dies habilitats per la jutge que instrueix el cas Mango per citar a declarar els primers testimonis del cas. En total seran una desena de persones. Per dimarts, 30 de juny, n'ha cridat 4. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic i germanes del principal sospitós investigat per l'homicidi. La jutgessa ja havia acordat prendre declaració a la terapeuta familiar i, entre d'altres, als agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos que van inspeccionar la zona on va caure Isaac Andic, fundador de Mango, a prop de les coves del Salnitre de Collbató. Impulsen a Lloret de Mar la campanya Taxi Segur per vigilar que les dones arribin amb seguretat a casa al final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres de similars en altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
16: S'identificaran els taxis amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació, m'espero que entris. La iniciativa la impulsa el Gremi del Taxi de Lloret i l'Ajuntament. Segons la regidora d'Igualtat de Lloret de Mar, Míriam Rodríguez, es tracta de garantir la seguretat a les dones en un moment que pot ser de vulnerabilitat.
17: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis agredeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
16: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi de Lloret, que plega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
18: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
16: Afegeix que serà un servei sobretot apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
1: En punt 6:45. Moment d'obrir una nova àrea de servei a Catalunya 3Cat Info. A punt aquestes dues intervencions, en aquest cas dues connexions, una amb l'equip viari, a punt novament la Mariluz García, mobilitat en aquestes últimes hores. Com van les coses, Mariluz? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ara hi ha un nou accident a l'autovia 2, a l'altura de Castellbisbal, en direcció Barcelona. Talla un carril i de moment provoca uns 2,5 quilòmetres de cua. També cal destacar que hi ha un camió avariat a l'autopista AP7, a l'altura de Subirats, en sentit sud, direcció Tarragona. Es troba situat al voral. Ara pràcticament no hi ha retenció, però sí que hi ha molta intensitat de trànsit des de Gelida fins a Subirats en aquesta direcció. A la mateixa autopista AP7, aturada habituals d'hora punta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, i al lateral de B30 també a l'altura de Barberà en direcció Tarragona, i a Bellaterra direcció Girona, en tots dos casos fins al punt d'enllaç amb la C58. La mateixa C58 i la C33 registren cues habituals a aquesta hora entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet, C60 Argentona direcció Mataró, i pel que fa a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Diagonal i Sarrià en sentit Besòs. Aquí hi ha alguna possible incidència perquè els vehicles es troben completament aturats. També retencions més endavant entre Vallcarca i la Vall d'Hebron i d'Horta a Canyelles, també sentit Besòs. I a la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, a l'altura de la Ciutat de la Justícia i fins a Plaça Espanya, en direcció d'entrada Barcelona. Més informació al punt de les 7.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
19: El temps de moment no vol canviar, per tant, sol i calor demà passat i d'altre. De fet, la temperatura els propers dies es manté o potser baixa un grau. I, de fet, diumenge seria semblant a la d'avui. Per tant, màximes de 33 a 38. Avui les més altes a Ponent, 38 graus, a Lleida, al Poal, també a Albesa, al Farràs, al Carràs han tingut 37, Vallfogona, Balaguer, 38, s'han quedat amb 37 a Tremo, 37 també a Breda o a Banyoles. Tot això ja diem que no ens porta novetats pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que diumenge hi pot haver alguna primera tempesta i es podrien mantenir aquestes tempestes a tarda, dilluns i dimarts de la setmana entrant. Dimarts ja apuntant a una lleugera notable baixada de temperatura.
0: 3Cat Info. BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny. 3Cat Info.
1: 12 minuts i arribem a les 7 de la tarda. El Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles, al Vallès Oriental, segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts, l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge, la mateixa que va generar una plaga d'aquest insecte a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
20: El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. El comitè d'emergència s'ha reunit aquest matí i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi. Avui encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu. El programa anomenat Estiu Jove, el govern espanyol ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés la vistiplau, cosa que ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys amb un pressupost total de 130 milions d'euros. Preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% amb diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puente, ministre de Transports.
21: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
1: És el quart estiu consecutiu que s'aplicaran aquests descomptes. Fins ara, segons el govern espanyol, el programa Estiu Jove ha facilitat que uns 4 milions de joves hagin fet més de 16 milions de viatges. Un estudi de Plataforma per la Llengua certifica que bona part dels ateneus demostren responsabilitat i també compromís amb el català i promouen la presència de la llengua. L'estudi indica que el 92% de les activitats dels ateneus es fan en català, però cal millores pel que fa a elements aliens, com ara cartells fets per altres agents i la premsa i les revistes, que gairebé sempre són d'externs. També en els seus bars i restaurants, on alguns treballadors tenen dificultats per parlar en català. Per això aposten per oferir formacions en llengua catalana al personal d'atenció d'aquests establiments. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
22: Estem bé, però és important tenir sempre present la importància de la llengua, de manera que els punts que ja fem bé els continuem fent bé i els que no fem prou bé els millorem, perquè a més, històricament els ateneus són entitats compromeses amb la llengua i la cultura catalanes i aquesta és la seva voluntat.
1: L'informe és una prova pilot per fer una primera aproximació. S'han analitzat 15 ateneus dels 226 federats que existeixen. El Teatre Auditori Camp de Mar de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: La producció que es presenta sota la direcció artística d'Àngel Lòdena té un fort component tarragoní perquè, tal com ell explica, la voluntat és potenciar el talent local, oferint alhora artistes de nivell internacional.
24: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona, i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí, de les nostres comarques.
23: En total, el muntatge compta amb la participació d'unes 200 persones i, a banda dels artistes del territori, el director artístic en destaca el repartiment que encapçalen la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José, encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui. Òdena també posa en valor el fet que l'òpera, que es podrà veure els dies 26 i 27 de juny, es representi al Teatre Auditori del Camp de Mart, del qual en destaca la seva bona acústica.
3: Trescat Info.
25: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
26: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
1: La Guerra Civil és un dels espais temporals a l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
27: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
28: La història d'Espanya. Protegerla...
4: Sí. ¿Protegerla de quién?
1: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
5: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers.
6: Perdó. Perdó per haver perdut la guerra.
4: Ernest, per l'amor de Déu, contesta!
7: Ens en sortirem, d'acord?
1: Ara falten 5 minuts per arribar a les 7 de la tarda.
3: Esports.
1: A punt, amb la crònica del Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavi. I comencem parlant del Barça de Futbol Sala, que té aquest vespre la segona oportunitat de guanyar el títol de Lliga. Visita d'aquí a 35 minuts el Pozo de Múrcia en el quart partit de la final i amb el 2-1 a la sèrie favorable als blaugranes. L'ala pivot del Barça, Adolfo, demana estar concentrats, ho ha dit en declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Vamos ganando 0-2, se nos pusieron 4-2 y nuevamente el equipo sin dejar de creer, peleando hasta el final, pues a última hora conseguimos empatar y bueno, pues da más rabia cuando encima a falta de 5 segundos pues se te va el partido por el que has luchado y el que nos servía para llevarnos la liga, pero bueno, esto es el fútbol sala de más alto nivel y esto requiere concentración los 40 minutos y si nos queremos llevar esta liga.
8: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà ara a 8:15 i el podreu veure pel canal Esport 3.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
8: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits de 3 grups més. El grup E, a les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos, dos partits que començaran a la 1. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. A 3 grups més ja tenim les classificacions per als 16ens de final. El grup A, Mèxic i Sud-àfrica, com a primera i segona respectivament, ja tenen la classificació assegurada. En canvi, Corea del Nord és tercera i ha d'esperar a que finalitzin tots els partits d'aquesta tercera jornada per saber si aconsegueix passar com a una de les millors seleccions terceres de grup. El grup B, Suïssa, passa com a primera, Canadà com a segona, Bòsnia és en la tercera posició i el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc com a segona. En aquest cas és Escòcia, que acaba tercera i haurà d'esperar aquests altres resultats per saber si accedeix als 16ens de final.
3: 3Cat Info.
8: Afegir també en futbol que el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a la segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a la primera divisió l'any 2022.
3: 3Cat Info.
8: I a Igualada estan de celebració. L'equip masculí oferirà d'aquí a uns minuts als seus aficionats el títol de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins aconseguit dimarts a La Corunya, a la pista del Liceo. Anem cap a la capital de l'Anoia. Joan Fitó, bona tarda.
11: Què tal, Ricard? Bona tarda. Una rua de celebració que començarà tot just d'aquí 3 minuts a les 7 de la tarda i que sortirà des de les Comes, al pavelló del conjunt igualadí, tot plegat per recórrer 3 quilòmetres que separen les Comes de l'Ajuntament d'Igualada. Abans, però, la plantilla oferirà el títol aconseguit dimarts a La Corunya a la Basílica de Santa Maria. Després, final de festa a l'Ajuntament, on sentirem els protagonistes, també Marc Montaner, l'entrenador de l'Igualada. S'espera que estigui plena aquesta plaça de l'Ajuntament. De moment, primeres samarretes del conjunt igualadí aquí a les Comes, primers clàxons dels cotxes, tot plegat per celebrar la 6a Lliga a la història del club, una Lliga que ha arribat 29 anys després de guanyar l'última.
8: Moltes gràcies, Joan.
3: 3Cat Info.
8: Pel que fa al bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte blaugrana, apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i el del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes, les del tècnic Xavi Pascual, i les dels jugadors Birnan Gómez, Nicola Provítola i Tomas Satoranski. Precisament, el base txec s'acomiadava ahir als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític en com s'han fet les coses els últims anys.
6: cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
8: Aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Veselý. També hi ha una sortida del Joventut, la d'Adam Hanga, després de dues temporades al club badaloní, mentre que el Manresa fitxa el gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. També una incorporació a l'Uni Girona, en aquest cas, de Caral Casas, que arriba procedent del València.
3: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora el primer que fem és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem la cua a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, en direcció Girona, per un accident. Afecta de retruc la C60, amb retencions també a Argentona per enllaçar amb la C32. Cues també a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i Sarrià, en sentit Besòs, per alguna possible incidència. I a l'autopista AP7, amb molta intensitat entre Gelida i Subirats, en sentit sud, per un camió avariat.
9: Un incendi crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc ha estat descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva unes 200 persones dels municipis propers. Els bombers de la Generalitat col·laboren en les tasques d'extinció. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits. El balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, i la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja s'estan dirigint cap a Veneçuela. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars, que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units dictamini que el govern federal pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. L'alt tribunal també resol acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití o a Síria. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda aquesta tarda a l'Assemblea General de la institució a Praga.
3: Esports.
8: Avui el Barça de Futbol Sala torna a tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 2:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen per 2-1. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, es juguen els últims partits de tres grups. L'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, la U, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I a Igualada ja ha començat la celebració pel títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya. L'equip i l'estaf tècnic ha començat una rua pels carrers de la ciutat, que ha començat al pavelló de les Comes i que acabarà a l'Ajuntament.
9: I pel que fa al temps, es presenta un vespre calorós i de nit la temperatura podria baixar un grau o dos respecte a la matinada anterior. Per tant, es mantindran les temperatures molt altes, tot i no estar en onada de calor. Nit serena i demà dia totalment assolellat a tot arreu.
3: 3CAT Info.
9: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: De seguida expliquem l'última hora dels terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela, però abans hem de destacar també l'última hora de l'incendi que crema a la Franja de Ponent, un foc que crema descontrolat a la comarca de la Llitera, a l'Aragó, i que ha obligat ja a evacuar unes 200 persones de municipis propers. L'incendi avança empès pel vent que bufa en aquesta zona. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
12: La proximitat del foc ha obligat a evacuar els municipis de Sanui i Alins i el nucli de Calassanç, en total 240 persones que s'estan reallotjant en pobles propers. El foc ha començat al voltant de 2:15 del matí entre Tamarit de Llitera.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: És la notícia del dia. Els equips d'emergències continuen treballant a contrarrellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que van sacsejar ahir Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 164 persones mortes i més d'un miler de ferits, però es tem que aquesta xifra de víctimes mortals pugui ser molt més alta, de milers. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre José Manuel Arbal Álvarez ha assegurat que de moment no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment que hi ha hagut aquest terratrèmol.
2: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Va ser un doble terratrèmol ahir a les 6 de la tarda, hora veneçolana, un dia de festa en aquell país, i en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat perquè ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions també en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i s'han suspès també les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens en vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
4: Aquí acabamos de salvar un bebé.
5: Mira, aquí tres niños.
4: Vente, mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
4: Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
6: Sí, somos tres.
3: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Veneçuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Veneçuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
1: Hi ha molts països arreu del món que han ofert ajuda a Veneçuela. Serà l'ONU qui la coordini i ja està començant a arribar al país, sobretot als equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament, com serien Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile o El Salvador o l'Equador, també han respost a aquesta emergència. Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparessin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern, recordem, maniobra per controlar el govern veneçolà i per quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda hi enviaran.
7: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: La Comissió Europea, que ha activat ja el mecanisme de protecció civil, també mobilitzarà recursos. Eva Ernshijova, portaveu de la Comissió.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Diversos països europeus han anunciat ja també que hi enviaran equips de rescat, per exemple, a França, Alemanya o també a Espanya. Concretament, el govern espanyol hi enviarà efectius de l'UME, que és la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents dels dos terratrèmols. Concretament, una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpilicueta,

0: Purua ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
1: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Altres potències mundials, com serien la Xina o l'Índia, també hi han enviat ja ajuda. Després d'un terratrèmol de la magnitud del que ha viscut aquesta matinada a Veneçuela, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals també poden ser importants. Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
2: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
0: Veneçuela està situada al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana i els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent en aquest país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 12 minuts de les 7 de la tarda. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança i que dimiteixi per l'acumulació de casos de corrupció. El govern espanyol diu que la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
5: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: Junts insisteix en la proposta que va fer ahir, que Pedro Sánchez s'aparti i que el Congrés voti un nou president, i Esquerra ho rebutja. Sentim Míriam Nogueras i Oriol Junqueras.
6: A mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més.
7: Jo em sembla que la societat catalana, les famílies d'aquest país, els treballadors d'aquest país, n'estan una mica farts de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà.
0: El ple del Congrés ha acabat amb la bancada del PSOE ovacionant Pedro Sánchez enmig de crits de dimissió des dels escons del Partit Popular. I a tot això, José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge de l'Audiència Nacional que anul·li tota la investigació que hi ha contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes senceres del que ha fet els últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat que s'investigui aquesta filtració. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
8: Agendes i whatsapps que revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria, informació personal de l'expresident que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Són documents que surten del registre policial al seu despatx, que tenen totes les parts del cas, i ara el jutge vol saber qui ho ha filtrat. També pren mesures per evitar que repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular, i es veta l'accés a Vox i a entitats ultra. El govern espanyol i el PSOE denuncia la gravetat del que ha passat. Óscar Puente, ministre de Transports.
9: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
8: Mentrestant, Zapatero busca per totes les vies desactivar el cas contra ell. Ha demanat al jutge que anul·li la investigació perquè hi ha indicis que s'han obtingut saltant-se la llei, com els whatsapps entre els directius de Plus Ultra i altres converses privades que, segons Zapatero, han arribat a la causa sense autorització judicial.
0: I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura que ja estava escrit des de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primera vegada sobre la sentència pel cas Mascaretes, partillada desmesurada la seva condemna, recordem, 24 anys entre reixes, i també per carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la cadena SER.
10: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
0: Ara és 8:15 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Continuen les cues de l'àrea de Barcelona, tot i que han disminuït, i també hi ha congestió a l'AP7 entre Gelida i Subirats en sentit sud, perquè hi ha un camió avariat, tot i que es troba situat al voral. També hi ha un accident a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, en direcció Girona, talla un carril, provoca una retenció puntual en aquesta zona, però afecta de retruc la C60 amb retencions a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. També cues encara a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, la C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, i a les rondes, la més carregada, la ronda litoral amb cua des de passeig de la zona franca a la Barceloneta i també a l'altura de Sant Adrià fins a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Ronda de Dalt, aturats entre Diagonal i Sarrià, i també d'Horta a Canyelles, també a l'accés al Nus de Trinitat en aquesta direcció. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
12: El temps de moment no vol canviar, per tant, sol i calor demà passat i l'altre. De fet, la temperatura els propers dies es manté o potser baixa un grau. I, de fet, diumenge seria semblant a la d'avui. Per tant, màximes de 33 a 38. Avui les més altes a Ponent, 38 graus a Lleida, al Poal, també a Albesa, al Farràs, al Carràs han tingut 37, Vallfogona, Balaguer, 38, Sant Cat amb 37, a Tremo, 37 també a Breda o a Banyoles. Tot això ja diem que no ens porta novetats pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que diumenge hi pot haver alguna primera tempesta i es podrien mantenir aquestes tempestes a tarda, dilluns i dimarts de la setmana entrant. Dimarts ja apuntant a una lleugera notable baixada de temperatura.
3: 3CAT Info.
13: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i a Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida en tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats amb posicionaments més progressistes. I el govern del Líban informa de la mort de 3 persones víctimes d'un atac israelià en un nou trencament de l'alto al foc que emana del memoràndum d'entesa subscrit entre els Estats Units i l'Iran. L'incident arriba després que els funcionaris israelians i libanesos hagin negat cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington deia que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificada de les armes de Hezbollah, una situació que pot portar resultats històrics, segons assegurava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
14: Els puc dir que per primer cop en 30 anys el govern sobirà del Líban parla directament amb el govern d'Israel. Serà amb ells amb qui negociarem, no amb Hezbollah. Hezbollah no és el govern del Líban. El Líban té un govern i el que volem és que tingui un futur en pau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixin la normativa de circulació. S'instal·laran prop de 5 antics peatges de l'AP7, espais que serviran per fer els controls. Martorell, Roger Santaló.
15: El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, llegeix la matrícula i el tacògraf dels vehicles i verifica si compleixen la normativa al moment. Si detecta alguna irregularitat, activa uns panells que desvien el camió al punt de control perquè els Mossos inspeccionin el camió, abans de sancionar-lo o no. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
16: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camió? Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius, i amb els companys i companyes de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra en parlem molt, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
15: El sistema té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és una inversió que farà optimitzar els recursos públics.
17: En aquests controls que en aquests moments es feien a l'atzar, no?, d'una manera massiva, doncs efectivament aquí podem veure com els recursos públics poden anar destinats o filtrats gràcies a l'aplicació d'aquesta tecnologia.
15: Es preveu que el sistema estigui actiu abans d'un any. El primer s'implementarà a Martorell, on ja s'han fet proves de la tecnologia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquesta tarda, 3CAT ha entrat com a membre dins la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques d'àmbit estatal. La decisió s'ha votat a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga. Fins allà s'ha desplaçat el nostre enviat especial, en Jordi Regàs.
18: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radiotelevisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
18: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3CAT podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat des de la tarda de Catalunya Ràdio la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
20: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món, doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura, no? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
0: Tot plegat forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3CAT serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
21: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Tant Dalmau com Junqueras han destacat la col·laboració de mitjans com la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubac. Bona tarda.
22: Bona tarda. Esports, que arrenquem amb una comunicació amb l'exterior. Anem cap a Igualada, on l'Igualada masculí d'hoquei patins està de celebració perquè l'equip masculí doncs, ofereix als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga aconseguit fa només uns dies en una celebració que ha arrencat a les 7 de la tarda i que està seguint des d'Igualada en Joan Fitó, que saludem de nou. Joan, bona tarda.
1: Què tal, David? Bona tarda. Una rua que ara mateix es troba just a l'inici. Ha sortit tot el primer equip, acompanyat dels tècnics i també dels directius de l'Igualada de les Comes. Ara mateix, dos busos acompanyats de moltíssimes motos i diversos aficionats, centenars d'aficionats de l'Igualada, es traslladen del pavelló de les Comes a la plaça de l'Ajuntament, on, en principi, a les 8 arrencarà la festa grossa, on hi haurà els parlaments en aquesta plaça de l'Ajuntament, i els jugadors i també el cos tècnic oferiran la Copa de Campions de Lliga a l'afició. Abans, però, abans de l'Ajuntament, com ja és tradició, l'equip farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria, tot plegat per acabar, com dèiem, a la plaça de l'Ajuntament per celebrar la sisena lliga a la història de l'Igualada, la primera després de 29 anys.
22: L'Igualada, doncs, festejant aquesta lliga de l'hoquei lliga assolida els últims dies, guanyant el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu, la tanda de penals, i un altre equip català que pot proclamar-se avui campió de lligues, el Barça de futbol sala, que tindrà la segona oportunitat d'aixecar el títol en jugar el quart partit a la pista del Pozo de Múrcia, allà on va caure dimarts en el tercer enfrontament. Tot i això, l'equip de Javi Rodríguez, que encara domina aquesta eliminatòria per dues victòries a una després dels dos triomfs dels blaugranes a casa. Per tant, el Barça, que encara va per davant en aquesta eliminatòria, avui té la segona oportunitat d'aixecar el títol en el segon duel a la pista dels murcians, que arrencarà ara a 8:15 del vespre i que es podrà veure per Esport 3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta propera matinada, jugaran els últims partits de tres grups més. El grup E, a les 10, es jugaran el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. El grup F, a partir de la 1 de la matinada, el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. I el grup D resultarà a partir de les 4 de la matinada amb el Paraguai, Austràlia, d'una banda, i el Turquia, Estats Units, de l'altra. A tres grups més ja tenim les classificacions per als setzens de final. El grup A, Mèxic, passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup, amb Corea del Sud tercera, i que haurà d'esperar per si és una de les millors terceres. El grup B, Suïssa, passa com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup, ja que té 4 punts. I el Brasil passa com a primera del grup C i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera amb 3 punts i haurà d'esperar altres resultats també per saber si acaba accedint als setzens de final.
3: 3CAT Info.
22: El Girona, un apunt. S'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club gironí. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Obrim fil del poliesportiu novament parlant de bàsquet. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xavi Pujol com a director esportiu i el del tècnic Paolo Galbiati. Mentre es concreten les arribades de nous jugadors, hi ha algunes sortides ja conegudes. Són les del tècnic Xavi Pascual, que marxarà a dirigir el Dubai, i les dels jugadors Vilhernán Gómez, Nicola Provítola i Tomàs Satoranski. El Basasec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio sent molt crític amb com s'han fet les coses a la secció els últims anys.
2: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
22: Aquestes sortides cal sumar-hi la retirada de Jan Vesely. També hi ha marxes al Joventut. La penya ha fet oficial la sortida d'Adam Hanga del club badaloní després de dues temporades. I el Manresa, de la seva banda, ha fitxat el gironí Eric Vila, provinent del Gran Canària. L'aler pivot de 28 anys es va formar al Barça i a la Lliga Universitària dels Estats Units. I a l'Uni Girona, la Lliga Femenina, fitxatge per una temporada de cara al Casas.

0: Ara són 8:15 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que un incendi crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell a la franja de Ponent. El foc, que està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva unes 200 persones dels municipis propers. Els bombers de la Generalitat col·laboren en les tasques d'extinció. I el govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país aquesta matinada. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Els Estats Units i altres governs de la regió contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea mobilitza també el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. A més, des d'ara i fins a les 8 també us explicarem que hi ha 9 parcs naturals de Catalunya que encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Diversos d'aquests parcs són al Pirineu, on molts boscos fa dècades que no es gestionen de forma activa. A més, també destacarem que el Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+, i que hi ha una nova plaga de mosques a Catalunya, ara a Martorelles. Surt d'una planta de reciclatge de plàstics de la mateixa empresa que va provocar una plaga similar fa només uns dies a Hostalric. I pel que fa als esports, què destacarem, David?
1: Doncs que comença ara el quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça, amb l'eliminatòria encara favorable als blaugranes per 2-1, tot i que els de Javi Rodríguez venen de perdre el tercer duel dimarts, el primer a la pista murciana. El Barça, per tant, avui afronta la segona oportunitat de proclamar-se campió de Lliga en un partit que es podrà veure per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, es presenta un vespre calorós i de nit la temperatura podria baixar un grau o dos respecte a la matinada anterior. Per tant, es mantindran les temperatures molt altes, tot i no estar en onada de calor. Nit serena i demà dia totalment assolellat a tot arreu. Ara passen 3 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I de seguida anem amb la informació del doble terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela i que deixa almenys 164 persones mortes. Però abans hem de parlar de l'incendi que crema entre els pobles de Tamarit, de Llitera i el Campell a la franja de Ponent. Això és a la comarca de la Llitera, a l'Aragó, i ha obligat ja a evacuar unes 200 persones. Ara l'incendi avança descontrolat, empès pel vent que bufa a la zona, i es calcula que de moment ja hauria cremat un miler d'hectàrees. Lleida, Júlia Albacar.
3: La proximitat del foc ha obligat a evacuar els municipis de Sanui i Alins i el nucli de Calassanç, en total 240 persones que s'estan reallotjant en pobles propers. El foc ha començat al voltant de 11:45 del matí entre Tamarit de Llitera i el Campell i crema de moment sense control, empès pel vent, com explica l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González.
4: Tamarit, por el tema del viento, más o menos se ha quemado ya lo que se tenía que quemar, entonces como es una sierra, pues está pasando a distintos términos municipales. Está afectando bastante, ha afectado bastante al término municipal del Campell.
3: De moment s'ha declarat la fase d'emergència 2 i està tallada la carretera A2216. A banda de les dotacions terrestres i aèries que ja estan treballant, els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter bombarder per col·laborar en les tasques d'extinció, i també s'ha desplaçat un altre avió del govern espanyol amb base a Reus, a més d'equips de la Unitat Militar d'Emergències.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És clarament la notícia del dia, el doble terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela. Els equips d'emergències continuen treballant a contrarrellotge per rescatar els possibles supervivents d'aquests dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat, com diem, aquesta matinada a Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 164 persones mortes i més d'un miler de ferits, però estem que aquesta xifra de víctimes mortals pugui ser molt més alta, de milers de persones. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre José Manuel Álvarez ha assegurat que de moment no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Venezuela en el moment del terratrèmol.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
0: El doble terratrèmol va ser ahir a les 6 de la tarda, hora veneçolana, matinada a Catalunya. Allà era una jornada de festa i en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la més afectada i també hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat perquè ha quedat molt malmès i també hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens i s'han suspès també les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Entre les runes, buscant supervivents, moments especials i d'alegria quan els rescatistes troben nens amb vida, tres germans atrapats en el que era l'edifici on vivien.
7: Aquí acabo de salvar un bebé.
8: No, mentira, mira, aquí hay tres niños.
7: Vente, mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Malwi. Agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
9: Somos tres.
7: Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
9: Sí, somos tres.
6: La lluita contra rellotge dels rescatistes per buscar atrapats entre les runes és intensa. Edificis petits i grans que han caigut a Caracas, la capital veneçolana, i també a la zona de la costa del Carib, a prop de la capital del país sud-americà. Ahir era festiu a Venezuela i moltes persones gaudien d'una jornada de descans convertida en tragèdia. Molts governs ofereixen ajut humanitari a Venezuela, però el problema és on fer aterrar els avions. L'aeroport de Caracas està afectat per les sacsejades i està tancat. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants, un poble ja de per si castigat i en penúries.
0: Països d'arreu del món estan oferint ajuda a Venezuela. Serà l'ONU qui la coordini i ja està començant a arribar al país, sobretot equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament, com serien Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost ja a aquesta emergència. I pel que fa als Estats Units, poques hores després dels terratrèmols, quan encara era de matinada, el seu president Donald Trump ha ordenat ja a diferents agències nacionals que es preparessin per sortir ràpid a ajudar. De fet, ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va de posar Nicolás Maduro. Des de llavors, recordem, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i per quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda hi enviaran.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: La Comissió Europea, que ha activat ja el mecanisme de protecció civil, també mobilitzarà recursos, ho ha explicat Eva Enchijová, portaveu de la Comissió.
11: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: Diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, és el cas de França, Alemanya o Espanya. Concretament, l'executiu espanyol hi enviarà efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents d'aquests dos terratrèmols. Parlem d'una unitat d'elita especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
12: Sabemos que hay... Están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Les associacions catalano-veneçolanes s'han començat a organitzar per recollir material humanitari i enviar-lo cap a Veneçuela. A Barcelona aquesta tarda hi ha en marxa una reunió amb una quinzena d'entitats de la ciutat per coordinar l'ajuda pels afectats per aquests dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya. El cert és que a Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans. La majoria els ha arribat la notícia amb trucades de familiars i a través dels vídeos publicats a les xarxes socials. De fet, han passat la nit en blanc amb l'angoixa de no saber què havia passat i també amb la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que els seus familiars estaven sans i estalvis. A la pastisseria Bendito Pecado de Barcelona, on treballa la Melissa, era el tema de conversa entre els clients, molts d'ells veneçolans.
13: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
0: El Consolat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol. És el 650 28 57 59.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
15: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla per prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
14: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat i, per tant, no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
16: En tenim ja una primera versió que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela i des de ja fa uns quants anys fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
14: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció de el sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
0: L'Arxiu Municipal de Girona custodiarà i difondrà el fons documental més complet que existeix de l'1 d'octubre. Consta de 54.000 fotografies i vídeos dels col·legis electorals durant la jornada del referèndum. La Fundació Fundem la República ha lliurat una còpia del fons a l'Ajuntament gironí en un acte que s'ha fet a la Casa Macià de Prats de Molló. Sentim Titon Laïlla, patrona de la Fundació, i Lluc Salelles, alcalde de Girona.
17: Transformar-ho i que estigui en una pàgina web, que sigui consultable i que totes aquelles persones que també tenen imatges gràfiques de l'1 d'octubre, doncs puguin anar ampliant aquest arxiu.
18: Som una capital ara mateix que defensem clarament el llegat de l'1 d'octubre i per tant doncs la tècnica era bona, diguéssim, compartíem també la importància d'aquest referèndum a nivell de ciutat i a nivell de país i per tant doncs tots els astres podem dir que es van conjurar perquè poguessin tirar endavant una proposta com aquesta.
0: L'Arxiu gironí farà el tractament tècnic adequat per preservar digitalment els documents i per fer-los accessibles per a la recerca i també per la consulta pública.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Congrés dels Diputats ha aprovat avui penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i també multes econòmiques per qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho qualifica de tortures.
19: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la després per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. Ara són 3:15. Primera connexió de l'àrea de serveis per l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Ja queden poques retencions, però més n'hi ha és a la Ronda Litoral, aturades des de passeig de la Zona Franca fins la Barceloneta en sentit Besòs per alguna possible incidència, i també aturats en sentit contrari, però una retenció més curta entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. A la Ronda Dalt ja només queda trams de lentitud des de Pedralbes a Vallcarca i també d'Horta a Canyelles sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Roquetes direcció Llobregat. Als accessos, la circulació pràcticament normalitzada, només veiem també un petit tram de lentitud a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció d'entrada a Barcelona. A l'autopista AP7 ja ha retirat un camió avariat que hi havia a l'altura de Subirats en direcció Tarragona i la circulació pràcticament normalitzada també en aquest punt. I pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R2 Nord i Sud circulen amb retards de 30 minuts perquè la línia ha estat aturada una estona per un foc de matolls a prop de l'aeroport. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
21: El temps de moment no vol canviar, per tant, sol i calor demà passat i d'altre. De fet, la temperatura els propers dies es manté o potser baixa un grau. I, de fet, diumenge seria semblant a la d'avui. Per tant, màximes de 33 a 38. Avui les més altes a Ponent, 38 graus a Lleida, al Poal, també a Albesa, al Farràs, al Carràs han tingut 37, Vallfogona, Balaguer, 38, Sant Cat amb 37, a Tremo, 37 també a Breda o a Banyoles. Tot això ja diem que no ens porta novetats pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que diumenge hi pot haver alguna primera tempesta i es podrien mantenir aquestes tempestes a tarda, dilluns i dimarts de la setmana entrant. Dimarts ja apuntant a una lleugera notable baixada de temperatura.
2: 3CAT Info.
22: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
23: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
22: D'altres temen el retorn del feixisme.
24: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
22: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
2: Ja disponible a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir a la matinada, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. La jutge que li ha pres declaració determina, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. El noi conduïa un cotxe sense carnet. Ens ho explica des de Lleida, Estela Bosoms.
25: La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident sense ajudar la víctima de 35 anys, que va morir allà mateix. Quan van arribar els Mossos, no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Ahir mateix ja va passar pels jutjats i la magistrada, a petició de la fiscalia, va acordar deixar el menor en llibertat vigilada amb l'obligació que faci teràpia. De la instrucció del cas se n'encarrega la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: I a Lloret de Mar impulsen la campanya Taxi Segur per vigilar que les dones arribin amb seguretat a casa al final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o al seu allotjament, si són turistes, una iniciativa que s'afegeix a d'altres de similars en altres municipis catalans, com ara Manresa. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
26: S'identificaran els taxis amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació, m'espero que entris. La iniciativa la impulsa el Gremi del Taxi de Lloret i l'Ajuntament. Segons la regidora d'Igualtat de Lloret de Mar, Míriam Rodríguez, es tracta de garantir la seguretat a les dones en un moment que pot ser de vulnerabilitat.
27: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no?, i te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis, et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
26: Juan Antonio Torres, president de l'Associació Ràdio Teletaxi de Lloret, que plega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
1: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
26: Afegeix que serà un servei sobretot apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
0: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar els prop de 140 acomiadaments previstos. Han dit al Parlament que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
4: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
3: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I el comitè d'empresa d'Ubisoft Barcelona convoca 3 setmanes d'aturades parcials com a protesta davant l'ERO que afecta 51 persones de la plantilla d'aquesta empresa de creació de videojocs. Ubisoft Barcelona és un estudi que desenvolupa videojocs a nivell d'estat i que és conegut per col·laborar en el desenvolupament de reconegudes franquícies i videojocs com Assassin's Creed, Ghost Recon, Watch Dogs i Just Dance, entre d'altres. Les aturades tindran lloc tots els dimarts i dijous a partir de 2:15 de la tarda entre el 30 de juny i el 17 de juliol. Amb aquestes aturades s'exigeix a l'empresa l'inici d'una negociació que garanteixi la continuïtat dels treballadors afectats per l'expedient de regulació. L'ERO afecta especialment les persones que treballen en projectes relacionats amb la saga Assassin's Creed. I el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles, al Vallès Oriental, segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts, l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge que és la mateixa que fa només uns dies ja va generar una altra plaga de mosques, en aquest cas a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
5: El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. El comitè d'emergència s'ha reunit aquest matí i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi. Avui encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principi de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva.
0: I a Lleida, les organitzacions agràries que demanen poder regar les zones de protecció per a les aus del canal Segarra-Garrigues denuncien que el govern no ha inclòs en els pressupostos els milions compromesos per compensar els pagesos. No descarten mobilitzacions a la tardor si no s'atenen les seves reivindicacions. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Afirmen que no s'ha complert cap dels compromisos assumits pel govern després de les tracturades del mes de desembre. Entre les mesures anunciades hi havia una dotació de 7 milions d'euros anuals per compensar als pagesos que no poden regar a les conegudes com a zones ZEPA. Uns milions que ja s'haurien d'haver abonat l'any 2026 i que tampoc són els pressupostos del 2027. Sentim Josep Maria Pijuan, d'Unió de Pagesos, Mara Ariza, del Gremi de la Pagesia i Pere Roquer de Saja.
7: No, de tot el que s'havia parlat no s'ha vist res per al món. Ni els 7 milions, ni les normes que canviarien amb el tema de les plantes i tot això, lo de les granges, de moment no hem vist res.
8: Hem mirat els pressupostos que es van fer, no figurava. Van modificar, no figuraven. Tornen a modificar, no figuren.
9: Si a la tardor no hi ha pressupostat aquests 7 milions d'euros, doncs hem de tornar amb els tractors. No hi ha més altra solució. És l'únic sistema que s'entén.
6: Les organitzacions critiquen sobretot la falta de comunicació, diuen, amb el Departament de Territori. Aquest migdia han fet arribar les seves reivindicacions al govern en una reunió convocada pel Departament d'Agricultura a Lleida.
0: I els castellers de Barcelona han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que s'han fet mai. L'actuació, el que es coneix com a Top of Europe, ha comptat amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 al davant de la glacera Aletsch, que és la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Concretament, ho han fet a 3.450 metres d'altitud. En aquesta fita els han acompanyat els castellers de Lausana. El seu cap de colla, Albert Garcia, explica els reptes que s'han trobat.
10: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren i venim de molt avall i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
0: En total hi han participat unes 180 persones entre totes dues colles.
2: Esports.
0: Fins a les 8 amb el David Ubach. Bona tarda.
11: Bona tarda. Pendents de l'esport en joc aquí la sintonia de 3Cat Info per arrencar aquesta informació esportiva. I, per tant, parem atenció al partit del Barça de futbol sala a la pista del Pozo de Múrcia, al quart de l'eliminatòria final per al títol de Lliga, un duel que ha arrencat a 8:15 i que està dominant de moment l'equip blaugrana per 1-2 al minut 12. Un Barça que s'ha situat ràpidament amb un 0-2, amb gols d'Eric al minut 1 i de Touré al minut 3, però ha contrarrestat el Pozo amb el seu primer gol, obra de Marcel, al minut 6, al minut 7. El Barça, però, encara amb la davantera al marcador, un resultat que és provisional, gairebé superat tot just l'equador de la primera meitat i que li valdria a l'equip de Javi Rodríguez per aixecar el títol de Lliga, ja que domina aquesta eliminatòria final per 2-1. També estem seguint aquí als blocs esportius de 3Cat Info la celebració de l'Igualada pel que fa al títol de Lliga de l'hoquei Lliga assolit dimarts passat per part del seu equip masculí. Una celebració igualada de l'equip Arlequinat que està seguint en Joan Fitó, qui saludem de nou. Joan, bona tarda.
12: Què tal, David? Bona tarda. Una rua que ara mateix es troba aturada a la plaça de la Creu, on arriba la comitiva dels dos busos, i ara mateix els jugadors de l'Igualada són a sobre d'un carro de cavalls que els traslladarà en el prop de 200 metres que hi ha des d'aquesta plaça de la Creu fins a la plaça de l'Ajuntament, on acabarà aquesta festa, on esperen milers d'aficionats del conjunt igualadí. De moment, som a aquesta plaça de la Creu. Abans de la celebració a la plaça de l'Ajuntament, els jugadors de l'Igualada faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Després, tot preparat pel final de festa, on entregaran el títol a la seva afició i sentirem a tots els protagonistes del sisè títol de la història de l'Igualada, el sisè títol de Lliga, 29 anys després de guanyar l'últim pel conjunt de Marc Montaner.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: De l'hoquei patins al futbol, perquè el Mundial entre aquest vespre i aquesta propera matinada jugaran els últims partits de 3 grups. Més, a partir de les 10 es resoldrà el grup E amb el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. El grup F, a partir de la 1, tindrem el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos, mentre que el grup D es disputaran el Paraguai, Austràlia d'una banda i el Turquia, Estats Units de l'altra, a partir de les 4 de la matinada. El que segur és que el combinat estatunidenc ja té garantida la primera posició de grup. També en futbol, Mundial a banda, hem d'afegir que el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades de segona divisió i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022.
2: 3Cat Info.
11: Una mica menys de 2 minuts encara per afegir informacions en clau poliesportiva. Per exemple, que en bàsquet, l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i de Paolo Galbiati, com a tècnic. També hi ha una marxa al Joventut, confirmada oficialment. La penya ha anunciat la sortida de l'aler hongarès Adam Hanga després de 2 temporades al club badaloní. I el Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'aler pivot gironí de 28 anys, Eric Vila, procedent del Gran Canària. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La base gironina de 33 anys firma per una temporada i d'ella n'ha parlat el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
13: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas des de la direcció esportiva i també en Roberto no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
11: Encara en bàsquet, afegim que el seleccionador espanyol masculí Chus Mateo ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els propers partits de classificació de cara al Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, que són Pere Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugranes Vilernan Gómez i Darío Brizuela. I en waterpolo, el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la portera Martina Tarré, procedent del Sant Andreu.
2: 3CAT Info.

Un incendi crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva unes 200 persones dels municipis propers. Els bombers de la Generalitat col·laboren en les tasques d'extinció. El foc hauria cremat fins ara unes 1.000 hectàrees. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja es dirigeixen a Veneçuela. Victòria judicial perdona el Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà.

0: del Estado y hay ya brigadas de incendios forestales con helicópteros y con brigadistas del Estado que trabajan con Infoar, de manera que en estos momentos y hasta que lo permita la luz estarán trabajando en el entorno de 12 medios aéreos, a los cuales hay que sumar siempre pues otro medio aéreo que es el que hace el reconocimiento, la supervisión, para ir coordinando pues todas las entradas ya para lo que es arrojar el material de extinción encima del fuego. Y bueno, pues como hemos hecho en todas las ocasiones donde se ha requerido, pues el Estado trabaja de manera coordinada a través de un puesto de mando como el que tenemos aquí a mi espalda para coordinar todos los trabajos, la zonificación, las zonas donde cada uno de ellos hace el trabajo de extinción y de protección de los municipios.
1: Gràcies. Doncs paraules també des dels bombers de l'Aragó explicant el que, com dèiem, és aquest incendi que ha aparegut a la franja. Amb la intervenció primer de Jorge Azcones, el president del govern aragonès, ha dit que s'han hagut de desallotjar tres municipis de la zona, que el vent esperen es redueixi pel que fa a la seva intensitat quan arribi la nit, també aprofitant que baixaran les temperatures, però ha ressaltat i ha dit diverses vegades que el foc crema de manera preocupant. Paraules textuals de Jorge Azcón, el president del govern aragonès, que el foc no ha entrat, això sí, a cap dels municipis, tot i el desallotjament de tres municipis, no hi ha el foc als municipis de cap d'aquestes poblacions, i preocupa també perquè fins ara han cremat ja 1.000 hectàrees d'aquest incendi. S'ha arribat al nivell 2. Això fa que es pugui requerir la intervenció de l'UMA, la unitat d'emergència que ha arribat ja ràpidament. Han hagut de tallar 4 carreteres i Azcón també s'ha referit que serà una tarda-nit intensa perquè, malauradament, el foc continua descontrolat i caldran moltes més hores per mirar d'extingir aquest foc, que ha començat a 3:45 de la tarda i que, com dèiem, ha cremat la comarca de la Llitera, l'Aragó, que ha obligat a evacuar unes 200 persones, un incendi que avança, com diem, empès pel vent que bufa a la zona, tot i que s'espera que aquest vent baixi d'intensitat a mesura que passin les hores. La intervenció en directe que hem pogut seguir a 3CAT Info, amb la presència del govern aragonès a la franja de Ponent, amb el seu màxim representant, Jorge Azcón.

0: 3cat.info.
1: Seguirem molt amatents i seguirem l'evolució d'aquest foc a la Franja. 8 de la tarda i 9 minuts. Abordem ara altres qüestions. Els equips d'emergències continuen treballant a contrarellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que ahir van sacsejar Veneçuela, que és l'altra notícia de portada d'aquest dijous. L'últim balanç oficial és de 164 víctimes mortals, més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes pugui ser de milers. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre, José Manuel Álvarez, ha assegurat que, de moment, no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment del terratrèmol, el moment del sisme. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària i de rescat. Busquem l'última hora amb el corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos

0: exteriores nos van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Ahir era festiu a Veneçuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
2: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela, serà l'ONU qui la coordini, ja està començant a arribar al país, sobretot els equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també en resposta a l'emergència. Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president nord-americà Donald Trump ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics en una referència implícita a l'operació que va desposar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
2: La Comissió Europea, que ha activat ja el mecanisme de protecció civil, també mobilitzarà recursos. Eva Erchinjova, portaveu de la Comissió.
4: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
2: Diversos països europeus hi enviaran equips de rescat com França, Alemanya o Espanya. L'executiu espanyol hi enviarà efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents dels dos terratrèmols, concretament d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
5: Sabemos que hay, están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
2: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. Les associacions catalano-venezolanes s'han començat a organitzar per recollir material humanitari i enviar-lo a Veneçuela. A Barcelona, aquesta tarda, hi ha en marxa una reunió amb una quinzena d'entitats de la ciutat per coordinar l'ajuda pels afectats dels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya. El cert és que a Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans. La majoria els ha arribat la notícia amb trucades de familiars i a través dels vídeos publicats a les xarxes socials. De fet, han passat la nit en blanc, amb l'angoixa de no saber què havia passat, i també amb la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que els seus familiars estaven sans i estalvis. A la pastisseria Bendito Pecado de Barcelona, on treballa la Melissa, era el tema de conversa entre els clients, molts d'ells veneçolans.
6: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entrara, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
2: Al Consolat de Veneçuela a Barcelona, a la plaça Urquinaona, els terratrèmols eren el principal tema de conversa de la sala d'espera.
7: Mi casa se partió todo, se cayeron, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, fue horrible.
2: El consolat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol. És el 650 28 57 59. Repetim, 650 28 57 59.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart de nou tocat. Nova àrea de servei a 3CAT Info. La tenim ja a punt, amb connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però hi ha un nou accident que talla la carretera local B-5224 entre Sant Pere de Torelló i la Vall d'en Bas, segons informen des de Trànsit. A l'àrea de Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada, només queden alguns trams de lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc i de la Barceloneta. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards d'uns 30 minuts als trens de les línies R2 Nord i Sud, perquè la línia, recordem-ho, ha estat aturada una bona estona per un foc de matolls a prop de l'aeroport. Més informació actualitzada d'aquí mitja hora.
2: Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: El temps.
2: Amb Dani Ramírez.
10: Avui ha fet calor, evidentment, moltíssima. Un lleuger respir, perquè en molts llocs ha baixat un grau o dos, fins i tot 4 graus a la Terra Alta, és el cas de Batea, ahir 37, avui 33, però la ciutat de Barcelona n'ha pujat 2, ahir 31 i avui 33 de màxim. A les més altes a Ponent, 38 a Lleida, també al Carràs, Vallfogona de Balaguer, al Poal, aquests 38. Ha fet molta calor també a la Catalunya Central, al Pla de Bages, per exemple, o a la Vall del Cardener. 37 a Súria, 36 a Manresa, 37 a Artés. I llocs on s'ha estat una mica millor, per exemple, en punts del litoral, com ara la zona de Caldes d'Estrac, Calella, s'han quedat amb 28, Roses 27 i Molló a 1.400 metres 27. Cap canvi els propers dies, sol i calor, les nits una mica dures de passar a prop de la costa, mínimes de 22 a 25, a l'interior voltant dels 20, i alguna tempesta diumenge, que probablement de cara a dilluns i dimarts de la setmana entrant podrien ser una mica més abundants. I a més, ja sembla que dimarts, o també ja el primer dia de juliol, dimecres, començaria a baixar una mica la temperatura.
8: 3K Info.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: 3Cat Info.
2: 8 i 19 minuts, victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port de l'entrada d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida en tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats amb posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Trump va triar pel càrrec 3 dels 6 jutges conservadors. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció. El govern espanyol diu que la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
12: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
13: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
2: Junts insisteix, però, en la proposta que Pedro Sánchez s'aparti que el Congrés voti un nou president. Esquerra ho rebutja. Sentim Míriam Nogueras i Oriol Junqueras.
14: A mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos per cap, i tu més, i tu més, i tu més.
15: Jo em sembla que la societat catalana, les famílies d'aquest país, els treballadors d'aquest país, n'estan una mica farts de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà.
2: El ple del Congrés s'ha acabat amb la bancada del PSOE ovacionant Pedro Sánchez enmig de crits de dimissió dels escons dels populars. Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge de l'Audiència Nacional que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes senceres dels que han fet o del que ha fet els últims dos anys. El jutge ja ha ordenat que s'investigui la filtració. Madrid, Paula Brujats.
9: Agendes i whatsapps que revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria, informació personal de l'expresident que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plusultra. Són documents que surten del registre policial al seu despatx, que tenen totes les parts del cas i ara el jutge vol saber qui ho ha filtrat. També pren mesures per evitar que repeteixi i a partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a Vox i a entitats ultres. El govern espanyol i el PSOE denuncia la gravetat del que ha passat. Óscar Puente, ministre de Transports.
16: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
9: Mentrestant, Zapatero busca per totes les vies desactivar el cas contra ell. Ha demanat al jutge que anul·li la investigació perquè hi ha indicis que s'han obtingut saltant-se la llei, com els whatsapps entre els directius de Plusultra i altres converses privades que, segons Zapatero, han arribat a la causa sense autorització judicial.
2: José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit des de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència pel cas Mascaretes, per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor Galdama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la cadena SER.
17: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'Estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixen la normativa de circulació. S'instal·larà a prop de 5 antics peatges de l'AP7, espais que serviran per fer els controls. Martorell, Roger Santaló.
18: El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, llegeix la matrícula i el tacògraf dels vehicles i verifica si compleixen la normativa al moment. Si detecta alguna irregularitat, activa uns panells que desvien el camió al punt de control perquè els Mossos inspeccionin el camió abans de sancionar-lo o no. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
19: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camion? Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius, i amb els companys i companyes de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra en parlem molt, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
18: La tecnologia s'instal·larà als
19: antics... Quan en parlem molt, ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
18: La tecnologia s'instal·larà als antics peatges de Martorell, la Roca del Vallès, Vilaseca, la Llagosta i la Jonquera i té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és una inversió que farà optimitzar els recursos públics.
20: En aquests controls que en aquests moments es feien a l'atzar, no?, d'una manera massiva, doncs efectivament aquí podem veure com els recursos públics poden anar destinats o filtrats gràcies a l'aplicació d'aquesta tecnologia.
18: Es preveu que el sistema estigui actiu abans d'un any. El primer s'implementarà a Martorell, on ja s'han fet proves de la tecnologia.
2: Fins a 9:15.
8: Esports.
2: A punt, amb el David Ubach. Com estàs, David? Bona tarda.
21: Bona tarda. Doncs ben pendent del partit que el Barça de Futbol Sala està jugant a la pista del Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'hi juguen les seves opcions de títol en aquest quart partit de la sèrie final, ja que dominen l'eliminatòria per 2-1 i ara estan guanyant també aquest partit al descans per 2-4. Un partit que el Barça ha començat a encarrilar ben d'hora amb 2 gols matiners. El primer d'Eric al minut 1, el segon de Touré al minut 3. Marcel ha retallat distàncies pels locals al minut 7. El Barça ha fet el seu tercer gol i el quart també de manera molt seguida, als minuts 13 mitjançant Pito i 14 obra de Joao Vítor, abans que Rafa Santos fes el segon del Pozo al minut 17, és a dir, a 3 pel descans en què som ara. Al final de la primera meitat, doncs, el Barça ara mateix seria campió de Lliga. La segona meitat i les reaccions es podran seguir a Esport 3. Això pel que fa al Barça de Futbol Sala, però un equip que ja festeja en les últimes hores un títol de Lliga és l'Igualada d'hoquei Patins, un títol assolit dimarts en guanyar el cinquè i definitiu partit de la final, als penals, a la pista del Liceu de la Corunya. Avui, celebracions a Igualada amb la plantilla arlequinada de festa. La Rua l'està seguint en Joan

0: Fito, aquí saludem de nou. Joan, bona tarda.
1: Què tal, David? Bona tarda. Una rua que és ara ja el seu epicentre, és en el moment clau perquè els jugadors de l'Igualada, també el cos tècnic, són al balcó de l'Ajuntament. Festassa en aquesta plaça de l'Ajuntament moltíssima gent plena de gom a gom per celebrar el sisè títol de Lliga a la història de l'Igualada. Els jugadors s'han desplaçat fins a la plaça de l'Ajuntament, primer amb busos, després amb un carro de cavalls, en una imatge icònica, i ara són celebrant, parlant i dirigint-se als milers d'aficionats que s'apleguen avui en aquesta plaça de l'Ajuntament. Un cop acabi això, hi haurà la clàssica ofrena a la Basílica de Santa Maria, tot plegat, com dèiem, per celebrar el sisè títol de la seva història de Lliga i el primer títol després de 29 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta tarda vespre també estarem ben pendents dels nous partits del Mundial de Futbol, que definirà, doncs, com queden tres grups més. El grup E, a partir de les 10, els partits són el Curaçao-Costa d'Ivori d'una banda i l'Equador Alemanya de l'altra. Pel que fa al grup F, els enfrontaments arrencaran a la 1. Són el Japó-Suècia i el Tunísia-Països Baixos. El grup D, a les 4 de la matinada, Paraguai-Austràlia i Turquia-Estats Units.
2: 3CAT Info.
0: Més futbol per explicar que el Girona ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades a segona i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera divisió l'any 2022.
2: 3CAT Info.
0: Recuperem ara el fil poliesportiu per parlar de bàsquet. L'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms que estan lligats al Baskonia. Són els de Xevi Pujol, com a director esportiu, i el de Paolo Galbiati, com a entrenador. El Joventut, per la seva banda, també una sortida confirmada avui. La penya ha fet oficial la marxa d'Adam Hanga, l'aler hongarès, que ha jugat al club de Daroni les dues últimes temporades. I el Manresa, per la seva banda, reforça. Ha fitxat a l'aler pivot gironí de 28 anys, Eric Vila, provinent del Gran Canària. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València. La jugadora gironina, de 33 anys, firma per una temporada. I encara en bàsquet, el seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha donat la convocatòria de 14 jugadors que disputaran els propers partits de classificació de cara al Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, que són Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. En ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat aquest mitjà campiona d'Espanya de contrarrellotge. És el quart títol consecutiu de Benito en aquesta modalitat. Paula Blasi ha acabat quarta. En tenis, la blanenca Marina Bassols no disputarà el torneig de Wimbledon. Finalment, ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets. 6-3 i un doble 1-6.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:45 i a aquesta hora estem molt pendents de l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell a la Franja de Ponent, que continua a aquesta hora descontrolat. Les flames han encalcinat més d'un miler d'hectàrees i ha obligat a desallotjar tres poblacions. La principal hipòtesi és que el foc l'hauria originat una màquina que treballava en un camp de conreu. De seguida, en directe, hi anirem per saber-ne l'última hora. També molt pendents de Veneçuela, el govern eleva 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. I davant d'aquesta tragèdia, governs de tot el món donen suport a Veneçuela. Els Estats Units i altres governs contraris al xavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda. I la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja es dirigeixen cap al país.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us parlarem de la falta d'habitatge que ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. I passarem per Girona perquè l'Arxiu Municipal d'aquesta ciutat custodiarà i difondrà el fons documental més complet que hi ha de l'1 d'octubre. Consta de 54.000 fotografies i vídeos dels col·legis electorals durant la jornada del referèndum. Dels esports, David, pendents d'aquest tercer partit, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, el Barça pot ser avui campió de Lliga a Múrcia.
1: Ara mateix ho seria perquè el descans guanya per 2-4, un Barça començat molt sòlid amb un 0-2, el Pozo ha retallat distàncies fent 1-2, però el Barça s'ha escapat amb l'1-4 abans que els murcians novament retallessin distàncies amb el 2-4, que ara mateix hi ha el marcador. El Barça, que domina l'eliminatòria per 2-1, per tant, en aquest quart partit, ara guanyant-lo, a l'espera, això sí, del que passi en la segona meitat, sí que seria l'equip de Javier Rodríguez campió.
0: I si calgués, David, un cinquè partit, es jugaria al Palau.
1: Diumenge vinent, seria el Palau Blaugrana, de moment el Barça, però mira d'evitar-lo.
0: I el temps, amb una nit totalment serena i amb vents febles de tot arreu, la temperatura serà alta a la costa, mínimes d'entre 22 i 26 graus i tòrrida puntualment. Costarà baixar dels 18 o 20 graus a l'interior. Demà el sol brillarà tot el dia i a tot el país, amb una calor molt semblant. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45. Com dèiem, l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit de Llitera i el Campell a la franja de Ponent ja ha calcinat més de 1.000 hectàrees i continua descontrolat. 3 municipis propers han hagut de ser evacuats i n'hi ha un que també està en aquests moments confinat. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. La superfície afectada són majoritàriament camps de cereals i els equips d'emergències esperen que durant la nit la situació millori. Ha comparegut ja fa una estona Jorge Azcón, el president del govern aragonès, també el subdelegat del govern de l'Aragó, i ara amb la Júlia Albacar sobre el terreny tenim l'última hora d'aquest incendi des del Campell. Júlia, 8:45, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, el foc, com dèieu, ha arrasat ja aquestes 1.000 hectàrees de conreus majoritàriament i es continua treballant ara per intentar doncs, contindre la seva propagació. Ha començat al voltant de 11:45 del migdia en un camp de cereals de la zona i s'apuntaria doncs, això un accident durant la sega. Empès pel vent, les flames han avançat ràpidament pels camps. Ho explicava així fa uns moments Juan Aurín, alcalde del Campell.
3: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no. Y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
2: Que també ha agraït l'alcalde la col·laboració amb els pagesos de la zona que han fet treballs als camps per intentar aturar el foc. Ara hi continuen treballant els efectius dels bombers i s'espera que a la nit, amb la baixada de les temperatures i sobretot la disminució del vent, que ha estat constant avui durant el dia, pugui millorar les condicions per estabilitzar el foc. Jorge Azcón és president del govern de l'Aragó.
4: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego, que en este momento es un fuego que está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante.
2: Azcón també ha remarcat que, tot i que hi ha 3 nuclis evacuats, és a dir, el de Sanui, Alins i Calassans, i el de Fons, que està confinat, doncs no s'han lamentat danys personals i que la prioritat doncs, ha estat durant tot el dia protegir la població. Els veïns d'estos pobles, per cert, s'estan rellotjant ara a municipis propers, com és Montsó i Peralta de la Sal. I, de moment, doncs, aquí al Campell, molta expectació també de veïns que s'han atensat per conèixer la darrera hora de l'incendi i molt pendents també d'esta millora de les condicions climàtiques de l'ent, que no sé si el podeu escoltar de fons.
0: Sí, però totalment.
2: Doncs ha estat una de les principals causes, no?, que ha complicat esta extinció de foc.
0: Doncs esperem, Júlia, que les previsions que s'apunten amb aquesta disminució de les temperatures, també la baixada de la humitat, o la pujada, en aquest cas, de la humitat, sobretot que s'aturi les ratxes de vent, puguin facilitar el que de moment és un incendi descontrolat. Les paraules de Jorge Azcón parlant d'un incendi preocupant i que caldrà doncs, atensar-se i arremancar-se perquè queden moltes hores per davant per fer front a aquest foc que esperem pugui extingir-se el més aviat possible. Ho seguirem en directe des del Campell. Hem tingut a la Júlia Albacar fent aquesta intervenció en directe a 8:45 del vespre. Júlia, gràcies, i que es pugui recuperar ben aviat la normalitat.
2: Doncs esperem que sí. Fins ara.
0: Fins ara.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Aquest foc de la Franja de Ponent que ens ha afectat a primera hora d'aquesta tarda, i sobretot la notícia d'aquest dijous, malauradament estem parlant d'aquests dos terratrèmols a Veneçuela, perquè a aquesta hora els equips d'emergències continuen treballant a contrarellotge per rescatar els possibles supervivents d'aquests dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que ahir dimecres van sacsejar el país del Carib. L'últim balanç oficial de víctimes és de 188 morts i més d'un miler de ferits, però es tem que aquesta xifra de víctimes mortals pugui ser de milers. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre, José Manuel Álvarez, ha assegurat que de moment no han pogut contactar a més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment del terratrèmol. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària i de rescat de diferents països que han ofert la seva col·laboració. Anem amb el Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina, a l'última hora, Joan.
6: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
7: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida. Que de este infortunio vamos a salir unidos.
6: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
8: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
6: Ahir era festiu a Veneçuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela, serà l'ONU qui la coordini i ja està començant a arribar al país, sobretot els equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost a l'emergència. Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president Trump ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va de posar Nicolás Maduro. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: També la Comissió Europea, que ha activat ja el mecanisme de protecció civil, mobilitzarà recursos. Eva Erchinyova és la portaveu de la Comissió.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: Diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, com França, Alemanya o Espanya. L'executiu espanyol hi enviarà efectius de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents dels dos terratrèmols, concretament d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
11: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. I les associacions catalano-venezolanes s'han començat a organitzar per recollir material humanitari i enviar-lo a Veneçuela. A Barcelona aquesta tarda hi ha en marxa una reunió amb una quinzena d'entitats de la ciutat per coordinar l'ajuda pels afectats de dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya. El cert és que a Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans. La majoria els ha arribat la notícia amb trucades de familiars i a través dels vídeos publicats a les xarxes socials. De fet, han passat la nit en blanc, amb l'angoixa de no saber què havia passat i també amb la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que els seus familiars estaven sans i estalvis. A la pastisseria Bendito Pecado de Barcelona, on treballa la Melissa, era el tema de conversa entre els clients, molts d'ells de Veneçuela.
12: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
0: Al Consolat de Veneçuela a Barcelona, a la plaça Urquinaona, els terratrèmols eren el principal tema de conversa de la sala d'espera.
13: En mi casa se partió todo, se cayó, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
0: El consolat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol. Preneu una nota si us fa servei. És el 650 28 57 59 650 28 57 59.
5: 3CAT Info.
0: L'Agència Marítima Internacional de l'ONU ha aturat la missió d'evacuació de vaixells bloquejats a l'estret d'Hormuz després de l'atac que hi ha hagut a una embarcació prop de les costes d'Oman. L'operació de l'Agència de l'ONU, iniciada aquesta setmana, pretenia deixar sortir, d'acord amb les autoritats de l'Iran i d'Oman, els centenars de vaixells atrapats per la guerra a l'Orient Mitjà des del mes de març. Això passa just el dia que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha acabat la gira que ha fet aquests dies pels països del Golf Pèrsic. Rubio els ha assegurat que qualsevol acord amb l'Iran tindrà en compte els seus interessos. Pel que fa al conflicte al Líban, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat avui que el seu país no pensa retirar les tropes del sud del país àrab per prevenir nous atacs de la milícia de Hezbollah.
14: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. Hem arribat a 9:15. Tenim a punt la comunicació amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però hi ha hagut un nou accident. Ara, a la C35, a l'altura de Vidreres, en sentit est, en direcció Llagostera-Platja d'Aro. Hi ha dos carrils tallats, se circulen només pel voral, i això provoca, de moment, un quilòmetre de cua en aquesta zona. També es manté tallada per accident la BB-5224 entre Sant Pere de Torelló i la Vall d'en Bas. A l'àrea de Barcelona, la circulació ja pràcticament normalitzada, només algun punt d'intensitat a les rondes en sentit en Besòs, i el transport públic, els trens de l'R2 Nord i Sud encara arrosseguen retards de 30 minuts per diverses incidències ja resoltes.
0: Gràcies. Bona tarda.
15: Bona tarda.
5: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
16: El temps de moment no vol canviar, per tant, sol i calor demà passat i d'altre. De fet, la temperatura els propers dies es manté o potser baixa un grau. I, de fet, diumenge seria semblant a d'avui. Per tant, màximes de 33 a 38. Avui les més altes a Ponent, 38 graus a Lleida, al Poal, també a Albesa, al Farràs, al Carràs han tingut 37, Vallfogona, Balaguer, 38, Sant Cat amb 37, a Tremo, 37 també a Breda o a Banyoles. Tot això ja diem que no ens porta novetats pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que diumenge hi pot haver alguna primera tempesta i es podrien mantenir aquestes tempestes a tarda, dilluns i dimarts de la setmana entrant. Dimarts ja apuntant a una lleugera notable baixada de temperatura.
5: 3CAT Info.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Tresca
0: Info. 13 minuts per arribar a les 9 del vespre. La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure, pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada quatre famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil. I els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de La Memòria.
19: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
0: Relacionat estrictament amb les empreses, dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans que generen, per tant, més productivitat i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de les seccions civils gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
21: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
20: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
21: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
20: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils. Herències, desnonaments o accidents de trànsit poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
0: L'Arxiu Municipal de Girona custodiarà i difondrà el fons documental més complet que existeix de l'1 d'octubre. Consta de 54.000 fotografies i vídeos dels col·legis electorals durant la jornada del referèndum. La Fundació Fundem la República ha lliurat una còpia del fons a l'Ajuntament gironí en un acte que s'ha fet a la Casa Macià de Prats de Molló. Sentim Titon Laïlla, patrona de la Fundació, i Lluc Salellas, alcalde de Girona.
22: Transformar-ho i que estigui en una pàgina web, que sigui consultable i que totes aquelles persones que també tenen imatges gràfiques de l'1 d'octubre doncs puguin anar ampliant aquest arxiu.
23: Som una capital ara mateix que defensem clarament el llegat de l'1 d'octubre i, per tant, doncs, la tècnica era bona. Diguéssim, compartíem també la importància d'aquest referèndum a nivell de ciutat i a nivell de país i, per tant, doncs, tots els astres podem dir que es van conjurar perquè poguessin tirar endavant una proposta com aquesta.
0: L'Arxiu gironí farà el tractament tècnic adequat per preservar digitalment els documents i fer-los accessibles per a la recerca i la consulta pública. I aquesta tarda, 3CAT ha entrat com a membre dins la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques d'àmbit estatal. La decisió s'ha votat a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga. Fins allà s'ha desplaçat el nostre enviat especial, en Jordi Regàs.
1: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radio Televisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3CAT podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
0: Referits a aquesta qüestió, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat des de la tarda de Catalunya Ràdio la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
3: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura, no? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
0: Aquesta fita forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3CAT serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
4: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la Corporació Audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és allò que li correspon en els discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és allò que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Tant Dalmau com Junqueras han destacat la col·laboració de mitjans com la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola. El govern espanyol limita 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. El Consell de Ministres ho va aprovar dimarts i avui ho ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es gasten al dia, a la setmana i al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb el canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o apostes. La mesura entrarà en vigor al març del 2027, però el 25 de desembre d'aquest any, el dia de Nadal, es començarà un període de proves.
5: Esport.
0: Fins a les 9, 5 minuts per la informació esportiva, molt pendents en directe del quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, amb novetats que no afavoreixen gaire. David Tubac, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Al Barça.
24: No, perquè veu com el Pozo de Múrcia li empata a la final, 4-4, ja la segona meitat d'aquest quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça, segon duel a la pista dels murcians, i la història es repeteix. S'arriba als minuts decisius amb un empat a 4 al marcador. Avui el Barça, però, s'ha posat més de cara fins i tot al partit que en el tercer enfrontament de dimarts. Ha començat amb un 0-2, el Pozo ha retallat distàncies amb l'1-2. El Barça, novament, amb doblet de gols al tram final de la primera meitat, s'ha escapolit en el marcador. Amb l'1-4, el Pozo abans del descans ha retallat diferències novament amb el 2-4. Al final de la primera meitat, doncs, el Barça, que tenia aquests dos gols de coixí, que ara veu com el Pozo li ha aixugat el marge a 10 minuts i 15 segons perquè s'acabi l'enfrontament. El partit novament empatat, el Barça això sí domina l'eliminatòria per dues victòries a una, i avui té la segona oportunitat de proclamar-se campió de Lliga tres temporades després. Si el Barça avui no ho aconseguís, doncs aleshores la final es veuria abocada al cinquè definitiu partit que jugaria diumenge al migdia al Palau Laurana, i és que el factor pista en aquesta final és favorable al Barça, que a més va guanyar els dos primers partits a casa.

0: casa. Ara, doncs, el Pozo 4, Barça 4, ja en menys de 10 minuts perquè s'acabi l'enfrontament a Múrcia en un duel que es pot veure per Esport 3. A banda d'això, parlem també de l'Igualada masculí d'hoquei patins.
1: 3CAT Info.
0: Perquè a hores d'ara festeja per la capital de l'Anoia el títol de Lliga assolit dimarts després de guanyar a la pista del Liceu de la Corunya el cinquè i definitiu partit de l'eliminatòria final a la tanda de penals. Una Igualada que festeja un títol de Lliga que és el sisè de la seva història i que arriba 29 anys després del cinquè que van aconseguir els arlequinats. La festa ha arrencat doncs, amb una rua pels carrers d'Igualada, també amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria i la recepció final a l'Ajuntament d'Igualada que està en marxa a hores d'ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol, el Mundial, entre aquest vespre i aquesta matinada, es resoldran tres grups més, amb la disputa de partits de la tercera i última jornada de la primera fase. Per exemple, el grup E, els enfrontaments arrencaran a les 10 i són el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. El grup F, a partir de la 1 de la matinada, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos, i a les 4, hora nostra, el grup D, el Paraguai, Austràlia d'una banda i el Turquia, Estats Units de l'altra. Encara en futbol, un apunt. El Girona ha comunicat la marxa del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club. Juan Carlos va tenir un paper destacat en les temporades de segona i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Recuperem ara el fil poliesportiu per afegir que el Barça de bàsquet treballa en clau de futur l'endemà de perdre la final de la Lliga CB contra el València i tancar així un tercer any en blanc pel que fa als títols. Als despatxos del bàsquet blaugrana es treballa amb pals de paller de cara al futur amb dos noms lligats al Baskonia. Són els del director esportiu dels vitorians Xavi Pujol i el del tècnic Paolo Galbiati. El Barça, doncs, que vol incorporar-los i a partir d'aquí ja hi haurà nombrosos canvis a la plantilla més enllà de la marxa de Xavi Pascual de la banqueta. El Barça té ben encaminades les incorporacions de dos bases nord-americans, Sumoja Gibson del Che de Vita i Justin Robinson del París. El Joventut, dia d'anuncis també, el de la marxa de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa el club badaloní després de dues temporades. El Manresa, per la seva banda, fitxa l'aler pivot gironí de 28 anys, Eric Vila, provinent del Gran Canària, mentre que la Lliga Femenina, parlem encara de bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base de 33 anys, Caral Casas, que firma per una temporada procedent del València. I d'ella en parla precisament el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
2: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
0: Mentrestant, encara en bàsquet, el seleccionador espanyol masculí Xus Mateo ha donat la convocatòria per jugar partits de classificació de cara al proper Mundial, en la qual hi figuren quatre catalans, Pierre Oriola i Ferran Bassas del Manresa, Oriol Paulí de Lleida i Joel Parra del Barça.
3: Bona nit, són les 9. Continua cremant descontrolat l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell a la Franja de Ponent. Les flames han calcinat més d'un miler d'hectàrees i han obligat a desallotjar tres poblacions. La principal hipòtesi és que el foc l'hauria originat una màquina que treballava en un camp de conreu. El govern de Veneçuela eleva a 188 els morts i a més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al xavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea ja ha activat també el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja es dirigeixen cap a Veneçuela. La majoria del Congrés dels Diputats demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars, que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i a Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. I Catalunya disposarà d'un sistema intel·ligent únic a l'estat espanyol per detectar irregularitats en camions i autocars sense haver d'aturar-los. S'instal·larà en 4 antics peatges de l'AP7, espais que serviran per fer els controls. El cost és de prop de 4 milions d'euros.
1: Esports.
0: En joc la segona part del Pozo de Múrcia 4, Barça 4, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, en què el Barça té la segona oportunitat d'aixecar el títol. La sèrie la dominen els blaugranes per 2-1. El Barça, que dominava 2-4 al descans, ha vist com els murcians li empataven en aquest tram central de la segona meitat. Ara empata 4-7, 54 perquè s'acabi el partit, que per cert es pot veure per Esport 3. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen els últims partits de la primera fase en 3 grups. Destaquem els del grup E, que arrencaran a les 10 de la nit. Són el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. I Igualada celebra aquest vespre el títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya pel seu primer equip masculí en el 5è partit de la final. Ho fa amb una rua pels carrers de la ciutat i una recepció a l'Ajuntament.
3: I pel que fa al temps, nit totalment serena i amb vents febles a tot arreu. La temperatura serà alta a la costa, amb mínimes d'entre 22 i 26 graus i tòrrida puntualment. Costarà baixar dels 18 o 20 graus a l'interior. Demà el sol brillarà tot el dia i a tot el país, amb una calor molt semblant a la d'avui.
1: 3CAT Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I de seguida parlem dels dos terratrèmols que ja han deixat almenys 188 persones mortes a Veneçuela, però abans hem d'actualitzar també la situació de l'incendi que crema des d'aquest matí a la franja de Ponent, un foc que, com diem, s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit de Llitera i el Campell i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees i continua encara cremant descontrolat. 3 municipis propers han hagut de ser evacuats i n'hi ha un que també està confinat. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat amb una màquina que treballava segant el camp. La superfície afectada és majoritàriament de camps de cereals i els equips d'emergències esperen que durant la nit la situació millori almenys una mica. Anem en directe cap al Campell. Allà hi tenim la Júlia Albacar. Júlia, bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, la darrera actualització és que ja són 4.000 les hectàrees afectades pel foc, tot i que s'haurà de veure el perímetre de quantes han quedat efectivament calcinades. Aquí continuen els treballs d'extinció, l'espera que puguin millorar les condicions meteorològiques amb l'arribada de la nit. De moment, 240 persones continuen desallotjades, però segons el president de l'Aragó, no s'han de lamentar víctimes humanes, tot i que assegura que el foc és preocupant. Sentim Jorge Azcón.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
4: Els nuclis evacuats són el de Sanui, Alins i Calassans i també s'ha confinat la població de Fons. El foc hauria calcinat majoritàriament camps de cereal i la causa hauria estat un accident durant la sega. El vent que bufa a la zona ha ajudat a la ràpida propagació de les flames. Sentim Juan Aurín, alcalde del Campell.
6: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no. y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
4: El foc ha començat al migdia i ha mobilitzat efectius dels bombers de la UME i també de la Generalitat de Catalunya.
3: La Júlia Albacar en directe des del Campell, seguint aquest incendi que crema encara descontrolat a la franja de Ponent. Júlia, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
1: 3CAT Info.

0: Manuel Álvarez ha assegurat que de moment no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment dels sismes. Veneçuela, el país, espera l'arribada d'ajuda humanitària i de rescat de cara a les properes hores. Ens ho explica el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de la Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
2: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
1: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
3: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Ahir era festiu a Veneçuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: Diversos països han ofert ajuda a Veneçuela, serà l'ONU qui la coordini i ja està començant a arribar al país, sobretot els equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost a aquesta emergència. Pel que fa als Estats Units, poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el seu president Donald Trump ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparessin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat, de fet, a reaccionar probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels seus nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. Des de llavors, recordem, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i per quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda activen.
4: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: La Comissió Europea també està mobilitzant recursos, ho ha explicat Eva Ernichová, portaveu de la Comissió.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: De fet, diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, com per exemple França, Alemanya o també Espanya. Concretament, el govern espanyol hi enviarà efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents d'aquests terratrèmols. Parlem d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpuruá, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
6: Sabemos que están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Mentrestant, les associacions catalano-veneçolanes s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela, afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya amb la col·laboració de les ambaixades i del consulat. Barcelona, Maria Costa.
7: La reunió a l'Ateneu del Poblet amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrades, posant en marxa punts de recollida, encara no s'han concretat quins, per enviar material, principalment material sanitari i de primers auxilis. ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació

0: Catalano-venezolana a Socavent José Luis Acuña.
1: Sí, habrán puntos de recogida que vamos a establecer ahora mismo, en un rato, ya para mañana podremos anunciar puntos de recogida. Y lo más importante es qué se va a recoger, porque no hace falta todo en Venezuela, ¿no? Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: Una reunió en què també hi ha acabat participant l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat principalment una línia d'ajudes de subvencions per 300.000 euros, unes ajudes que s'adrecen a ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant directament a Venezuela.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o que se sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció. El govern espanyol diu que la votació no té cap efecte polític, però el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i també el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
5: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
3: Junts insisteix en la proposta que Pedro Sánchez s'aparti i que el Congrés voti un nou president, una proposta que Esquerra Republicana rebutja. I a tot això, José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació que hi ha contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei, tot plegat hores després de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys, una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per la perruqueria, trobades privades o fins i tot classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat d'aquesta filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
6: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
3: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
2: El temps.
3: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
7: Avui la temperatura ha baixat lleugerament, però ha fet molta, molta calor aquest dijous, fins als 38 graus a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona, més humitat, més xafogor, 36 a Girona, o 37 a Banyoles, les més altes, aquests 38 del Pla de Lleida, que han arribat també, Albesa, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, 38, al Bages, molta calor, 37 a Súria, o 36 a Manresa. Tot això amb sol, algun núvol prim les properes hores, però el que preveiem és molta calor, no és onada de calor, no arribarem als 40 graus, però molts sectors de l'interior entre els 33 i 37, aproximadament. A Pla de Lleida, al voltant dels 37, baixem un grauet. A la part de Girona, l'Empordà, encara poden pujar lleugerament, 2 o 3 graus més altes, i, per tant, el sol protagonista i la calor sense pronòstic de tempestes a la tarda ni tan sols al Pirineu. Això podria passar a partir de diumenge a la tarda amb tronades al Pirineu que podrien continuar dilluns i dimarts.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Al Catalunya Nit, per tant, d'aquí a 45 minuts mal comptats, sapiguem a aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
10: L'aposta.
3: Preparat, com sempre, a l'estudi de 3CAT Info, el Marc Güell. Marc, bona nit.
11: Hola, molt bona nit.
3: De què parlareu avui?
11: Doncs mira, mirada posada d'entrada a Veneçuela, on continuen aquests treballs de rescat i de recerca després dels dos forts terratrèmols quasi simultanis. El cert és que la població viu amb molta desesperació. De moment, el balanç és encara molt provisional. 188 morts, més de 1.500 ferits i també hi haurien 40.000 persones desaparegudes. Connectarem amb Joan Biosca, és el corresponsal de Catalunya Ràdio de 3CAT Info a l'Amèrica Llatina per recollir tot a l'última hora, i també parlarem amb Jesús Paix. Ell és un català que fa 30 anys que viu a Caracas, també ens podrà explicar doncs l'última hora de la situació a la zona on viu. A banda d'això, també focus posat a la franja de Ponent per aquest incendi que hi ha entre Tamarit de Llitera i el Campell. Està afectant un perímetre d'unes 4.000 hectàrees. Veurem al final quina és l'afectació real de les flames, però vaja, que ha obligat a desallotjar de moment tres pobles de la zona. Connectarem amb la Júlia Albacar des del Campell per recollir també doncs tota l'última hora d'aquest incendi. Repassarem tota l'actualitat del dia, que un dia més ha vingut molt carregada també la crònica judicial. I és dijous, i els dijous ja sabeu que el Catalunya Nit, això és sinònim de sessió golfa amb l'Àlex Gorina.
12: Estoy embarazado.
13: Virgen de Araceli.
14: Esto de coña, no.
15: Ya, ya me ha venido la regla, te jode.
11: Aquest que sentim és el tràiler d'una de les estrenes d'aquesta setmana als cinemes, és Nueve Lunas, de Patricio Ortega. Aquesta pel·lícula explica la història d'un noi, de l'Àngel, que és un jove trans, atractiu, entrenador personal, que resulta que està embarassat. Doncs bé, arran d'això, aquesta pel·lícula ha inspirat en Gorina per la secció d'avui, buscarà altres homes embarassats al cinema, i resulta que no és una cosa nova d'ara, d'aquesta pel·lícula, sinó que el cinema ja havia anticipat aquesta qüestió, per tant, ben atent a les recomanacions que ens farà sempre interessants l'Àlex Gorina.
3: Us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
11: Bona nit.
3: Bona nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: 10 minuts i seran 9:45. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i a Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida en tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats en posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Donald Trump va triar per al càrrec 3 d'aquests 6 jutges conservadors. I l'Agència Marítima Internacional de l'ONU ha aturat la missió d'evacuació de vaixells bloquejats a l'estret d'Hormuz després de l'atac que hi ha hagut a una embarcació a prop de les costes d'Oman. L'operació de l'Agència de l'ONU, iniciada aquesta setmana, pretenia deixar sortir, d'acord amb les autoritats de l'Iran i d'Oman, els centenars de vaixells atrapats per la guerra a l'Orient Mitjà des del mes de març. Això passa just el dia que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha acabat la gira que ha fet aquests dies pels països del Golf Pèrsic. Ha assegurat que qualsevol acord amb l'Iran tindrà en compte els seus interessos. Pel que fa al conflicte al Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat avui que el seu país no pensa retirar les tropes del sud del país àrab per prevenir nous atacs de la milícia de Hezbollah.
16: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
3: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'Estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixin la normativa de circulació. s'instal·larà a prop de 5 antics peatges de la P7, uns espais que serviran per fer els controls. Martorell, Roger Santaló.
12: El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, llegeix la matrícula i el tacògraf dels vehicles i verifica si compleixen la normativa al moment. Si detecta alguna irregularitat, activa uns panells que desvien el camió al punt de control perquè els Mossos inspeccionin el camió abans de sancionar-lo o no. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
14: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camió? Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius, i amb els companys i companyes de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra en parlem molt, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
12: La tecnologia s'instal·larà als antics peatges de Martorell, la Roca del Vallès, Vilaseca, la Llagosta i la Jonquera, i té un cost de gairebé 4,5 milions d'euros. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és una inversió que farà optimitzar els recursos públics.
17: En aquests controls que en aquests moments es feien a l'atzar, no?, d'una manera massiva, doncs efectivament aquí podem veure com els recursos públics poden anar destinats o filtrats gràcies a l'aplicació d'aquesta tecnologia.
12: Es preveu que el sistema estigui actiu abans d'un any. El primer s'implementarà a Martorell, on ja s'han fet proves de la tecnologia.
3: L'Arxiu Municipal de Girona custodiarà i difondrà el fons documental més complet que existeix de l'1 d'octubre. Consta de 54.000 fotografies i vídeos dels col·legis electorals durant la jornada del referèndum. La Fundació Fundem la República ha lliurat una còpia del fons a l'Ajuntament gironí en un acte que s'ha fet a la Casa Macià de Prats de Molló. Sentim Titon Laïlla, patrona de la Fundació, i Lluc Salelles, alcalde de Girona.
18: Transformar-ho i que estigui en una pàgina web, que sigui consultable i que totes aquelles persones que també tenen imatges gràfiques de l'1 d'octubre, doncs puguin anar ampliant aquest arxiu.
19: Som una capital ara mateix que defensem clarament el llegat de l'1 d'octubre i, per tant, doncs, la tècnica era bona. Diguéssim, compartíem també la importància d'aquest referèndum a nivell de ciutat i a nivell de país i, per tant, doncs, tots els astres podem dir que es van conjurar perquè poguéssim tirar endavant una proposta com aquesta.
3: L'Arxiu gironí farà el tractament tècnic adequat per preservar digitalment els documents i per fer-los accessibles tant per la recerca com per la consulta pública.
20: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
21: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
22: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
21: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
20: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 5 minuts i seran 2:15 de la nit.
21: Esports.
3: Amb el David Ubach, bona nit.
23: Bona nit. Esports que arrenquem una vegada més pendents del desenllaç de la final de la Lliga de Futbol Sala, que viu avui el seu quart assalt, segon partit a la pista del Pozo de Múrcia, en la qual acaba d'arrencar la pròrroga amb el Barça buscant proclamar-se campió de Lliga. Ho pot fer avui per segona vegada, després de l'intent fallit de dimarts al tercer enfrontament. El Barça, que domina l'eliminatòria final per 2-1, ara està empatant a 4 quan tot just hem viscut els primers 40 segons del temps extra. Una pròrroga a què s'hi ha arribat amb un parcial final del Pozo de Múrcia entre el tram final de la primera meitat i la segona de 3-0, que ha neutralitzat l'avantatge que tenia el Barça fins al minut 17 del primer temps d'un gol a 4 en una bona primera meitat de l'equip de Javi Rodríguez, però que ha vist com els murcians se'ls apropaven amb el seu segon gol poc abans del descans, amb el qual el Barça hi ha arribat amb un 2-4 al seu favor, i a la represa, a la segona meitat, un parcial de 2-0 favorable als murcians ha conduït aquesta final al temps extra. Ara 1:50 perquè s'acabi la primera part de la pròrroga dels 3 minuts de què consta cada part abans d'arribar als llançaments de penal. El marcador amb empat a 4 amb el Pozo de Múrcia, això sí, que comeja totes les faltes permeses abans de tenir, en cas de cometre una propera falta, un doble penal en contra. El partit empatat a 4, com dèiem, a la primera part de la pròrroga es pot veure per Esport 3. Això en futbol sala. En hoquei patins, fa poca estona que s'estan vivint els instants finals de la celebració de l'Igualada pel títol de Lliga assolit dimarts en guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceu de la Corunya a la tanda de penals. Els jugadors i el cos tècnic del conjunt igualadí han fet una ropa als carrers de la capital de l'Anoia, també una ofrena a la Basílica de Santa Maria i, posteriorment, amb una última aturada en forma de recepció a l'Ajuntament d'Igualada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: En futbol, al Mundial, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits de la primera fase en tres grups més. El grup E arrencaran a les 10, són el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador Alemanya. El grup F tindrem a partir de la 1 de la matinada el Japó, Suècia, el Tunísia, Països Baixos, mentre que el grup D es disputaran el Paraguai, Austràlia i el Turquia, Estats Units, a partir de les 4 de la matinada, hora catalana. Mundial a banda, el Girona ha comunicat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Va tenir un paper destacat en les temporades a segona i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022.
0: 3CAT Info.
23: Tornem a parar atenció a aquesta final de la Lliga de Futbol Sala al Pozo de Murcia a Barça, perquè el Barça torna a agafar la davantera. A la primera meitat de la pròrroga ha estat en un contraatac en què Mateus a la banda ha rebut una passada en llarg, la controlada i la cedida d'Eric, que entrava de segona onada i que després d'haver obert el marcador en aquest partit fa el segon gol del seu compte particular per situar novament en avantatge el Barça ara de contraatac. A l'últim minut de la pròrroga el Barça que està guanyant ara 4-5, a l'últim minut de la primera part de la pròrroga. Quedaran, però, 3 minuts més abans d'uns possibles penals.
0: 3CAT Info.
23: En bàsquet, l'endemà de perdre la final de l'ACB contra el València i tancar així una tercera temporada consecutiva en blanc, sense títols, el Barça treballa en clau de mercat amb dos noms propis vinculats al Baskonia. El Barça pretén incorporar el director esportiu Xavi Pujol i el tècnic Paolo Galbiati. Hi haurà també nombrosos canvis en la plantilla. Marxaran Miles Norris i Miles Cale, per exemple, mentre que el Barça té ben encarrilades dues incorporacions de bases nord-americans. Es tracta de Justin Robinson, del París, i d'Omoya Gibson, del Chedevita eslové. El Joventut, oficialitat a la marxa d'Adam Hanga després de dues temporades al Club Badaloní per part de l'alè hongarès. El Manresa ha fitxat l'alè pivot gironí també Eric Vila, de 28 anys, procedent del Gran Canària, mentre que la Lliga Femenina l'Uni Girona també reforça. Incorpora la base gironina de 33 anys, Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions del Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc.
0: 3CAT Info.

0: Ara són 2:15 de la nit i a aquesta hora estem destacant que continua descontrolat l'incendi que crema des d'aquest matí entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la Franja de Ponent. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 3 poblacions. La principal hipòtesi és que el foc l'hauria originat una màquina que treballava en un camp de conreu. I augmenta el balanç de víctimes del doble terratrèmol d'aquesta matinada a Veneçuela, deixa almenys 188 persones mortes i 1.500 ferits. Hi ha constància d'almenys 250 edificis afectats, entre els quals hi ha 8 hospitals i també 20 centres comercials. Els Estats Units i altres governs de la regió contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem que la falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent, ho conclou un informe de les cambres de comerç del país. I ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. El noi conduïa sense carnet i va fugir del lloc dels fets. I també destacarem que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda a l'Assemblea General de la institució que s'ha fet avui a Praga. I pel que fa als esports, què destacarem, David?
1: Que el Barça de futbol sala torna a guanyar el seu partit a la pista del Pozo de Múrcia, ara 4-5 al final de la primera part de la pròrroga. 4-4 al final dels 40 minuts en aquest quart enfrontament de la final, amb què el Barça arriba en un avantatge en l'eliminatòria de 2-1. Per tant, segona oportunitat dels blaugranes per proclamar-se campions de Lliga. Ara mateix ho serien, però queden els 3 minuts de la segona meitat d'aquest temps extra en un partit, un Pozo 4, Barça 5, que es pot seguir a Sport 3.
0: I pel que fa al temps, nit totalment serena i amb vents febles a tot arreu. La temperatura serà alta a la costa, amb mínimes d'entre 22 i 26 graus i tòrrida puntualment. Costarà baixar dels 18 o 20 graus a l'interior. Demà el sol brillarà tot el dia i a tot el país amb una calor molt semblant a la d'avui. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la Franja de Ponent, ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees i continua cremant descontrolat. 3 municipis propers han hagut de ser evacuats i n'hi ha un que també està confinat. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat amb una màquina que treballava segant el camp. La superfície afectada és majoritàriament de camps de cereals i els equips d'emergències esperen que durant la nit la situació millori. Ens ho explica des del Campell Julià Albacar.
3: La darrera actualització és que ja són 4.000 les hectàrees afectades pel foc, tot i que s'haurà de veure el perímetre de quantes han quedat efectivament calcinades. Aquí continuen els treballs d'extinció a l'espera que puguin millorar les condicions meteorològiques amb l'arribada de la nit. De moment, 240 persones continuen desallotjades, però segons el president de l'Aragó, no s'han de lamentar víctimes humanes, tot i que assegura que el foc es preocupant. Sentim Jorge Azcón.
4: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Els nuclis evacuats són el de Sanui, Alins i Calassans i també s'ha confinat la població de Fons. El foc hauria calcinat majoritàriament camps de cereal i la causa hauria estat un accident durant la sega. El vent que bufa a la zona ha ajudat a la ràpida propagació de les flames. Sentim Juan Aurín, alcalde del Campell.
5: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina. Que esto pues es todo... Pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
3: El foc ha començat al migdia i ha mobilitzat els efectius dels bombers de la UME i també de la Generalitat de Catalunya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els equips d'emergències continuen treballant a contrarrellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que aquesta matinada han sacsejat Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 188 persones mortes i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals sigui molt superior i que pugui arribar als milers de persones. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre José Manuel Álvarez ha assegurat que de moment no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment del terratrèmol. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària i de rescat de cara a les properes hores. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de la Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
7: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
6: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
8: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
6: Ahir era festiu a Veneçuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: Com ara deia el Joan Biosca, són molts els països del món que s'han ofert a ajudar a Veneçuela. Serà l'ONU qui coordini aquesta ajuda i ja està començant a arribar al país, sobretot alguns equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost a l'emergència. Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir a ajudar. De fet, ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda activen.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: La Comissió Europea també mobilitza recursos. Eva Enchijova, portaveu de la Comissió.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: Diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, per exemple, França, Alemanya o Espanya. El govern espanyol hi enviarà efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en les tasques de rescat. Concretament, parlem d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
11: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Altres potències mundials com la Xina o l'Índia també han tingut gestos semblants i han ofert ajuda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de 2:15 de la nit, els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
12: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils com herències, desnonaments o accidents de trànsit que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona i això sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància que ronda els 2 anys. I ho hem destacat al sumari, la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és president de la Cambra de Barcelona.
13: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
14: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit com el tecnològic o bé la indústria.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. La jutge que li ha pres declaració determina, però, que s'haurà de sotmetre a teràpia. El noi, recordem, conduïa sense carnet de cotxe. Lleida, Estela Bussoms.
15: La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident sense ajudar la víctima de 35 anys, que va morir allà mateix. Quan van arribar els Mossos, no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Ahir mateix ja va passar pels jutjats i la magistrada, a petició de la Fiscalia, va acordar deixar el menor en llibertat vigilada amb l'obligació que faci teràpia. De la instrucció del cas se n'encarrega la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: El govern espanyol limita a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. El Consell de Ministres ho va aprovar dimarts i avui ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb el canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març del 2027, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà un període de proves. I el Congrés ha aprovat avui penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox, i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i també multes econòmiques per qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o a negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat el consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
16: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica per les properes hores del Dani Ramírez.
17: Avui la temperatura ha baixat lleugerament, però ha fet molta, molta calor aquest dijous, fins als 38 graus a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona, més humitat, més xafogor, 36 a Girona, o 37 a Banyoles, les més altes, aquests 38 del Pla de Lleida, que han arribat també, Albesa, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, 38, al Bages, molta calor, 37 a Súria, o 36 a Manresa. Tot això amb sol, algun núvol prim les properes hores, però el que preveiem és molta calor, no és onada de calor, no arribarem als 40 graus, però molts sectors de l'interior entre els 33 i 37, aproximadament. A Pla de Lleida, al voltant dels 37, baixem un grauet. A la part de Girona, l'Empordà, encara poden pujar lleugerament, 2 o 3 graus més altes, i, per tant, el sol protagonista i la calor sense pronòstic de tempestes a la tarda, ni tan sols al Pirineu. Això podria passar a partir de diumenge a la tarda amb tronades al Pirineu que podrien continuar dilluns i dimarts.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Des d'avui, 3Cat ja és membre de la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques d'àmbit estatal. La decisió s'ha votat avui a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga, i tenim un enviat especial, el Jordi Regàs.
18: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radiotelevisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
18: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3Cat podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat des de la tarda de Catalunya Ràdio la rellevància de la incorporació de 3Cat a la Unió Europea de Radiodifusió.
20: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
0: Tot plegat forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3Cat serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
21: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Tant Dalmau com Junqueras han destacat la col·laboració de mitjans com la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Parlem ara de teatre.
22: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
23: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
24: Luchemos hoy para vivir mañana, compañeros.
25: Por la libertad.
0: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que s'estrena avui la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyas, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
1: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: La protagonista és l'Alba, que és una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la seva identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
3: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
0: L'obra és com un gran mosaic amb 11 actors dalt de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es podrà veure fins al 30 de juliol. I Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias, que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el proper dimarts 30 de juny. Òscar Callau.
4: ¿No te acuerdas cuando nosotras éramos jóvenes que veíamos a la gente de 30 como vieja?
5: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per poder conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que desperta tota mena d'emocions, des de riures fins a empatia, vergonya o rebuig. Embolics i situacions absurdes que converteixen la pel·lícula en una comèdia universitària del segle XXI. Sentim Lorena Iglesias en declaracions a aquesta emissora.
24: En les comèdies universitàries sempre hi ha com aquests estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos... Y aquí yo quise actualizarlo y llevarlo un poco al incel, que es como este tío que es un poco misógino, que es como toda esta manosfera, esta escena de hombres que desprecian a las mujeres. ¿No?
25: ¿Queréis disfrazarme de joven?
26: No, queremos convertirte en joven.
5: La directora reflecteix vivències generacionals com la impossibilitat de comprar-se una casa, no tenir parella ni fills o perdre una feina estable. Problemes que, segons la directora, també patiran els centennials.
24: Ellas también dicen que les va mal, ¿eh? Y viven compartiendo pisos de estudiantes, que ya sabemos todos cómo son, ¿no? Con muebles de padres, paredes de gotelé, y tampoco les va súper bien. Creo que ahí estamos en las mismas. Incluso un poco peor ellas, porque creo que les puede costar más imaginarse un futuro, dado cómo está el mundo hoy en día.
5: El repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
24: Siempre estuve como obsesionada con esta actualizada todo el rato y hoy en día no hay excusa para hacer ese research porque tenemos las redes sociales. Entonces el algoritmo ya te va guiando. Empiezas a ver vídeos de generación Z y ya no tienes que ir a la puerta de un instituto con una grabadora. Pero además abogo porque haya una conexión intergeneracional y por tener amigas jóvenes.
5: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias, creadora de títols com Balearic o Mamàntula. Dimarts s'estrena Filmin.
0: Els castellers de Barcelona han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que s'han fet mai. L'actuació, el que es coneix com a Top of Europe, ha comptat amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 al davant de la glacera Aletsch, que és la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Està situada a la Jungfraujoch a més de 3.450 metres d'altitud. En aquesta fita els han acompanyat els castellers de Lausana. El seu cap de colla, Albert García, explica els reptes que s'han trobat.
27: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren i venim de molt avall i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
0: En total hi han participat unes 180 persones entre totes dues colles.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: David Ubach, bona nit.
9: Bona nit. Ara mateix el capità del Barça, Dídac Plana, acaba d'aixecar el trofeu que acredita el conjunt blaugrana com a campió de la Lliga de Futbol Sala 3 anys després. Un Barça que ha suat de valent per aconseguir aquesta Lliga en guanyar el quart partit de la final, el segon a la pista del Pozo de Múrcia, per 4 gols a 6 a la pròrroga. No ha estat fins al temps extra en què els blaugranes han pogut sentenciar aquesta final. Han acabats els 40 minuts reglamentaris, empat a 4, en un partit que el Barça, això sí, s'havia posat molt de cara a la primera meitat, amb un 1-4, falta de 3 minuts pel descans, tot i que el Pozo de Múrcia ha pogut neutralitzar aquest avantatge a la represa. Eric al minut 1, Touré al 3, han avançat el Barça amb un 0-2, Marcel pels locals al 7, ha retallat distàncies, nou doblet del Barça consecutiu amb Pito fent l'1-3 i Joao Víctor l'1-4, als minuts 13 i 14, i el 17 Rafa Santos pel Pozo ha tornat a apropar els murcians en el marcador al minut 17. Amb aquest 2-4 s'ha arribat al descans. A la represa, dos gols del local Adri Rivera als minuts 26 i 30 han situat la igualtat a 4, amb què s'ha forçat la pròrroga. Aleshores, a la primera meitat, Eric ha completat el seu doblet en el seu darrer partit amb la samarreta del Barça, fent el 4-5 al minut 2 de la primera part de la pròrroga, i al primer minut del segon temps, del temps extra, Antonio Pérez, ja amb el Pozo Murcia abocat a l'atac en porter jugador, ha pogut sentenciar a porta buida fent el 4-6 definitiu. Primer títol amb Javi Rodríguez com a entrenador del Barça de Futbol Sala i primer també doncs d'aquesta temporada en què el Barça havia deixat escapar a la tanda de penals, els títols de Copa d'Espanya a la final contra el Jaén i de Copa del Rei a les semifinals també contra el Jaén des dels 5 metres. El Barça, doncs, que festeja la seva Lliga a la pista del Pozo a hores d'ara, un títol que arriba doncs amb patiments però amb resolució feliç. En la quinzena final, en duel directe entre el Barça i el Pozo de Múrcia, que s'ha resolt sempre favorable al Barça. 15 de 15 en finals li ha guanyat el Barça al conjunt murcià.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara de futbol, perquè el Mundial ara a les 10 arrenquen els primers partits que resoldran el grup E. Són duels de la tercera jornada de la primera fase. A partir de les 10, com dèiem, el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada tindrem els duels de la tercera jornada al grup F, el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos, mentre que el grup D es tanca a les 4 amb el Paraguai, Austràlia i el Turquia, Estats Units. Hem d'afegir-hi també més informacions de l'àmbit futbolístic, per exemple, que el Girona ha comunicat la sortida del porter Juan Carlos Martín després de 7 temporades al club, i que l'excapitana del Barça femení, Alexia Putellas, comunicarà els propers dies que el seu nou destí serà el London City anglès.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En hoquei patins, l'Igualada ha festejat aquesta tarda vespre per la capital de l'Anoia el títol de Lliga aconseguit dimarts a la pista del Liceu de la Corunya, en guanyar el 5è i definitiu partit de la final a la tanda de penals. Una Lliga que arriba per als igualadins 29 anys després de la darrera, que havia estat la 5a, i ho han fet amb una rua pels carrers d'Igualada, una ofrena a la Basílica de Santa Maria i també una recepció a l'Ajuntament amb parlaments dels jugadors des del balcó del consistori de la capital igualadina. Hem de parlar també de bàsquet. L'endemà de perdre la final ACB contra el València, el Barça intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada. S'apunta a dos noms propis vinculats al Baskonia, que són els del tècnic Paolo Galbiati, que és l'aposta de Txell Pujol, l'actual director esportiu del club vitorià, encara amb tots dos al Barça, doncs pretén negociar-hi per incorporar-los. El Joventut, sortides Una de confirmada avui, de l'alè hongaresa d'Amhanga, després de dues temporades vestint la samarreta verd i negra. El Manresa, en canvi, es reforça amb l'alè pivot gironí de 28 anys, Eric Vila, provinent del Gran Canària, i a la Lliga Femenina, encara en bàsquet, l'Uni Girona ha confirmat la incorporació de Caral Casas, base gironina de 33 anys, que arriba procedent del València i firma per una temporada. Temps encara per afegir que en tennis la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quart principal del torneig a Wimbledon en perdre l'última ronda de la fase prèvia en 3 sets contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: Treball sobre el terreny devastat a Veneçuela gairebé 24 hores després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que han sacsejat el país. És encara impossible de quantificar les dimensions del desastre que han provocat aquests dos terratrèmols. Són milers les persones desaparegudes i tot fa pensar que la tragèdia serà majúscula. Les dades oficials, però, no s'han mogut pràcticament des del matí. Oficialment hi ha a aquesta hora 188 persones mortes. Països d'arreu del món i estan enviant ajuda humanitària i també la Unió Europea ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per enviar-hi assistència mèdica, primers auxilis i també equips de rescat. Al govern espanyol li consten 68 ciutadans espanyols que no estan localitzables. La situació de Veneçuela sobre dues grans plaques la fa especialment vulnerable als terratrèmols forts.
1: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
2: Catalunya nit.
3: Ja ens ocuparem de l'incendi que crema a la franja de Ponent entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. Ja ha arrasat 4.000 hectàrees i continua descontrolat. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Júlia Albacar.
0: I avui al Congrés...
4: Muchísimas gracias a todos y a todas.
0: Ha tirat endavant la iniciativa del PP de demanar la dimissió a Pedro Sánchez i que l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Tot plegat amb els vots de Junts, el Partit Popular i Vox, tot i que Alberto Núñez Feijóo diu que, de moment, no toca una moció de censura.
3: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que ho aconsegueix, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
0: Són les 10 i 13 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
3: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Venezuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que a la matinada ha sacsejat bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional de 188 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. De moment, ni el Ministeri d'Exteriors espanyol ni la Generalitat han confirmat que cap de les víctimes sigui catalana. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit.
0: Gairebé 24 hores després del sisme, quina és la prioritat ara, Joan?
1: Doncs mira, la prioritat ara és...
0: Joan, no sé si ens pots sentir perquè estem perdent aquesta connexió, a veure si la podem millorar. Tornem a intentar-ho. No sé si tu ens pots sentir, Joan. A veure, ara sembla que sentim soroll de fons. Joan Biosca, ens sents?
1: Sí, Manel, t'escolto.
0: Tornem-hi perquè t'hem perdut de seguida. Ens explicaves quina és la prioritat ara mateix.
1: Sí, la prioritat és reobrir l'aeroport de Maiquetía de Caracas, que es troba a la zona més afectada, a la costa veneçolana. És un aeroport que patia les sacsejades, els efectes, amb una estructura aeroportuària que ha quedat malmesa i que és a on han d'aterrar precisament els avions que ja volen cap a Caracas amb ajut humanitari. Ho ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, que és qui està coordinant amb els equips de rescat i amb els governs internacionals. Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva, la d'ahir, i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
2: Aquí acabamos de salvar un bebé. Mi niño, vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
3: Somos tres.
2: Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
3: Sí, somos tres.
1: Tres germans rescatats en vida no han tingut tanta sort. Altres veneçolans que eren trobats els seus cossos ja morts. La precarietat dels rescatistes del govern veneçolà, un govern que està en una situació tècnica molt complicada, tutelat pels Estats Units. Ara depèn precisament de l'ajut que arribi des del govern de Donald Trump. En aquestes properes hores molt probablement veurem el desembarcament potser de militars i dels equips d'emergències nord-americans. Jorge Rodríguez també anunciava que el govern espanyol també ha enviat ajut humanitari i el ministre del govern espanyol d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos.

0: embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Sentíem precisament el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, i després el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. Ara la preocupació més immediata són les comunicacions perquè familiars puguin trobar els desapareguts, i des de Nacions Unides s'ha recomanat i demanat al govern veneçolà que alliberi les comunicacions, un govern que sempre ha tingut un control sobre les xarxes socials i també sobre internet, Manel.
2: Doncs aquestes primeres hores segur que són claus ara per trobar supervivents. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
3: Aquest és l'escenari gairebé 24 hores després dels terratrèmols. Recordem-ho, d'una magnitud molt alta, 7,5 i un altre de 7,2. Els experts avisen que després de terratrèmols d'aquestes dimensions és molt, molt habitual que es registrin rèpliques. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Hem contactat amb sismòlegs i geòlegs. Què diuen sobre el que pot passar en les pròximes hores o dies?
4: Els experts expliquen que Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre aquestes dues plaques acumula tensió durant anys i quan s'allibera de manera sobtada es produeixen terratrèmols com aquests, tan forts com el que veiem a aquest dia. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
5: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
4: El tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, diu que algunes d'aquestes rèpliques també poden arribar a ser importants.
6: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
4: Per tot això, l'activitat sísmica és un fenomen recurrent a Veneçuela, tot i que episodis tan intensos com aquests són poc freqüents.
2: Gràcies, Cèlia. L'ajuda ja hi arriba des de tot el món. Són molt els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 països ja estan també enviant equips. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
7: Hola, bona nit. En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
2: Doncs quan encara era de matinada, un dels primers a respondre-hi ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, ha dit en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marc Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
3: Dos minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. A aquesta hora podem saludar un ciutadà català que fa 30 anys que viu a Caracas. És en Jesús Paix. Bona nit.
10: Hola, bona nit. Bona tarda aquí a Caracas encara.
3: Com esteu?
10: Doncs mira, en xoc encara. En xoc, però escoltant tot el que esteu dient de tots aquests països que estan enviant

0: ajuda, tot ajuda és poca per lo que ha passat. I bueno, també tinc una bona notícia, que és la solidaritat de la joventut veneçolana fent viatges a La Guaira, que és un viatge d'una hora d'anada i tornada per portar què viures, per portar aigua potable, per portar menjar, qualsevol cosa que pugui ajudar a la gent que està allà a La Guaira patint com ho estan fent.
1: És la zona més devastada per aquests terratrèmols. A Caracas, com ho heu notat?
0: Bueno, a Caracas va ser el terratrèmol més fort que he sentit a la meva vida, però de llarg, o sigui, una cosa espantosa. I així va succeir també a tot el litoral, fins a, bueno, al litoral valencià també, de la costa de València, Tucacas i altres pobles que també han quedat molt, molt malmesos per aquest terratrèmol, bueno, aquests dos terratrèmols, perquè han estat dos.
1: Sí.
0: Perquè no s'ho ha de tenir en compte, que no sé si és algun rècord o alguna cosa, però segur que l'han batut.
1: On ets ara? Ets a Caracas?
0: Soc a Caracas ara mateix, sí. Soc a Caracas. Aquesta és relativament tranquil·la, una ciutat molt gran, molta gent. Les zones on han col·lapsat edificis són concretes, estan cap al centre allà a San Bernardino i després està la zona de Los Palos Grandes i Altamira, que també han patit, però res a veure amb el que està succeient a l'estat de Vargas, a La Guaira, on hi ha centenars d'edificis que han col·lapsat amb la gent a dintre, imagina't.
1: Sí, allà a més es treballa contra el rellotge per veure si es pot trobar doncs, com més supervivents millor, no? Es treballa efectivament sota aquesta pressió. El govern com s'està comunicant amb els ciutadans? Us envien missatges a través dels mitjans de comunicació públics? Com s'està comunicant el govern aquesta crisi?
0: A mi en particular, i tinc dues línies diferents de dues companyies diferents, a mi no m'ha arribat res. Sí, sincerament, ells van fer la seva roda de premsa. El que passa és que no tenien recursos ni materials ni humans per fer front a una situació com aquesta. Però, encara que els haguessin tingut, la situació és tan, tan anormalment grossa que igualment no haguessin pogut. És molt important el dany que ha patit Veneçuela amb aquests dos terratrèmols, molt, molt. I tota aquesta ajuda que està arribant de l'exterior, bueno, és una bendició de Déu, perquè ens fa falta, fa
1: Ja
0: falta.
1: veiem molta gent també en les imatges que ens arriba, això que també ens explicaves tu, no? Els joves que van fins a La Guaira, molts veneçolans que s'hi estan posant en aquestes tasques de rescat, doncs a l'espera també que arribin tots aquests recursos tècnics i materials per més professionals, no?, per poder participar. No sé si hi ha hagut talls en els subministraments de llum, d'aigua, si tu detectes que aquí a Caracas, amb el marge que tu tens de vista i de sortir al carrer, si hi ha pillatges, quina és la situació?
0: No, a Caracas no. A Caracas la situació és normal. Els serveis puntualment en alguns punts de la ciutat doncs han caigut, però s'han restablert. On sí estan patint tota aquesta manca de serveis és a La Guaira i bueno, desgraciadament aquesta gent que es dedica doncs a saquejar, al pillatge i a robar, doncs sempre apareixen en moments on fan més mal encara. De veritat.
1: Hi ha molta gent que no podrà dormir a casa seva. Les autoritats han informat d'espais habilitats?
0: Mira, no tinc constància de que tinguin espais per dormir. El que sí que puc dir, jo ara mateix estava conduint per la ciutat i estava veient la gent a les places. Hem passat per Plaça Venezuela, que és un lloc emblemàtic de la ciutat, i la gent estava fent campaments a la grama. No, no, tenen por, no volen passar la nit a la casa, tot i que bueno, ja els professionals estan dient que, bueno, que terratrèmols com els que han passat no, és molt difícil que tornin a succeir, però la gent té molta por. Té molta por perquè ha estat molt greu. Molt, molt, molt greu, de veritat que sí. I te diré alguna cosa. Si està, el govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, saps? Que han desaparegut. S'estan formant... estan passant les fotos de la gent. A cada moment estan arribant al telèfon. Has vist, coneixes aquesta persona, l'has vist, està a algun hospital... Una desgràcia molt gran la que està passant ara mateix a Venezuela.
1: Hi ha aquesta pàgina web que s'ha obert en el qual les persones que tenen desapareguts doncs, poden fer una mena de registre per tal de fer-ho saber a les autoritats. De moment doncs, hi ha més de 40.000 persones amb les quals doncs, els familiars no han pogut establir un contacte. Efectivament, les dades oficials, el que tu dius, no es mouen pràcticament des del matí. Reporten 188 persones mortes de manera oficial i aquí hi ha feina per molts dies, això és molt evident, i en situacions com aquesta, doncs, el que deies, no? S'apunta, es veu i es fa molt evident la manca de recursos. Casa teva, tu dius que ho has notat molt, casa teva ha quedat d'alguna manera malmesa, tu estàs fent vida normal, passaràs la nit a casa?
0: Doncs no, precisament estic amb la xicota, me'n vaig a casa seva, perquè... que l'edifici on estic ha patit molts danys i no confio i pot venir una rèplica més o menys important i pot passar qualsevol cosa. I, bueno, me'n vaig a casa de la xicota.
1: I et planteges en els pròxims dies potser sortir de Caracas també o no?
0: No ho plantejo. El que em plantejo és treballar, donar-ho tot per aquest país, que és meravellós, amb una gent meravellosa, que te dic alguna cosa. Des del primer moment, els veneçolans, solidaris com sempre, treballant a la runa amb les seves mans, sense cap tipus d'equipament, traient gent de la runa. O sigui, el veneçolà és un ésser increïble, t'ho dic de veritat. I en moments com aquest és que es dona compte de com som aquesta gent.
1: I tu que fa 30 anys ja que els coneixes, no? Que hi vas anar a viure,
0: Sí, bueno, ara aquí encara me diuen gallego i quan vaig a Catalunya o a Espanya em pregunten que si sóc xilè o sóc de Paraguai perquè tinc un accent sud-americà. Me dono igual, jo m'estimo molt Catalunya, és la meva terra, és on vaig néixer i m'estimo moltíssim Venezuela perquè és la terra que m'ho ha donat tot.
1: Jesús, us enviem una abraçada forta i molts ànims per les pròximes hores. Moltes gràcies per atendre els micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, estem aquí a la vostra disposició.
1: Gràcies. Gràcies.
2: I aquí les associacions catalano-venezolanes ja s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Venezuela afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat, Maria Costa.
3: Sí, la reunió aquesta tarda a l'Ateneu al Poblet a Barcelona amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrada. Es posaran en marxa punts de recollida a Barcelona, Sabadell, Girona i Tarragona, tot i que encara no s'han concretat quins, per enviar material principalment sanitari de primers auxilis. Tot això a l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocavent, José Luis Acuña.
4: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser limitante.
3: Una reunió en què també hi ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, i l'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius als bombers i una línia de subvencions.
5: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
3: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Les 10 i 23 minuts pel que fa a l'actualitat de Catalunya. Avui tenim tots els ulls pendents encara a aquesta hora en l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent, i ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees majoritàriament de conreu. És un foc que continua a aquesta hora descontrolat i ha obligat a evacuar 3 municipis propers i a confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. Busquem l'última hora des del Campell. Julià Albacar, bona nit.
7: Bona nit. Doncs, de moment, són aquestes 4.000 hectàrees que dèieu, les afectades, i ara el que s'haurà de fer és determinar dins este perímetre quines han quedat calcinades. El foc aquí continua actiu i encara no s'ha pogut donar per estabilitzat, tot i que s'espera que ara, amb la temperatura que ja va baixant, tenim uns 26-25 graus ara mateix aquí, i sobretot que pugui mainar el vent que ha bufat avui, doncs es pugui avançar amb els treballs d'extinció. Ara ja s'han retirat els mitjans aeris, però durant la nit continuaran treballant aquí les brigades terrestres, la unitat militar d'emergències i també diversos equips. La proximitat de l'incendi ha obligat a evacuar 3 nuclis de població, Sanaüi, Calassanç i Alins, i a confinar el de Fons. 240 persones evacuades, que esta nit la passaran als poliesportius de Montsó i de Peralta de la Sal. El president aragonès, Jorge Azcón, s'ha desplaçat aquí al Campell a seguir l'evolució de l'incendi i ha assegurat que, tot i que el foc és preocupant, no s'han de lamentar vides humanes.
8: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
7: El foc té una forma molt allargada, de fet aquí que es podia veure la columna de fum ho podíem constatar, i per demà el mateix preveu que s'hi puguin incorporar els mateixos mitjans que els que han treballat avui. Pel que fa a la causa, com bé dèieu, seria, segons ha explicat l'alcalde del Campell, un accident durant la sega dels camps de cereal i que ha avançat ràpidament pels conreus que estaven encara sense segar i també pels segats. Explicava així Juan Aurín com han estat els primers moments del foc.
9: Ha sido muy de golpe, llamaban sobre todo agricultores que estaban en la zona. Yo he llamado al 112 y aún no estaban muy por la labor de lo que estaba pasando, pero bueno, hemos ido metiendo medios locales.
7: Que també ha agraït la feina dels pagesos que han llaurat per intentar contindre l'incendi. I aquí al Campell, doncs, molta expectació dels veïns, tot i que l'ensurt inicial ha sigut molt gran. Ara, doncs, ja s'han relaxat. Hem vist molts curiosos que s'han apropat a veure tot el desplegament de mitjans, que és molt important aquí al camp de futbol del Campell, i la majoria, doncs, celebraven que ja el foc ha marxat, doncs, lluny del nucli de població. No esperen tampoc que pugui complicar-se la situació, almenys aquí al Campell.
1: Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Gràcies per la cobertura en directe al llarg de la tarda i també fins a aquesta hora, Julià Albacar, en tot cas aquestes 4.000 hectàrees cremades. Gràcies, Júlia. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica política.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
13: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
14: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
15: Angie. Ho veus?
16: Okay.
15: L'Angie Angie. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir posarem llum
16: a la foscor.
15: O com dir aventureres, aventurers.
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones?
10: Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys.
18: 3CAT.
10: Molt nostre.
19: Tot fa la mateixa olor de sempre.
20: Cinema.
21: Estem en una situació crítica.
20: Sèries.
22: This is the most dangerous period I've ever seen.
20: Documentals, plataformes.
23: Vinga, va, selfie i marxem.
20: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
24: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
25: Memoritzeu la cara del nostre home.
20: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
24: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
26: Jo em quedo aquí, no diré res. Em quedo aquí.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Un minut i seran 2:15. Entrem en crònica política. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el Congrés l'ha instat per primer cop a dimitir o a sotmetre's a una moció de confiança. Junts s'ha acabat sumant al Partit Popular i a Vox en una votació que no té efectes vinculants, just després de reclamar al president espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció i deixi pas a un altre candidat. Pel govern espanyol, la moció aprovada no canvia el seu full de ruta, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica de Sánchez. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
29: Bona nit. Així ha acabat l'últim ple del curs parlamentari, amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets, i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure, un gest que ha criticat Núñez Feijó.
30: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
29: I amb el suport de Junts per tirar endavant la moció, el líder dels populars espera que els de Puigdemont es mantinguin en aquesta posició.
30: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
29: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero, i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
31: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
29: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
32: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el tú más.
33: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
29: La qüestió de confiança és un mecanisme a disposició del govern per comprovar el seu suport parlamentari.
1: I mentrestant, avui José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge José Luis Calama que anul·li tota la investigació contra ell. Considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. Això, hores després de la filtració de les converses de Zapatero amb la seva secretària i també de la filtració de les seves agendes dels últims dos anys. És una filtració que el jutge ja ha ordenat, Joan Vilaplana, bona nit.
34: Bona nit.
1: Que s'investigui.
34: Sí, a les agendes i whatsapps que s'han filtrat hi ha cites mèdiques de Zapatero, referències de trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, de classes d'anglès o cites a la perruqueria. En tot cas, és informació que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra i que es va aconseguir en el marc de l'escorcoll policial. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports, Òscar Puente.
35: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
34: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars, La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
2: Doncs avui hem pogut sentir José Luis Ábalos des de la presó declarant-se víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència pel cas Mascaretes, partillada desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
0: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
1: Deu i 34 minuts, els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. Roger Santaló.
3: El 60% dels procediments civils de l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
4: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: Tio considera insuficient les 99 places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta a la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
2: I ara parlem d'un estudi que conclou que la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic de Catalunya. Rafael de Ribot.
5: La memòria econòmica de Catalunya del 2025 que han elaborat les cambres de comerç catalanes assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
6: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
5: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, afirma que el creixement econòmic serà més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
7: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
5: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.

0: A Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures.
1: Balanç des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
2: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient.
1: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
3: I prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. Martorelles, Marta Vallès.
4: El focus de la plaga s'ha localitzat en una empresa de reciclatge en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Feia dies que els veïns es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha empitjorat. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. A Hostalric s'ha desactivat la prealerta. A Martorelles avui s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències, que ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià.
1: La jutge ha determinat, però, que s'ha de sotmetre a teràpia. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Els fets van passar dimarts a la matinada.
3: I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic en una excursió a Montserrat cita els primers testimonis per dimarts de la setmana que ve.
1: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, la jutgessa vol prendre declaració a una desena de persones entre dimarts i divendres de la setmana que ve. Entre els testimonis que declararan hi ha la terapeuta familiar i les dues filles del fundador de Mango i germanes del principal acusat, així com agents de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
21: Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent, veus?
22: Aquesta no me l'esperava.
21: Per això sí que em sacrificaria.
18: L'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. És la principal associació de mitjans públics del continent i ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat aquesta llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès finalment a Trescat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. És la primera corporació de tipus no estatal que aconsegueix entrar en aquesta organització. Aquesta és una informació des de Praga de Jordi Regàs.
22: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
23: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
22: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
3: I ara al Catalunya Nit entrem en terreny esportiu. David Ubach, bona nit.
24: Bona nit.
3: Ahir no va poder ser, però avui sí, el Barça celebra una lliga.
25: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
24: És Javi Rodríguez, precisament, el tècnic del Barça de futbol sala que s'ha estrenat aquesta temporada a la banqueta i ha guanyat el seu primer títol com a entrenador a la mateixa pista on va aixecar el seu darrer títol com a capità del Barça, per tant, com a jugador, a la del Pozo de Múrcia. Avui, en el quart partit de la final, Barça 4, Pozo de Múrcia 4, volíem dir, Barça 6 a la pròrroga, novament amb molts patiments per al Barça, que aixeca la vuitena lliga.
0: I tenim temps per escoltar també Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, abans de jugar contra Tunísia al Mundial.
26: Queremos ser primero de grupo y después, si nos toca, Monterrey. Vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
24: Doncs Ronald Koeman parlant del partit que els neerlandesos han d'afrontar aquesta propera matinada contra Tunísia per tancar la primera fase del grup F. També hi haurà el Japó-Suècia, tots dos a partir de la 1. A les 4 tindrem els duels del grup D, Turquia, Estats Units i Paraguai-Austràlia. I ara hi ha en joc gairebé el descans, doncs l'Equador 1, Alemanya 1, el grup E, també el grup E, el Curaçao 0, Costa d'Ivori 1.
3: Doncs fins aquí. Gràcies, David.
24: Bona nit. Fins demà.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: És dijous a la nit i això vol dir que tenim sessió de cinema, sessió golfa i a la fresca aquesta vegada. Què tal, Àlex Gorina?
27: Bona nit a tothom. De cos present.
3: Aquí, sí, exacte. Aquesta setmana sí, que això sempre ens fa contents. Escolta, de tot el que arriba a la cartellera aquest cap de setmana,
27: és un repte tan brutal.
3: Per què?
27: Perquè hi ha els últims dies de Maria Antonieta que m'agrada moltíssim. La millor versió...
3: Per qualitat, o sigui...
27: De la caiguda de la monarquia, però quin bé que és aquesta pel·lícula. Després hi ha una gran pel·lícula japonesa que es diu Pàlida luz en les colines, el títol ja és digne, sí, digne de la pel·lícula. Una pel·lícula també recomanable és Hermanos i després hi ha una joia d'aquelles que només puc recomanar-me a mi mateix perquè, bueno, i a tu, hi ha una altra també, Magallanes, que són gairebé 4 hores i és sensacional. Però...
3: O sigui, cap d'aquestes no, és la perla, eh?
27: No, la perla són totes, però llavors la perla serà...
3: La perla
27: serà...
3: de veritat.
27: Bé, és una pel·lícula que es diu Letres robades.
28: Can I make a suggestion?
29: Where do you go, like,
30: never gonna run if you don't walk?
27: Pel·lícula amb Paul Rudd i amb Nick Jonas, que està molt de moda ara en aquests moments, història de músic i lletrista que es coneixen en un casament i de cop i volta s'entenen i col·laboren. I després ve el moment aquell típic en què el que és més famós s'emporta el resultat del treball i anul·la i envia l'anonimat a l'altra persona que li ha fet la feina, no? I aquí comença el drama. La pel·lícula està dirigida per un senyor que admiro moltíssim, és John Carney, que vaig descobrir en una pel·lícula que es deia Once.
3: No sé si la de la música...
27: Totes són de música, la seva vida, no? Begin Again, Sing Street, també era d'ell. Per tant, amb això ja us dono una pista de que realment és recomanable. Ara bé, hi ha una altra pel·lícula que m'avanço, que és per l'altra setmana, i que no és una joia, precisament no és una joia, però aprofito que ja s'estrenarà i la setmana que ve no podré dir res d'ella per utilitzar-la avui per fer el tema de la setmana.
3: O sigui, que avui el tema de la setmana va d'una pel·lícula que s'estrenarà la setmana que ve.
27: Exactament, però no és...
3: una gran pel·lícula, no és una gran
27: pel·lícula. El tema de la setmana no és la pel·lícula, perquè no és
3: precisament molt bona. No és una gran pel·lícula, d'acord.
27: Però em dóna peu a... Escolteu, 9 lunas.
1: Estoy embarazado.
2: Virgen de Araceli.
4: Estás de coña, ¿no?
6: Ya a mí me ha venido la regla, te jodé.
27: Amb Jorge Sanz fent el paper de pare, perquè ja té edat de ser pare i avi, del protagonista. I sí, és una persona, un home, que s'ha quedat emprenyat. O prenyat.
3: Prenyat, o sigui, està embarassat.
27: Sí, el que passa és que la cosa és... té un sentit, i és que jo he investigat a continuació, i això de que un home quedi prenyat, vull dir, és possible, no és possible, i ara resulta que sí, si es dona una circumstància, que és si ets un trans que no has acabat de fer el camí que has de fer per arribar al final al teu destí, no? I abans de ser definitivament dona o home, vai, bam, no?
3: Clar.
27: Passa el que passa.
3: I això és el que passa a aquesta pel·lícula?
27: Està passant, passa en aquesta pel·lícula, i no faig spoiler, perquè passa de seguida, però jo he investigat a continuació i resulta que ara comença a haver molts, molts pares trans
3: en el món.
27: I això em fa entrar en matèria i ha ajudat de Papa Wemba i la seva mama, l'identitat de gènere en obert. En aquests moments ens ho permet plantejar, no? Els avenços de la medicina ho activen més encara, no? Un home té capacitat d'ovular? No. En fi, els mascles s'han de cancel·lar definitivament, tampoc cal, no? Però Rubén Castro va aconseguir, Paul Galofreo va aconseguir, Thomas Beatty va arribar, i al cinema hem tingut alguns exemples fins ara, no? Alien? Perdoneu, deixeu-me fer la broma. John Hurt té un part o no té un part? Ha estat inseminat o no ha estat inseminat? Totalment. I a través de la boca, no?
3: Queda dit.
27: Amén, d'Alex Garland, a Rabbit Test, de Billy Crystal, que podeu trobar, a Three Pregnant Men, podreu trobar també, Biosphere, de Mel Eslin, trobareu exemples ja d'un món on els homes poden parir. Jo us porto tres clàssics, us recomanaré immediatament.
3: Va.
27: El primer, de bon, no té res, però és el clàssic clàssic. En realitat, el 82, un director català ja va anticipar el que acabaria passant.
8: ¿Para cuándo espera?
9: Ya salí de cuentas la semana pasada.
10: ¿Y en su situación no le da miedo viajar?
9: No, ya estoy acostumbrado.
10: Es un imprudente. El primero nació en un taxi, camino del hospital.
9: Y el segundo en el cine, viendo a Emmanuel. A usted no se le nota nada.
8: Es que estoy de 3 meses.
9: ¿Es primerizo?
8: Sí.
10: Su esposa estará contenta.
11: Si me escuchas, papá.
27: Alejandro Fernández i México Lindo. Sí.
3: I aquí hi havia director català, dius?
27: Joaquim Coll Espona. Mític. Director de El fascista Doña Pura i El follón de la escultura. Del fascista, La Beata i Su hija desvirgada. I Los casados y la menor. Un carrerón. Sí, directament. No? Podeu imaginar el nivell de la pel·lícula. Protagonistes embarassats de la pel·lícula. José Luis López Vázquez, te l'imagines en panxa? Ovidi Montlló, te l'imagines en panxa? Pep Moner, doblat per un altre. Te l'imagines en panxa? Jovenet, eh? Josep Maria Angelat, el mític doblador, també. Doncs no es pot dir que sigui una bona pel·lícula, però, amigues i amics, vam ser visionaris.
28: Mirar tus fotos si parece
3: sí, tots prenyats, tots prenyats.
27: I ara em va emprenyar molt el director d'aquesta pel·lícula perquè podia haver fet un Berlanga genial i li va sortir un pitofi. I estic parlant del director de Los Paraguas de Cherburgo, de Las Señoritas de Rochefort, Lola i La Bahía de Los Ángeles. És a dir, Jacques Demy, una pel·lícula titulada No te puedes fiar ni de la cigüeña.
1: Voilà, papa et moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur.
4: T'es même pas grosse?
1: Eh bien, je ne suis pas grosse parce que cette fois, c'est papa qui va porter le bébé. Est-ce que ça te fait plaisir? On parle souvent des
27: mamans. Claude Barzot hi canta. Jacques Demy va dirigir aquesta pel·lícula que el títol original era Le plus grand événement de l'histoire depuis que l'home marché sur la lune. El més gran esdeveniment de la història després de que l'home va caminar sobre la lluna. Marcello Mastroianni, la protagonista en panxa, Catherine Deneuve, que eren parella en aquell moment, estaven fent a Chiara Mastroianni, doncs era la dona, però el que quedava embarassat és ell. El recorregut de la pel·lícula és la crítica típica del Gran Carnaval. Com tothom s'intenta aprofitar d'aquesta situació increïble que al final el director acaba resolent d'una manera una mica covard, perquè és un embaràs histèric, no té gràcia. No hi havia embaràs, o sigui, el que hi havia és el síndrome de Courbet, per pura empatia. Quan un home està amb una dona que està embarassada, comença a sentir ell els símptomes, és a dir, les vomiteres, els capricis, li desapareix la testosterona, en fi, tot el que passa a la pel·lícula, que en aquella època va ser un fracàs rotund, perquè la gent es va pensar què coll fot Marcello Mastroianni fotent-se una pròtesi tan dolenta a la panxa. La tercera, Arnold Schwarzenegger i un clàssic, Junior.
6: So, how far long are you?
12: 21 weeks.
6: Is this your first?
12: Yes.
6: Oh. Have you thought of any names?
12: Junior, if it is a boy.
6: Uh-huh.
12: And if it's a girl, Junior.
6: Oh, those are nice.
13: Daddy, oh daddy, I love you so much, daddy.
27: Després de Los Gemelos Golpean Dos Veces, van buscar una altra pel·lícula per reunir Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger i van fer Junior, que és aquesta pel·lícula en la que científic, imaginar-se Schwarzenegger fent de científic costa, no?
3: Sí, sí, ciència-ficció.
27: Un autoexperiment de fertilització triomfal. I resulta que va i queda ell embarassat de si mateix. O sigui, ja és, diguem, s'autoinsemina i surt la panxa. Jo també he fet investigacions, però a veure, deixant de... Hòstia, a banda, no? Un home podria quedar embarassat o podria parir un nen i resulta que no hi ha manera. No hi ha manera perquè la cavitat peritoneal, per començar, no existeix, no funciona ni amb hormones ni res. No tens úter i, a més, no tens pelvis per després desenvolupar el nen o la nena com Déu's mana. Però, com que fem comèdia i el món és molt estrambòtic, i com que ja hem vist de tot, estimades i estimats, qui diu que no algun dia? Sí.
3: Vés a saber. Bueno, ja has explicat al principi què passa.
27: Sí. Bé, jo, de tota manera, m'acomiadaré amb Barbra Streisand i Yentel, perquè hi ha una cançó que els Simpson, que sempre tenen la raó, van transformar en la coda final ideal per aquesta secció d'avui.
3: A veure.
27: Bona nit.
15: Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can

0: Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours?
1: I gotta do something about him.
2: Huh? Doncs Simpson sempre tenen raó i Gorina també, el papa Gorina, eh? El papa sí.
3: Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
3: La darrera.
2: Serà l'última de la temporada.
3: Ja la tinc clara.
2: Sí? Sí. Ja saps de quines pel·lis ens parlaran?
3: Tremolaran les columnes de Babilònia.
2: Vaja, fins dijous.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: L'estiu és bonic, això sí.
1: És maco, però jo crec que aquesta cançó lliga molt amb una cosa que tu i jo sabem i els nostres oients encara no.
0: A veure.
1: Que és qui ha fet avui la tria musical.
0: Això també, això també.
1: A veure, saludem? Jo no m'imagino la Gemma.
0: No.
1: M'imagino una mica més el Dani Ramírez, per
0: Dani
1: exemple.
0: Dani Ramírez, segurament.
2: Home, clar,
1: què?
2: Més edat i 82, 83, ho va trencar, eh? Va ser un estiu de molta festa major amb Guapa Chacombo, que a més eren de la meva ciutat, de Terrassa, i els hi tenia una estima especial i era com una mica de cachondeo. I com que ja estic fins als nassos de tanta calor, dic, anem a prendre'm humor i li traiem ferro a l'assumpte perquè jo estic passant magre, no sé vosaltres com ho porteu, però va.
1: Mira, a nosaltres ens ha passat una cosa, que estem fora ja de la onada de calor i, en canvi, hem tingut més sensació de calor avui que no pas cap altre dia dels anteriors.
2: Doncs tens raó, perquè dies enrere estàvem a 34-35 amb 30% d'humitat i avui hem tingut 33 amb 60% d'humitat.
1: Per tant,
0: deixo comú
2: que aquesta nit parlo de la costa de Barcelona, eh? Maresme també. Maresme, Garraf, Barcelonès, Delta de l'Ebre, s'ha notat avui més humitat i més xafogor. I tens raó, Agnès, te la dono tota.
1: Veus?
2: Sí.
1: I la temperatura del mar, com la tenim? Com la
2: doncs
1: tenim,
2: mira,
1: avui?
2: Tenim... Sí, sí, tenim rècords, eh? Perquè, mira, aquests dies estem arribant a 27,5 al Garraf. 27,5, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: I això mirat on s'ha de mirar, eh? Un metre de distància, lluny de la platja, però arran de platja, 29.
1: No,
2: 29,
1: no.
2: Que vol dir que li falta un grau per 30. I avui ens han comunicat en Diego Lázaro, l'observador de Barcelona, 26,5 a l'Escullera, al Moll del Gas, a Barcelona, i l'Estartit també ha tingut el rècord, la temperatura més alta del que portem d'any, amb 23,7. Està 3,5 per sobre del que li toca.
0: Déu-n'hi-do. I demà quin temps ens espera?
2: Demà jo us torno a proposar el cap dins l'aigua, perquè la veritat no...
1: No té ganes de dir-nos què farà demà. N'està molt típat d'aquesta calor.
2: No, el mateix que avui. Sol i calor, sol i calor. Que baixa un grau? Sí, no, ho notarem. Ahir Lleida estaven a 48, 38, que ho han notat, no ho sé, pregunteu-los a la gent de Ponent, jo em sembla que 38 i 40, si fa o no fa. I això va per llarg, tots aquests dies. A veure, pot baixar un grau o dos la temperatura, però insisteixo en el tema d'humitat a la costa aquests dies, més xafó que dies passats, i a partir de diumenge alguna tempesta al Pirineu que podria ser que dilluns i dimarts s'incrementessin.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
2: Però queda molt.
1: Anem dia a dia, dia a dia, sí, i amb el cap a l'aigua, ja ho has dit tu.
0: Exacte.
1: Tant com es pugui.
2: Almenys els peuets, eh? Allò...
1: No, no, el cap, el cap. El cap, el cap, va bé per refrescar-ho.
2: Directament.
1: Sí, directament. Molt bé, Dani. Una abraçada. Bona nit.
0: Demà, bona nit.
2: Igualment, bona nit. Una abraçada a tots.

0: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit, Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació de l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de feina. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran a la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports. El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes s'han imposat per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final, disputat a la pista del Pozo de Múrcia, i han situat així el 3-1 al seu favor definitiu. Al Mundial de Futbol tenim en joc al descans els dos partits que tanquen el grup E. Són el Curaçao 0, Costa d'Ivori 1 i l'Equador 1, Alemanya 1. I el Barça de bàsquet intensifica els moviments de mercat de cara a la propera temporada, l'endemà de perdre el títol de Lliga. Com a pals de paller del nou projecte apareixen dos noms vinculats al Baskonia, que són els de Xavi Pujol, com a director esportiu, i el de Paolo Galbiati, com a entrenador.
0: I temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat, tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Vente, mi niño,
6: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: Quan encara era de matinada, un dels primers...

0: Organisme Europeu de Protecció Civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
1: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
2: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
3: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
2: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
4: Hem ofert a la UME, per part de bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
2: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
5: Veneçuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
6: 3CAT Info.
2: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
7: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de final la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
8: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
7: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
9: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
7: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
6: Trescat Info.

0: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
1: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
2: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem, els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
4: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
4: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquestes en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas.
8: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
4: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
9: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
0: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
10: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
13: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una, perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
12: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dau. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4,5 milions d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
11: Esports.
0: Amb en David Ubach.
15: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista on va aixecar precisament l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
16: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
15: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
16: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
15: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després d'una temporada en blanc, i ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verdinegre després de dues temporades. Al Manresa, mentrestant, han fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
17: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
15: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Pauli, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet, passem al futbol, ara.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Perquè al Mundial tenim en joc ara partits que resolen el grup E pel que fa a la seva primera fase, amb aquests marcadors en els dos duels que estan ara mateix a la segona meitat. Minuts 67, al Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, i a l'Equador 1, Alemanya 1. La propera matinada tindrem el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos, a la 1, són duels del grup F, mentre que el grup D, a partir de les 4, jugaran el Paraguai, Austràlia i el Turquia, Estats Units. Més futbol.
11: 3CAT Info.
15: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà al London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment, Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc, que aspira a situar-se entre els grans equips europeus. Allà es trobarà amb Mapi León i Jana Fernández. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
11: L'actualitat esportiva a fons.
15: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. Joan Ruano és un dels jugadors de l'Igualada.
18: Diré el que em surti al cor i l'Igualada és el millor.
15: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta després de patir una caiguda en les últimes hores. Temps encara per afegir que en tenis la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. Destaquem també que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc.
0: Són 2:15.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels venezolans, solans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Somos tres. Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarita, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
12: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
13: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
12: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
14: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
12: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
15: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
16: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
17: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de clàusules abusives, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat Ana Redondo ho ha qualificat de tortures.
18: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
19: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
20: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
19: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
21: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
19: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
11: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
22: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus del Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
23: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
6: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
25: Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
26: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
27: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
2: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
26: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Amb en David Obac.
5: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
7: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
5: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
7: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
5: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
8: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
5: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
11: 3CAT Info.
5: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
11: 3CAT Info.
5: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc al Totxira.
11: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 12. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de la Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, la Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Mi niño,
6: vente pa acá, ven. Vente pa acá, papá. Quédate aquí, papá. Magui, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
9: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
10: We are ready to step in.
11: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions

0: El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
1: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavén, José Luis Acuña.
3: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
0: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
4: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
0: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
5: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
2: 3CAT Info.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
6: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
7: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
6: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
8: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
6: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida

0: pel Golf d'Oman. No és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
1: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
2: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del partit.

0: president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
1: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
3: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
1: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesten declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas.
5: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
1: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims 2 anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
6: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
0: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
7: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, Barro diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
10: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
9: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dau. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
8: Esports.
0: Amb en David Ubach.
12: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
13: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
12: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
14: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
12: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15ª vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pasqual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'Alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
15: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
8: 3CAT Info.
12: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
8: 3CAT Info.
12: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
8: 3CAT Info.
12: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I el Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
8: Són 2 quarts d'una.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños, ¿oí? Otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
11: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant

0: intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
1: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
2: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
0: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
3: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
4: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
3: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
5: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
3: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
7: I en ese 60%, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de clàusules abusives, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a

0: persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
1: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
2: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir "quan arribis a destinació m'espero que entris". Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
3: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
2: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
2: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
5: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota. Es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides, tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
0: Trescat Info. Trescat Info. I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
6: Això no s'ha vist morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
7: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
9: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
10: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
9: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, al que no s'havia arribat abans.
11: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
12: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Lutxem el soi!
0: La Guerra Civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
13: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
14: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
13: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obach.
15: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
16: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
15: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
16: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
15: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
17: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
15: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
18: 3CAT Info.
15: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
18: L'actualitat esportiva a fons.
15: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
18: 3CAT Info.
15: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
18: 3CAT Info.

0: És la una.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Tres niños.
6: Vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Somos tres. Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
1: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
9: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
10: We are ready to step in.
11: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
9: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions

0: i a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaben, José Luis Acuña.
1: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
0: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
2: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
0: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
3: Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
4: 3CAT Info.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
5: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
6: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
5: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
7: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
5: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus

0: que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
1: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
2: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
5: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
7: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza presente usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas.
9: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
5: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims 2 anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
10: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
0: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
11: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, Barro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
13: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
12: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
15: Esports.
0: Amb en David Ubach.
16: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador a solidar precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
17: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
16: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
18: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
16: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
19: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
15: 3CAT Info.
16: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
16: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
15: 3CAT Info.
16: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima als 200 metres estils per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
4: Són dos quarts de dues.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels venezolans, solans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Somos tres. Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Venezuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro al seu govern, i destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarita, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
12: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
13: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
12: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
14: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperatures, el tiempo y la sequedad, la falta d'humedat que hay.
12: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
15: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
16: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
17: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat Ana Redondo ho ha qualificat de tortures.
18: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
19: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
20: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
19: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
21: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta van proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
19: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
11: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
22: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
23: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
6: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
25: Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
26: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
27: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
2: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
26: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obach.
5: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
7: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
5: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
7: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
5: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
8: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
5: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
9: 3CAT Info.
5: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
9: L'actualitat esportiva a fons.
5: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
9: 3CAT Info.
5: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant